Doncs va, seguim a Nits de Ràdio, després de posar-nos al dia de l'actualitat geek, gamer, freak, freaks, freaks, freaks, freaks. Anem a fer una mica de memòria, que en David Morales ens ha preparat un reportatge sobre un programa de televisió mític. A mi, de petit, em tornava boig. Dono pistes, va, és que el feia Joaquim Maria Pujal. Em poso en peus cada cop que dic aquest nom, perquè per mi és un del top 3, possiblement, de comunicadors que més he admirat a la meva vida, i és una cosa meravellosa com vam aprendre i vam tenir la sort de poder-lo gaudir en totes les retransmissions, que ara de fet estan fent 50 anys i estan fent tota una sèrie de reportatges interessantíssims sobre la transmissió d'en Pujal, mítica, però va fer un programa de televisió que va ser èpic, mític. Tots els recordem, els que tenim més de 40, 45 anys segur. Doncs en David Morales, que també és d'aquesta quinta, ens fa un reportatge sobre aquest programa, va, La vida en un xip. És que us encantarà. I després escoltarem alguns continguts que són d'interès perquè no caduquen, que dic jo. Hem de tenir molt presents en el nostre dia a dia, en concret sobre les relacions laborals. I així fem aquesta segona hora d'aquest Nits de Ràdio del divendres, ja 4 de setembre de 2026. Seguim.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Tarragona, del 2 al 5 de setembre.
2: Arriba el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que amb prop de 35 funcions compta amb entrades a partir dels 18 euros i abonaments amb diferents preus.
1: A Cubelles, els dies 4 i 5 de setembre, què hi tenim?
2: La Festa de la Verema, amb una dotzena d'activitats gratuïtes que rememoren el passat agrícola i fan homenatge a la pagesia local.
1: El 5 i 11 de setembre, a Banyoles.
2: El Parc Neolític de la Draga organitza una visita guiada per conèixer com era el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics amb un preu de 4 euros.
1: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre, a Tortosa.
2: La tercera edició

0: de l'Ebre Folk Tortosa, dos jornades en què la música i la cultura popular catalanes es tornen les grans protagonistes amb espectacles gratuïts.
1: I acabem a Begur, on del 4 al 6 de setembre...
0: La Fira d'Indians de Begur, en què es celebren la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat, amb un cap de setmana ple d'activitats gratuïtes i de pagament.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.

El 6 de gener del 1989, mentre la resta de cadenes espanyoles apostaven per l'entreteniment de cap de setmana, TV3 va estrenar un programa de debat en prime time de divendres a la nit. Es deia La vida en un xip i tenia darrere en Joaquim Maria Puyal, el mateix home que havia inventat el futbol en català a la ràdio i que portava uns anys construint-se una reputació com a creador de formats televisius seriosos i rigorosos. El programa es va emetre des del 6 de gener del 89 fins al juny del 92, un total de 143 programes, i cada setmana ocupava la nit dels divendres cap a les 10, just després del Telenotícies Vespre. La durada oficial era d'unes 2 hores, però sovint s'allargava fins a les 2 hores i mitja. Perquè quan les converses funcionaven, ningú no tenia ganes de tallar.

0: El format era sobre el paper un programa de debat, però en Pujal no era home de deixar les coses tal com les troba. La seva idea era que el debat necessitava un ancoratge emocional, alguna cosa que fes que l'espectador no canviés de canal quan el telenotícia s'acabava. I la solució que va trobar és una de les decisions creatives més originals de la televisió catalana dels anys 80. Cada programa s'obria amb un capítol de ficció, una sèrie. I no qualsevol sèrie, sinó La Granja, la primera telenovela pròpia que TV3 havia produït. Aquella sèrie, aquell bar de barri, ple de clients reconeixibles i situacions quotidianes, era el ganxo que retenia l'audiència i alhora plantava la llavor del que s'havia de debatre a continuació. El debat sortia directament dels problemes i dilemes que la ficció havia posat sobre la taula. Una integració de ficció i realitat que, pensant-ho ara, era d'una sofisticació considerable per l'any que era. La Granja era una barra de bar ambientada en un barri popular de Barcelona, regentada per la Carme i en Joan, envoltats de família i d'una clientela permanent que cada setmana encarnava una situació moral, social o sentimental que servia de detonant pel programa i el debat posterior. Però el que fa que aquest bar televisiu sigui una peça important de la història cultural catalana no és només la seva funció dins del programa, sinó qui hi havia darrere. Els guions els escrivia en Jaume Cabré. Sí, sí, el Jaume Cabré, que anys més tard seria un dels novel·listes catalans més traduïts al món amb obres com El jo confesso o Les veus del Pamano. L'any 89, però, Cabré era un professor universitari que havia guanyat algun premi literari i que feia uns anys havia escrit els guions d'un personatge de ficció per un programa anterior d'en Pujal, Vostè jutja. La proposta de tornar a fer ficció televisiva amb ell li va semblar prou temptadora com per acceptar-la i durant 4 anys, amb un equip que incloia també Antoni Colomer i Jesús Borràs, va escriure 120 capítols de La Granja.
1: Ai, mama, se m'ha fet tard. És que ni m'he donat de l'hora que era.
2: Ens hem quedat sense cerveses, noi.
1: Ai, les cerveses, com tinc el cap, Déu meu. I això que ho tenia present, com tinc el cap.
2: Això és el que dic jo, on tens el cap? Vols dir que no fas un gramassa amb tantes visites al tedi? Avui la Laia torna a mossegar. L'he enviada a Cala Lourdes, almenys que es distregui. Hauries d'estar més per ella i oblidar el tedi.
3: Hola, Carme.
1: Hola.
3: En Joan és a dalt, tot teu. Mm. Coi, que han marxat aquells.
2: Qui?
3: En Sergi i tots els altres.
2: Sí, que fa d'estona que se'n fa.
4: Ei, ja sóc aquí.
5: Hola. Fins ara t'has estat amb aquell nen?
4: Vaig ajudar la mama.
5: Saps que ens hem quedat sense cerveses?
4: Sí, ja m'ho ha dit la mama. Tampoc no s'enfons el món per això. Se me n'ha anat al cap, ho sento. I queda la de barril, no és cap drama.
5: Ha trucat un representant de brandis, anissos i coses així. Ha dit que passarà demà.
4: Molt bé, ja veurem què vol.
0: I aquí ve una de les

0: Anècdotes que millor expliquen com funcionava tot plegat. Els guions de la granja s'havien d'acabar d'escriure a altes hores de la matinada del dijous o directament el divendres al matí, perquè en cada capítol calia incloure una escena relacionada amb l'actualitat informativa de la jornada. L'equip havia de saber de quina notícia o tema es parlaria el debat aquella nit i integrar-lo en la ficció de manera versemblant. Era en terminologia que avui s'utilitzaria un producte d'una complexitat logística important. I atenció, el guionista, que era un novel·lista consagrat, havia d'escriure ficció que encaixés amb l'actualitat del dia, i tot plegat s'havia de gravar aquell mateix divendres al matí. El lloc de gravació era el poble espanyol de Barcelona, on s'havia construït una reproducció fidel d'un bar de barri. L'edició es feia contra rellotge i el resultat s'emetia aquella mateixa nit. El fals directe avant la letra. El repartiment de la granja es va convertir en una de les galeries de personatges més estimades de la televisió catalana del moment. La Rosa Serra era la Carme, la mestressa del bar, figura central de tota la trama. En Xavier Serrat feia de Joan, el seu marit. La Pepita Oliveres era l'Angelina, l'àvia. En Joan Borràs donava vida al Soteres, aquell client fix cregut i masclista que tenia una querida amagada i que mirava tothom per sobre l'espatlla. Un dels personatges més ben construïts dramàticament de tota la sèrie. En Boris Ruiz era el mercader. I d'entre tots els actors i actrius que van passar per aquell bar, Pepa López, Montserrat Carulla, Josep Linuesa, Rosa Serra, Elisa Hermosa, Laura Barrufet, n'hi havia que un que aleshores era un desconegut absolut, en Jordi Mollà, el futur protagonista de Jamón Jamón de Bigas Luna, el futur actor de Hollywood que apareixeria en pel·lícules al costat de Johnny Depp o de Vin Diesel, va fer els seus primers passos professionals darrere la barra d'aquell bar de barri de TV3. La carrera d'en Mollà va passar per la granja i per un guió de Jaume Cabré abans de saltar la gran pantalla, que cadascú entregui les conclusions que vulgui.
1: Acabem, són les 10 en punt de la nit i comencem, com sempre, aquesta part del programa presentant els nostres panelistes. Ho fa, com sempre, Mònica Terribas.
2: Aquesta nit hem convidat al programa Josep Maria Espinàs, és escriptor. El darrer títol que ha publicat és A peu per l'alma estrat. De 15 anys ençà que diàriament escriu una columna al diari Avui. Monsenyor Antoni Deix i Clotet és bisbe de Solsona, ha estat 12 anys bisbe de Menorca i ha publicat diversos llibres de poesia, entre d'altres La paraula i el ritme i O Menorca. Manuel Delgado i Ruiz és antropòleg, professor d'antropologia de la Universitat de Barcelona, professor del màster de sexualitat humana de la Universitat Nacional a distància i acaba de publicar el llibre La sexualitat en la societat contemporània. Susanna Poveda i Vilà té 20 anys, estudia COU i viu a Barcelona. Maria Pilar Rodríguez i Pascual té 28 anys, és soltera i fa de monitora d'informàtica, viu a Barcelona. Manel Piqué i Mata té 26 anys i viu a Lleida, al Segrià. Consol Bordó.
0: Un dels elements més reveladors de la fe que en Puyal tenia en el format és el fet que els guions de la granja van rebre el Premi Nacional de Literatura en la categoria de guió, un reconeixement que posava la ficció televisiva al nivell de la literatura convencional, cosa que aleshores no era en absolut habitual. I l'efecte que va tenir el programa sobre el públic va anar molt més lluny del que ningú hauria pogut preveure. Part de l'audiència va arribar a atribuir als personatges de la granja l'estatut d'individus reals. La Pepita Oliveres, la Rosa Serra, en Joan Borràs, els actors i actrius, van perdre durant anys la seva identitat real i van ser reconeguts per la gent com els personatges que interpretaven. Passar de ser un actor o actriu a ser l'àvia de la granja o els soteres de la granja és una mena d'homenatge del públic tan gran com incòmode, però que mesura amb força precisió la intensitat amb la qual aquells personatges van entrar a les cases catalanes. El debat que seguia la sèrie era l'altre pol del programa, i aquí en Puyà li abocava tota la seva concepció del periodisme televisiu. El plató s'omplia d'experts, sociòlegs, psicòlegs, escriptors, músics, professionals diversos i de testimonis reals, persones anònimes que havien viscut en primera persona la situació que el programa abordava aquella setmana. Els temes eren qüestions sociològiques d'ampli abast: la violència de gènere, el desamor, les relacions familiars, la soledat, els conflictes de parella, les addiccions... Un episodi que s'ha recuperat dels arxius tractava la superació del desengany amorós i comptava, com a convidats, amb especialistes d'un calibre tan sorprenent com l'escriptora Carme Riera o el músic Pau Riba. I al final de cada programa, l'audiència podia trucar per respondre a una enquesta sobre el tema de la nit. La televisió participativa molts anys abans que ningú tingués idea de com seria internet.
1: O al revés, vostè va trobar el contestador del sí, però vostè hauria de dir que no, que els nostres costums són que

0: cada dia, no són cada dia més escandalosos.
1: No és que no siguin escandalosos, és que la gent se'n fa molt de les coses, vull dir, la gent se les dona de moderna i no n'és, vull dir, és totalment moralista i cada dia anem amb això i és per això el que lluito jo, per a que no sigui així. Tothom se n'escandalitza de tot. La gent ara mateix està dient de que les dones pues, van amb una actitud provocadora. És molt normal, d'homes no n'hi ha i la meitat són maricons, pues... Què tenen que fer les dones? Pues vamos, aconseguir el que sigui, perquè si no... És normal.
0: I jo celebro que vostè tingui aquest punt de bon humor, perquè hem d'interpretar que això acaba de manifestar-nos està dit una miqueta en broma, suposo, no?
2: El que fa que la vida en un xip sigui recordat amb tanta intensitat, diverses dècades després, és la combinació entre la qualitat intel·lectual dels debats, el respecte absolut pels testimonis anònims que pujaven al plató a explicar les seves experiències, i la sensació que el programa considerava els seus espectadors persones adultes capaces de sostenir una conversa complexa durant 2 hores i mitja en una nit de divendres. Aquell divendres a la nit era, per a moltes llars catalanes, una mena de ritual. La careta del programa, aquella melodia que tothom recorda, sense poder cantar-la del tot, anunciava que aquella nit la televisió anava de debò. La vida en un xip va parar el juny del 1992 per decisió personal de Joaquim Maria Pujal. Feia 3 anys que el programa omplia els divendres i 143 programes és una quantitat considerable de temes exhaurits, de plató preparat, de ficció gravada a contrarrellotge i de debats allargats fins a les 12:30 de la nit. La granja va continuar vivint una mica més per compte propi. Aquell estiu del 92 es va reemetre sencera de dilluns a divendres en horari de tarda i l'èxit va ser inesperat. Uns anys més tard es tornaria a reemetre. Els personatges d'un bar de barri, guionitzats per un futur Nobel de les Lletres Catalanes i produïts per l'home que narrava els partits del Barça, seguien enganxant gent davant la televisió. Alguna cosa havien fet bé.
3: Les persones que són presents a l'estudi de La vida en un xip han trucat als telèfons del programa per manifestar el seu punt de vista entorn del tema que avui debatem. Les que hi estan a favor a través del telèfon del sí, 93 453 5577. Les que hi estan en contra han telefonat el del no, 93 454 10 11. En aquests moments, les nostres hostesses, Olga i Tessa, estan recollint els pronòstics relatius a l'enquesta del programa. Si vol venir com a públic a l'estudi, escrigui una postal amb el seu nom, telèfon i població a l'apartat de correus 5588 08080 de Barcelona. Si algun espectador és directament al·ludit per algun comentari fet al llarg de l'emissió, el programa posa a la seva disposició el telèfon exclusiu per a persones al·ludides, 93 473 24 64. Aquest número només pot ser utilitzat per qui hagi estat directament esmentat i vulgui replicar. Ara bé, qualsevol espectador que vulgui expressar el seu parer sobre el que estigui passant en el programa, per comentar-lo i enriquir-lo o per criticar-lo i queixar-se'n, té a la seva disposició els telèfons de l'espectador, 93 473 15 46. El nostre centre de dades canalitzarà les diverses aportacions. Immediatament començarem el col·loqui de La vida en un xip, en directe des de l'estudi número 1 de TV3.
2: El llegat de La vida en un xip és doble. D'una banda, va demostrar que la televisió pública catalana podia produir continguts de qualitat en català que connectessin emocionalment amb l'audiència i que no renunciessin a la complexitat. De l'altra, i potser és el llegat més tangible, la granja va ser l'embrió de tot el que vindria després. Les primeres persones que van prendre la decisió de fer una telenovela diària a TV3, 5 anys més tard, ho van fer mirant el que havia funcionat en aquell bar del Pujal i del Cabrer. El Poblenou del 94, la primera telenovela diària de producció pròpia de la televisió espanyola, existeix en part perquè un divendres del 89 algú va gravar la barra d'un bar al poble espanyol per posar-les catalans just després del Telenotícies.

0: cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Segur que algun cop heu escoltat, doncs mira, quan ja són els CEOs, que diuen a la feina, no? Que, o algun sopar d'empresa que ha acabat malament o bé, depèn de com ho entenguis, no? De que fulanet i fulaneta, o fulanet i fulanet, vés a saber, fulaneta i fulaneta, doncs s'han liat i han començat una relació companys de feina, no? I això genera un canvi, no? En com t'has de relacionar amb aquesta gent, no? O si pot portar problemes per l'empresa, per temes de confidencialitat, de dades, no? De que potser estaven a departaments diferents i aquest departament no havia de saber, saps, el que fa? Saps allò que la mà dreta no sàpiga què fa la mà esquerra i al revés? Són moltes les situacions que es poden donar. I hi ha moltes peculiaritats que volem conèixer d'aquestes problemàtiques i avui volem parlar amb el professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, en Miguel Arenas. Miguel, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: En aquest cas, un cas que va fer que es va fer molt viral, comenteu en els estudis, en els anàlisis que esteu fent, que va ser aquest del concert de Coldplay, no? Que es va veure dues persones que teòricament eren companys de feina, anant a veure el concert de Coldplay i venga, allò que la cosa s'està animant, posen la kiss cam, allò de dir, mira, dues persones que s'estimen i teòricament no s'estimaven, no? O no haurien d'estar-se estimant. Clar, això que sembla una anècdota, clar, a nivell de dret i a nivell de com s'analitza, ostres, han d'haver situacions molt complexes, oi que sí?
1: Sí, pot haver-hi, però clar, el primer hi hem de partir és que en el context estatal, la nostra normativa laboral no prohibeix les relacions sentimentals entre companys i companyes a la feina, de cap tipus, ni del mateix sexe, ni d'edats diferents, ni de diferents departaments. És plenament possible tenir relacions sentimentals i l'empresa no pot prohibir-ho.
0: Per tant, aquí partim... Una altra cosa és que estiguessin casats aquests, que era un altre tema, però clar, això és un petit detall, però que va més enllà de la legislació de l'empresa com a tal. És a dir, partim d'un punt de que l'empresa com a tal no pot ficar mala cara respecte a això, perquè és legal. I teniu, reflexàveu dades d'Infojocs, per exemple, que deien que a Espanya un 23% dels treballadors i treballadores que passen, doncs això, mitjana 40 hores setmanals a la feina, reconeixia haver mantingut una relació sentimental al seu lloc de treball. I deia també el 56% creu que una relació sentimental entre companys pertany a l'àmbit privat i no s'ha de comunicar a l'empresa. Això és el que em sembla molt interessant. Com funciona aquest

0: aquest sistema? L'empresa pot demanar informació, pot investigar, com va això?
1: No, afectaria directament al dret a la intimitat de la persona treballadora. Uh-huh. No pot demanar informació als treballadors ni abans d'iniciar la relació laboral, ni durant la relació laboral, ni fins i tot encara que aquesta s'extingís alguna vegada després. Per què? Perquè tenim dret a no ser discriminats per raó de qualsevol tipus, ni per l'estat civil ni per l'estat sentimental, i fins i tot podíem incórrer en pràctiques abusives per part de l'empresa si considerés que ha de prohibir relacions sentimentals entre companys de feina.
0: Clar, i que fins i tot ens pugui produir, doncs, el que dèiem, no? Un acomiadament o un canvi de departament perquè no estiguin junts, és a dir, aquí hi hauria hagut una mala praxis, eh, que sí?
1: Sí, correcte. Si fos un acomiadament, serà un acomiadament nul amb la conseqüència de la readmissió i li torna la persona al seu lloc de treball. I si es tractés d'un tema de rebaixa de salari, de les condicions de treball, de canvi de departament, seria una situació no ajustada a dret amb el dret de la persona treballadora a demanar la restitució a l'antiga situació i, a més, segurament amb dret a indemnització per vulneració de drets fonamentals, en aquest cas d'intimitat familiar i personal.
0: En aquests estudis que s'havien fet, l'opinió, anem a dir, pública, o almenys els enquestats, consideraven majoritàriament que això no havia d'afectar negativament, no? O no havia de perjudicar com a tal a l'empresa, o fins i tot es podria considerar el contrari, no? Que podia beneficiar el fet de que vagis més alegre a treballar, perquè saps que et trobaràs amb la persona que t'agrada, per exemple. Això és un tema molt interessant i que evidentment dona per més joc del salseo, que diem, no? Però el que és evident és que quan hi ha relacions humanes hi ha moltes possibilitats de que això passi, i com bé ens expliques, això ha de ser forma part de la vida privada i dels drets dels treballadors, en aquest cas, eh?
1: Correcte, queda en aquesta esfera com si tens una patologia i no vols transmetre a la teva empresa quina és aquesta patologia perquè vols reservar-ho. Doncs a les condicions sentimentals tenen la mateixa dimensió. És que jo no he de dir que tinc una relació sentimental amb un company o una companya de feina, perquè fins i tot es pot produir, i ja sabem que de vegades, desgraciadament, hi ha organitzacions que rebutgen aquest tipus de situacions, que jo tinc una relació sentimental amb una persona del mateix sexe. Per què he d'explicar-ho?
0: Aquí un altre... No, està clar. I aquí partim de la idea d'una relació que sigui fructífera, no? Quan parlem del concert de Coldplay o parlem del que seria els temuts, no? Sopars d'empresa, de final d'any, que sempre hi ha algú que s'anima més, s'engata més del que tocaria i després, doncs, igual no vol saber res, doncs fins i tot això ha de quedar en l'anonimat, no? Allò, lo que queda en la cena d'empresa se queda en Las Vegas, se queda en Las Vegas, no? Perquè aquí qualsevol informació d'algú que se li anés la llengua, que expliqués, aquí estaria cometent una il·legalitat, eh? O com va això? Explica'ns.
1: No, però jo aquí ja estarem tractant d'un altre problema. Una altra cosa són relacions consentides i un home, una dona, dos homes que parlen entre ells i que volen tenir una relació, cap problema. Quan estem parlant en aquest àmbit diferent i sobretot en aquests sopars que a vegades tenen les empreses, aquí podem tenir un problema molt més greu, és que n'hi hagi un problema d'assetjament.
0: Ah, no, està clar. No, jo aquí deia consentit, vale. Si hi ha assetjament, llavors sí, evidentment. No, em referia que hagués passat una cosa, no ho volen seguir, no volen explicar. Jo imaginava el cas que algú ho intentés explicar, saps? Com per dir, no només fa una mica safreig, sinó per això típic, no? Que podria estar, que vol aquell lloc de treball o el que sigui, i fa servir aquesta informació que és molt valuosa, no? Per exemple.
1: Pues com diuen els futbolistes, no? El que passa al vestuari és que el vestuari, no?
0: Totalment. Ja que comentaves aquest tema, que em sembla molt interessant, si en una d'aquestes situacions, en una sort, per exemple, un sopar de cap d'any, o per exemple un viatge, no? Un viatge d'empresa, sí. O un team building d'aquests que es facin, no? Hi ha algú que es pot sobrepassar, aquí què hauria de prevaldre? El dret a poder donar aquesta informació? Com va això?
1: No, aquí és molt... S'ha de ser protector de la persona treballadora que ha estat agredida.
0: Val.
1: Perquè l'assetjament no implica que n'hi hagi una agressió sexual en el sentit de que n'hi hagi una violació. És que donar un petó, ser poc respectuós amb una companya o un company de feina, fer servir paraules que no són adequades, poden comportar que n'hi hagi aquesta intromissió, aquesta agressió en aquesta esfera privada. I això ha de comportar que n'hi hagi, fins i tot, ja no per part de la persona que ha estat assetjada, sinó fins i tot per tercers companys, que n'hi hagi la denúncia davant de Recursos Humans o de l'òrgan competent perquè s'activin els protocols necessaris perquè aquesta

0: conducta no pugui quedar sense sanció, que fins i tot podria arribar a l'acomiadament.
1: Aquí hi ha un tema, que és que quan dèiem, no? Quan tot va bé, tot són flors i violes, però sí. quan després aquesta parella es trenca, pot haver una certa problemàtica, anem a dir-li moving, anem a dir, sobretot si l'estructura no és simètrica, no? Pot haver unes certes complicacions que aquí els comitès de, no? Entenc de temes laborals han d'estar molt al dia, d'això?
0: Sí, però llavors estem parlant d'una dinàmica diferent i si es detecta aquesta situació, que seria un conflicte laboral, ja no estem parlant del coneixement de la relació sentimental, sinó del trencament de la relació sentimental que pot afectar-hi llavors a nivell laboral i n'hi ha aquest conflicte, llavors quedaria en el marc de la prevenció de riscos laborals i llavors sí que s'ha d'actuar i s'han de fer ajustos raonables i això pot comportar fins i tot un canvi de departament, vale? Però sempre quan sigui respectant completament la dignitat de la persona. El que no faré és, com has trencat amb la teva parella era directora financera, ara tu el que seràs és el conserge de l'empresa, per dir-ho d'alguna forma. T'has de mantenir amb la mateixa categoria professional, les mateixes condicions, però segurament treballant de forma separada.
1: Clar, aquí és quan, jo conec casos, per això dic que em sembla que és més habitual del que podríem imaginar, que en situacions asimètriques hi hagi algun tipus d'assetjament de dalt a baix o de baix a dalt, eh? Vull dir, en molts casos jo he conegut gent que dius, ostres, sorprèn, perquè a vegades per voler, saps, per voler créixer o al contrari, no, per abús, no, la situació, que n'hi ha en les dues direccions, que sí?
0: Sí, desgraciadament la condició humana és...
1: No, clar.
0: És una mica perversa i sí, i a vegades entre iguals també, a vegades és horitzontal, no? Espero jo que avancem en aquesta protecció del respecte a totes les persones, no? I que això desapareixi. Segurament fa 30 anys, jo me recordo quan m'incorporava al mercat laboral, doncs crec que hi havia una desprotecció respecte a persones, dones, no, ho diré clarament, que avui desgraciadament, o dic afortunadament, no passa, no? O no passa amb la mateixa intensitat.
1: Aquí, i això és el que volia que ens poguessis explicar, perquè em sembla que és necessari, cal que totes les empreses tinguin un departament o tinguin cobert aquesta situació d'on es pot denunciar, no?, qualsevol tipus d'actitud o d'assetjament que sigui denunciable. Com funciona això? Totes les empreses l'han de tenir, depèn del número de treballadors, com funciona més o menys?
0: Sí, les empreses en una determinada dimensió, més de 50 treballadors segur, han de tenir sempre plans d'igualtat i plans d'assetjament sexual i laboral. Però això no implica que les petites no puguin tenir-ho i això no implica que no tinguin que habilitar certs canals perquè si això passés es pugui denunciar i es pugui tractar, perquè al final jo sempre ho marco en el dret laboral, però sobretot en matèria de prevenció de riscos laborals, no? Sí. Si una situació d'aquestes es produeix, l'empresari sempre ha de garantir la protecció eficaç de la persona treballadora i, per tant, ha d'actuar des del minut que quan tingui coneixement i ha d'actuar en el sentit més positiu possible.
1: Sí, totalment. Molt, molt, molt interessant i crec que és molt necessari que tinguem constància d'això, perquè allò que sempre diem, de más vale prevenir, més val tenir totes aquestes estructures, tota aquesta informació que quedi clara des del principi abans de que pugui passar qualsevol cosa, perquè crec que és una manera de que tothom, qui pensés abusar, sigui en el grau que sigui, s'ho pensi molt més i que qui pugui detectar de seguida pugui parar la situació, que serà el millor per tots, per l'empresa, per les persones i per tot, que sí?
0: Sí, és correctíssim, i tenir aquest protocol i que sigui conegut per les persones treballadores, que a més s'habiliti un canal de denúncies que fins i tot pot ser anònima perquè s'ho ha demanat la Unió Europea, doncs això garanteix, jo crec, que com a mínim si algú vol actuar incorrectament s'ho pensa dues vegades.
1: Totalment. I el que diem, tornem a la part bonica del principi, love is in the air. Si ara, quan llega el calor, ja sabe, això perquè volíem aprofitar la presència del Miguel per preguntar-li sobre això, però quan llega el calor, los chicos se enamoren. És la brisa i el sol, que diu, això és de sabidoria popular, Miguel. Per tant, el que hem d'esperar és que les coses vagin bé i que sobretot que la gent tingui la consciència de que si és tot ben fet i amb il·lusió i tal, que no ha de ser cap problema el fet de que puguin tenir una relació i sobretot que no estan en l'obligació de dir-ho, sinó forma part de la seva vida privada. En tot cas, els altres ja veurem que es fan ojitos i que es miren i tot això,
0: Correcte.
1: Però que tot a més, doncs és important que coneguem totes aquestes coses i que sapiguem que hi han d'haver aquests protocols, aquests coneixements de, de,

0: Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
1: Iniciem la tercera hora de Nits de Ràdio, doncs, que sempre aprofitem per tornar a gaudir d'algun contingut que haguem fet al llarg de les temporades, avui amb en Víctor Ruiz Novel i un personatge històric, amb cançó de Bonnie M, Doy Pistilles.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Víctor, que jo no dic que això no situï, però jo m'estic movent que dona gust. Mira, com entra. Està passada, això. Tots ballant aquí.
1: El resto tenia que dar miedo.
0: Mare meva. He was big and strong.
1: Me ha hackeado la sesión.
0: Oh, m'encanta, deixa'm escoltar una mica.

La ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabem nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i l'inici, al matí, o el pre-morning, pre-matí, o l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si.

0: Ja sabeu que a la ciutat volem estar al dia de les noves tecnologies, però sobretot volem entendre com funcionen i quin és el seu origen. I d'aquesta tasca, doncs, qui s'ocupa és l'Àlex Soto, que és enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com han anat les vacances?
1: Molt bé, de muntanyes russes.
0: Déu-n'hi-déu. Uf, ja m'ho has explicat quina marejada, tu, eh? Jo ja no tinc
1: sí, edat. Sí. No, jo sí pujo, però bueno, sí que és veritat que hi ha cops que estava allà assentat i deia, jo què estic fent aquí? Però bé.
0: De fet, vam explicar, és... no?, com va ser la primera muntanya russa,
1: sí?
0: No?
1: Te'n recordes? Sí, sí, sí, sí. Vam estar-ho, sí, sí, per això, però bueno.
0: Avui no parlem de muntanyes russes.
1: No, s'ha superat per això les vacances.
0: Molt bé, molt bé.
1: S'han superat.
0: I ja tenim una nova temporada aquí, gràcies per seguir sent part de la ciutat i explicar-nos com funciona la tecnologia i com es va originar en alguns casos. De què ens parles avui?
1: Sí, avui he portat aquesta cançó, perquè aquesta cançó és del 2026, val? És Repeat It, es diu la cançó de Martin Garrix i Ed Sheeran,
0: sí.
1: Val? I com que és una investigació que s'ha fet aquest any, doncs per això he posat aquesta cançó, val? Ah, simplement dir una forta abraçada a l'Anita, que va ser qui em va fer descobrir Martin Garrix.
0: Ah, mira.
1: Que és sí, sí, que és un artista molt solidari, perquè ell té molt clar que ell el que ha de fer és ser el portador de la cançó, però no ser l'estrella de la cançó, no? Mm-hmm. I bueno, doncs m'agrada molt que aquesta cançó, a més, té una curiositat que en el drop, que és això, quan, no, quan et ve el subidón, perquè ens entenguem, sí, diuen rewind, repeat it, que és tira enrere i repeteix. I és el que fa la cançó constantment. Llavors, és, bueno, és allò de cançó i música, sí, ben lligats, no? Però bé, començarem a parlar una mica d'això, de la investigació aquesta que s'ha fet, que és la vacuna sobre el melanoma.
0: Sí, bona
1: que realment notícia. Serà parlat, exacte. Jo crec que, vull dir, que tenen resultats molt, molt prometedors. I aquí el tema és que ha sigut gràcies a la intel·ligència artificial. I avui que tothom està aquí en mode apocalipsis, no?, de la intel·ligència artificial, què tal? Bé, doncs la IA també ens pot donar bones notícies, no?
0: I tant.
1: Pensem per això que hi ha científics com José Ignacio Latorre que diu que estem en un moment de singularitat en la història de la humanitat. Què vol dir això? Vol dir que estem en un moment en què crec que el viurem on l'espècie humana serà superada.
0: Ostres.
1: I clar, això, clar, jo entenc que això fa por, eh? Però...
0: Home, això fa una mica de por, o molta, però la por no deixa de ser una reacció davant del que ens és desconegut, amb la qual cosa jo crec que si ho expliquem i ho entenem, doncs potser aquesta por marxa, així que va.
1: Així, vinga, comencem.
0: Expliquem com s'ha estat tot plegat.
1: Això mateix. Primer de tot, dius que utilitzaré un llenguatge molt planer. Vull
0: genial.
1: Dir que si hi ha cap metge, sí, que ens, hi ha algun metge que ens està escoltant, que no m'esperin a la porta de la ràdio.
0: No, no, està bé que ho expliquem, perquè els metges en saben molt i a vegades ho expliquen d'una manera, doncs, que nosaltres, la resta dels mortals, no ho entenem, així que ja està bé. Que ens perdonin els metges, no utilitzaràs paraules, un vocabulari tècnic, però sí que ho entendrem tot, que és el que ens
1: mateix.
0: Interessa.
1: Ah, això mateix. Llavors, la intel·ligència artificial no ha descobert la vacuna, sinó que l'ha fet més efectiva i personalitzable.
0: Vale.
1: Llavors, què passa amb el càncer? No? Bé, ja tots sabem que tenim el sistema immunològic.
0: Que és els glòbuls blancs, no?
1: Això mateix, que és el nostre exèrcit, no? Okay. Llavors, nosaltres suposem que el nostre exèrcit va amb uniformes blaus.
0: Vale.
1: I els enemics van amb uniformes vermells. I tu et diuen, els vermells són lents, l'has d'atacar,
0: vale.
1: Doncs tu vas i ataques els vermells. Si a més a més et diuen, ei, que els grocs també són dolents, doncs tu ataques els grocs també, aquí
0: sí, sí.
1: No passa res més. Què passa amb les cèl·lules cancerígenes? I és que fan una altra cosa, i és, som de l'equip vermell, és a dir, som dels dolents,
0: sí,
1: però t'hem robat l'uniforme blau. Llavors me'l poso, però què passa? Que jo no vull que el meu equip de l'equip vermell m'ataquin a mi, perquè jo soy de los suyos, no?
0: Vale. Diuen.
1: Llavors es posen una petita diferència, potser una petita línia en l'uniforme, potser hi ha un pegat, no?,
0: sí,
1: que es queda per allà l'uniforme, no? Llavors fan aquestes cosetes. Llavors això és important que ens quedem amb aquest concepte, val? De que són com cèl·lules normals, però amb una petita, molt petita diferència, que què passa? Que les cèl·lules de l'exèrcit blau no es reconeixen i es creuen que són col·legues. I per tant, clar, no les ataquen. Què passa amb un melanoma? Doncs és exactament això, que el sistema immunitari no és capaç d'identificar aquestes cèl·lules. Llavors, quan ja tens, diríem, símptomes de, no?, que tens un melanoma, el que es fa és

0: supera. Problema és que poden quedar cèl·lules que no podem veure quan les has, no, quan les has operat, i es tornen a reproduir, i llavors es repeteix el procés.
1: És això que a vegades es diu, no? Que s'ha arribat massa tard, potser, que si s'hagués arribat una mica abans s'hagués pogut solucionar el problema. Escolta, com s'està solucionant tot plegat ara?
0: Exacte. El que es fa ara, avui en dia, que és, tu fan la biòpsia, analitzen totes les cèl·lules que tenen, no? I diuen, ostres, doncs sí, mira, és un melanoma, i a més, som capaços de veure una mica això, com, quin pegat porten, si porten una línia, si porten un pegat, si... O sigui, som capaços de veure, ei, vigila, perquè l'uniforme té aquestes diferències, que no és una cèl·lula normal, té aquesta diferència aquí, aquesta diferència allà, que hem d'estar al tanto, no? Llavors, què passa? Estaria molt bé si nosaltres poguéssim entrenar el nostre exèrcit a dir-li, vigila, perquè aquests que porten l'uniforme blau, si veus que porten aquesta línia groga aquí, no són dels nostres, són dolents, i els heu d'atacar.
1: I entenc que aquí és on ha entrat la intel·ligència artificial, no?
0: Exacte, perquè el problema que hi ha és que hi ha moltes... O sigui, l'exèrcit aquest que agafa l'uniforme blau pot posar moltes diferències, val? I no vol dir que... O sigui, tu pots dir, mira, si porta la línia groga és dolent, ah, doncs no porta la línia groga, no és dolent. No, sí, pot ser dolent perquè potser porta una línia negra. No? Llavors, clar, hi ha moltíssims atributs que fan, no?, que aquella cèl·lula realment vegis que s'està passant per una altra. No? Llavors, hi ha tantes que costa moltíssim que una persona humana pugui saber totes quines són i, segons les nostres característiques com a persones, saber si podríem detectar-ho i atacar-ho. No? Llavors, això que per un humà és molt difícil perquè són moltíssimes dades, però una IA és molt fàcil. Tu simplement has de fer la biòpsia, li passem aquesta IA i la IA diu, ah, amb tots aquests paràmetres que m'estàs dient, amb tots aquests, no, diem, totes aquestes diferències en l'uniforme, jo sé que puc dir, ei, aquests són els dolents i a més els has de poder atacar d'aquesta forma. I aquesta és la gràcia, que mentre que ara diem, tens un melanoma d'aquest tipus i anem a provar amb aquesta medicina, la IA ens pot dir aquesta, per tu com a persona i tu pel tipus de càncer que tens, l'hauries d'atacar d'aquesta forma.
1: Que és la gràcia de la medicina, eh? Aquesta personalització. Escolta, ja podem identificar aquestes cèl·lules dolentes, malignes, i ara com entrenem les nostres cèl·lules perquè les ataquin?
0: Clar, aquí ve un vell amic nostre, que són les vacunes ARNm, que això sona del Covid.
1: Sí.
0: Segur que, Covid, això... Aquestes són els que ens solucionaran aquest problema. Perquè ara pensem un altre cop amb l'exemple aquest dels exèrcits. Si tu tens un exèrcit i els hi vols dir que sapigueu que hi ha uns que s'estan passant per nosaltres però que no són dels nostres, què faries? Enviaries un PowerPoint amb tot de fotos, no? I diries, mireu això, això, això, això... O sigui, entrenaries el teu exèrcit.
1: Us heu de fixar en això, no?
0: No, doncs, en això. Molt bé, doncs això és exactament el que fa la vacuna ARN missatgera, no? Que és, codifiquem aquest PowerPoint dintre de la vacuna, t'injectem la vacuna i què fa aquesta vacuna? Li passa el PowerPoint a tots els linfòcits T i B per aprendre a identificar aquestes cèl·lules cancerígenes i també aprenen a com lluitar-les, no? Per tant, el que podem veure és que ara el que estem fent és dir-li en el teu cos, o l'estàs ensenyant en el teu cos a dir-li, atenció amb aquestes cèl·lules que semblen que són de les nostres i no ho són, i per tant, elimina-les.
1: I això com canvia la medicina, Àlex?
0: Clar, això, fixem-nos que el que estem anant cap a una personalització de la medicina. És a dir, ara mateix, és el que comentava, no? De que nosaltres ens detecten, en el cas algú li detecten un melanoma, li posaran un tractament més o menys genèric. En aquest cas no, en aquest cas és, jo t'extrec el teu melanoma, les teves dades del teu cos, les poso juntes, les passo a una IA, la IA em diu, aquí, aquest detall, aquest detall, aquest detall, és amb el que s'ha de fixar el teu cos, perquè el teu cos és diferent que el del veí, no? Fixa't en això, ho posem dintre a una vacuna personalitzada per tu, que només serveix per tu, te la injectem i llavors, clar, com tot, l'èxit no és que estigui assegurat, però ja podem veure que és una millora molt, molt gran. I a més a més, podrem agafar i dir, ha funcionat? No,

0: doncs podem realimentar la IA perquè aprengui encara més, no?
1: Més dades a la IA. La pregunta del milió, Àlex, sabem si això servirà també per d'altres tipus de càncer?
0: A dia d'avui no. Es veu que s'han provat per altres tipus de càncer i no ha funcionat, per altres s'està investigant, però jo vull ser positiu. Perquè al final, la realitat és que qui ens investigarà com càncer? No serem nosaltres. El dia que tinguem IAs generals, IAs superintel·ligents, ja no ens haurem de preocupar d'estudiar-ho. Ja ho faran elles per nosaltres. Molt més ràpid i treballant 24 hores.
1: Imagina't.
0: Per tant, no ens haurem de preocupar. És a dir, ara mateix sí, però en un futur, jo crec que no massa llunyà, començarem a veure els fruits aquests d'IAs fent investigació i, a més, molt útil. No? I si ens fixem, aquí és el que m'agradaria dir al final, és que això, la investigació de... O sigui, que les IAs investiguin, també serà economia. Llavors, quan es posen lleis que posen barreres a on poder crear aquests centres de dades per poder fer funcionar les IAs, el que estem fent és empobrir el país a llarg plaç.
1: Doncs esperem que quan arribi aquest moment es pensi en la gent i no es posin aquestes barreres per poder accedir a aquesta tecnologia. Ens hem quedat més tranquils, Àlex, perquè
0: sí.
1: Així demostrem que la intel·ligència artificial també té la seva part positiva i que pot ser molt positiva si la fem servir.
0: Exacte, també pot ser, i tant.
1: Àlex Soto, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per estar una temporada més amb nosaltres. Una abraçada.
0: Moltes gràcies, un plaer.
2: Escolta a la ciutat, amb Míriam Franc, tota l'actualitat de Barcelona.
3: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.

0: De seguida parlem amb la nostra advocada experta en consum, però Robert, recordem avui la pregunta del dia...
1: No recordem. No, o sigui, recordem. Sí que recordem, però estic una mica enfadat.
0: Què et passa ara?
1: No, perquè anava molt bé la cosa, de molta participació al llarg de tota la setmana, i ara resulta que parlem d'una cosa que fem tots cada dia i la gent no s'anima.
0: Potser no fan tàpers i no tenen cap recepta per tàpers.
1: No s'ha fet mai vostè una carmanyola a casa? No s'ha preparat mai res perquè havia de tornar tard del metge?
0: No fotis bronca a l'audiència.
1: Home, és que ja és molt fàcil. A més a més,
0: ha arribat alguna nota.
1: El premi és tan espaterrant...
0: Potser no li ha agradat. Però participaran en bones mans. Sonarà en bones mans.
1: El cas és que avui hem obert una nova secció que no té nom. No l'hem posat nom encara.
0: Els fogons de la ciutat.
1: Els fogons de la ciutat. Jo li posaria quins
0: fogons.
1: No li ha
0: agradat.
1: Quins fogons.
0: És veritat, si m'ho has dit.
1: Quins fogons. Doncs a quins fogons, que és aquesta secció que ens hem inventat, ens agradaria que cada dijous parléssim de cuinar aquí al programa, però parléssim amb l'audiència d'aquest programa, que segurament cuinarà en algun moment de la seva vida. No dic que cada
0: segurament
1: dia, però...
0: ara estan cuinant.
1: Segurament algunes o alguns estan cuinant a aquesta hora, perquè s'estan fent el dinar. Molt bé, doncs vostè que està fent el dinar, agafa el mòbil i el desbloqueja i diu... WhatsApp, nota de veu. Hola, guapos de la ciutat, com esteu? Doncs mira, jo estic fent uns macarrons amb la bolognesa, per exemple. Doncs ja està, i ens envia la recepta dels macarrons que té enjundia, la dels macarrons.
0: És molt típic de tàper, a més.
1: Sí, o la del fricandó, o la de les gambes a l'ajillo, o el que vulgui vostè, el que estigui fent, o que faci vostè quan
0: gambes
1: té visita a casa.
0: Gambes a l'ajillo ja és top, per un tàper.
1: Clar, però també tenen una mica d'allò. Hi ha gent que posa
0: però aquí l'ampollastre...
1: Bròquil amb pollastre,
0: eh? A tu t'encantava això.
1: Sí, és veritat.
0: Cada dia de la setmana es feia bròquil amb pollastre.
1: El bròquil és molt sa. Què es fa vostè per dinar avui? Doncs ens envia ara mateix amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908. Clar, la temàtica d'avui és que pugui servir per un tàper. Però és que en el tàper s'hi pot posar tot.
0: Tot.
1: S'hi pot posar fins i tot unos xocos, unos calamares andaluza, amb un tros de llimona. Pot posar-hi de tot. Avui la temàtica d'aquesta secció és Tupperware o carmanyola.
0: Quin tupper t'has portat avui?
1: No, cap, no me n'he portat avui encara. Però vostè en deu estar fent
0: encara
1: algun. I si no n'ha fet cap avui, se'n farà algun a la vida. O té alguna recepta d'aquestes que vostè diu això pel tupper és perfecte. Mira, ens n'ha arribat una que escoltarem d'aquí una estona que és completíssima per portar

0: en el tàper. Doncs avui, temàtica tàper, en aquesta secció que es diu...
1: Quins fogons.
0: Quins fogons. El dijous, cada dijous, cuina a la ciutat amb l'audiència d'aquest programa a través del 676-760908.
1: Robert Calvo no té tàper avui.
0: No.
1: Ajudi'l-la a fer-se un tàper
0: decent. Una
1: vegada,
0: quan jo feia un programa a la tarda, em vaig dir, ai, ara tinc una mena d'antojo d'entrepà de tonyina. M'agradaria...
1: Anull, no, es diu? Eh? Antojo és anull?
0: Sí, no sé com es diu en català. Sigui com sigui, tenia un desig de menjar-me un entrepà de tonyina.
1: No ho he explicat mai, això, estiguin atents.
0: I va venir un oient i me'n va portar, dos me'n va portar.
1: Però això no els hi demanem, eh? No volem la recepta i que ens portin el tàper. No, això no ho demanem, però com a mínim, idees per fer-nos el tàper. Va, vinga, va. Notes de veu al 676-760908. Allà rebem totes les receptes que ens voleu fer arribar per fer una miqueta més atractiu, perquè estem farts ja de pollastre a la planxa, amanida, macarrons amb tomàquet, sempre fem el mateix. Volem idees originals. 676-760908.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Ja ho saben, dimarts 8 de setembre els nens i nenes tornen a l'escola i això suposa un esforç per ells. Un esforç que ja hem fet els pares i mares comprant els llibres, el material, els ordinadors portàtils... Una factura que puja massa després de tot el que ja hem gastat durant aquestes vacances d'estiu. Però hi ha alguna manera per no patir tant aquesta pujada de setembre? Es parla molt de la de gener, però la de setembre, déu-n'hi-do. Doncs li podem preguntar a l'Esther Lorente, ella és la nostra advocada experta en consum. Esther, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Esther, com han provat les vacances?
3: Bé, molt bé, molt bé. Encantada de poder participar en una altra temporada amb vosaltres.
1: I nosaltres que estiguis aquí per resoldre tots els nostres dubtes com a consumidors. Ja ho hem dit, tornar a l'escola no és fàcil pels nens i per les nenes, però tampoc ho és pels pares, que hem de desembutxacar tots aquests diners en el material escolar. Va, dona'ns algun consell, alguna manera per estalviar-nos alguns diners?
3: No tenir fills seria una.
1: Home, seria la fonamental, però ja que els tenim no els podem tornar, Esther.
3: No, clar, no, això està clar. Mira, jo tinc uns quants consells que alguns són una mica, que sembla mentida que haguem de recordar això, però és que de vegades ens passa. El primer de tots és fer una llista del que ja tenim, perquè de vegades anem a comprar sense saber el que tenim.
1: Sí.
3: I a més, a les botigues ens ho posen tot molt llaminer. I jo, per exemple, si entro a una botiga d'aquestes de papereria, em torno boja.
1: Clar,
3: llavors, clar, no m'ho compraria tot. Llavors, anem a pams. És a dir, fem una llista, veiem el que tenim, el que està més o menys en bon estat i el que necessitem. ¿Vale? També un altre consell seria avançar-se una mica a les compres. Ja anem tard. Però per això també crec que ho vaig recordar el juliol, que us deia, aprofiteu les rebaixes per aquestes samarretes per fer esport, etc.
1: Sí.
3: Doncs compreu un parell de compreu samarretes una mica més grans pel curs següent. ¿Vale? Una altra cosa que també, com a hàbit de consum, i jo crec que és important dir-ho, és que podem esgraonar aquesta despesa. M'explico. No cal que tinguin una motxilla nova cada any al setembre. Llavors, podem esgraonar una mica, així la motxilla està, encara no s'ha mort, perquè després passa allò dels entrepans aquests que es queden a la motxilla.
1: Ai, calla.
3: Tres mesos, però si la motxilla està més o menys en bon estat, o l'estuig, o el que sigui, i doncs potser podem esgraonar, no comprar-ho ara, i potser aprofitar, doncs, per exemple, que vinguin els Reis o per l'aniversari. Tot això farà que es faci aquesta tornada a l'escola una mica més
1: assequible, no?
3: Més assequible. També hem de parlar d'una cosa, per exemple, per les lectures obligatòries, aquesta sobretot a la secundària, tenim biblioteques. Home, jo sóc partidària de que tothom a casa hauria de tenir obligatori un Lazarillo de Tormes i llegir-s'ho, però
1: mira,
3: és la meva opinió.
1: Aquest li han posat a la meva filla a tercer de l'ESO aquest any, diu Lazarillo de Tormes, què rotllo? Dic, què va? És superinteressant, és divertit.
3: És superinteressant, a més jo aquest tema em toca molt de prop perquè tinc una germana que és profe de secundària de literatura i sempre parla molt del Lazarillo. Però si no el tenim o no el podem comprar, hi ha biblioteques per poder-ho, per poder-lo treure.
1: I tant.
3: per quan l'haguem de fer servir. Vale? I també hem de parlar una mica de consum col·laboratiu. A més, aquí a Catalunya es dona bastant, a altres regions d'Espanya no, però aquí, per exemple, fins i tot la Generalitat té algun programa de préstecs gratuïts de llibres. Això s'ha de demanar molt de temps, eh? Però si no, tenim un munt de plataformes de consum col·laboratiu i també tenim les AFA, les associacions de famílies, que de vegades en algunes escoles o alguns instituts dinamitzen el que és l'intercanvi lloguer de materials. Jo crec que això és important, el consum col·laboratiu, perquè de vegades el que es tracta és que a tu et deixen en préstec un material i tu al final de curs l'has de tornar. I això també és educar en valors a la canalla, perquè tinguin cura dels materials. És a dir, això ho he de mantenir bé perquè després ho tornaré. Tot això farà que la tornada a l'escola sigui menys greu.
1: Totalment, sí, sí. Totalment. De totes maneres, Esther, hi ha moltes famílies que no poden comprar aquest material i no sé si en aquests casos les escoles o el govern està obligat a proporcionar tot aquest material.
3: Sí, hi ha ajuts, eh? Hi ha ajuts. De fet, aquest enguany també s'ha fet un xec o un val escolar de 60 euros que s'ha donat en dos parts, de 30 i 30, doncs per material, diguem-ne, no? per material escolar. I també doncs, hi ha ajuts si hi ha que no es pot comprar absolutament res, evidentment hi ha ajuts. Pensa també que potser a la primària el material escolar també li dona la mateixa escola. Mm-hmm. Tot això també dependrà, tot el que estic parlant, dependrà una mica de si el nen va a una escola privada, sí, concertada o pública, eh? Que clar, sí, sí. És molt diferent, no? Però les escoles públiques doncs també tenen això, tenen aquestes plataformes i dinamitzen i fan aquest tipus d'intercanvi de materials.
1: Totalment. Vinga, parlem del Talmud ordinador portàtil. A mi m'ha tocat aquest any pel meu fill petit.
3: Bueno,
1: i és una despesa molt gran.
3: Sí, Míriam, però pensa una cosa, no cada any li compraràs.
1: No, mira, a la gran encara li dura. Sí, perquè si no ja...
3: Clar, llavors hem de, com que ja sabem que això passarà, doncs una de les coses que podem fer, perquè de vegades aquestes plataformes d'intercanvi o qualsevol botiga tenen ordinadors que estan readaptats, no cal que sigui un Mac nou d'última generació.
1: Evidentment, sí, sí.
3: Perquè de vegades els pares som els que ens posem una mica, que ens tornem una mica bojos. I no cal, potser posar un ordinador que estigui readaptat o fins i tot també hi ha serveis d'aquests que te'l lloguen i després se'l pots tornar. Uh-huh. Vale? I hem de pensar que això pues, bueno, és un cop pues, cada 4 o 5 anys, perquè l'ordinador o la tableta o el que necessitin el faran servir més d'una temporada. Hem de pensar així.
1: Clar, no ha de ser l'últim model, però sí que és veritat que a vegades no només amb l'ordinador, sinó també amb el material escolar, és l'escola la que et diu ha de ser aquesta marca, aquest número de llapis, no sé què. Això no estem obligats a complir-lo, no?
3: No.
1: Entenc.
3: Dependrà. A veure, jo en principi, jo això crec que no, perquè, a veure, si et diu, és que ha de ser el llapis amb número 2, la marca que sigui, però perquè aquest té
1: un gruix determinat
3: i hem de fer dibuix, doncs llavors sí, perquè té aquestes característiques específiques, però no cal que sigui d'aquesta marca determinada, és a dir, no t'han de dir això fa aquesta marca i només aquesta, no, això no ho poden fer, tu pots posar la marca que vulgui, sempre que tingui les mateixes característiques per fer-lo servir per l'assignatura, evidentment.
1: Clar. Mm-hmm. Molt interessant aquesta tornada a l'escola. Potser en alguns casos arribem tard per aquests consells, però per d'altres encara ens queden uns dies, així que potser us poden servir. I sobretot m'ha agradat molt el que has dit, Esther, de eduquem els nostres fills a cuidar el material.
3: Sí.
1: Perquè
3: sí.
1: És veritat que...
3: Sí, perquè això és una cosa que jo crec que és molt important, no? Que ha de tenir cura del material perquè després el farà servir una altra persona. Sí. Això educa.
1: O ells mateixos l'any següent, tisores. Les tisores et duren molts anys.
3: Sí, sí.
1: S'han de cuidar tot el que fem servir. Esther, ara que tenim aquí en el programa, volia parlar també d'una altra qüestió totalment diferent. Ja fa més d'una setmana que patíem aquesta gran riuada al Nepal i més enllà de la tragèdia, que és horrible, és impressionant, ens volíem preguntar què passa amb aquelles persones que estaven de viatge aquell dia a la zona i que han patit algun dany, ja sigui material o personal. No sé si poden reclamar. Pues, quina és la situació?
3: Dependrà de com hagin viatjat i de si tenien una assegurança específica. Uh-huh. Aquí tenim un problema, perquè de vegades ens anem de viatge i no contractem segons quines assegurances, no? I si contractem una assegurança de viatge no verifiquem quines característiques ha de tenir. Pensa que moltes assegurances, sobretot les assegurances de viatge, els casos de força major estan exclosos, o les catàstrofes naturals estan exclosos. Llavors, si nosaltres hem de viatjar en un país, una cosa molt, molt fora de la Unió Europea, perquè ens entenguem, doncs sí que seria bo que contractar una assegurança i mirar que tingui aquesta garantia davant d'una cobertura davant de catàstrofes naturals, força major, etc. Que tingui també no només la repatriació del cos si et mors, sinó una repatriació sanitària. Vale. Aquestes cobertures les hem de mirar. De vegades, si nosaltres tenim una assegurança mèdica aquí a Espanya, a lo millor ja ens cobreix una part de, per exemple, la meva, per exemple, sí que si moro repatriaran el meu cos. El que no repatrien és la repatriació sanitària. Uh-huh. Doncs això és revisar una mica, si sempre que anem a llocs fora de la Unió Europea per evitar aquest tipus de problemes, perquè déu-n'hi-do, és que ha sigut molt greu.
1: Sí, clar, no penses quan viatges a cap país que passarà un desastre natural d'aquestes magnituds, però bueno, mira, les coses passen i lamentablement cada cop més. Si no hem contractat aquesta assegurança i passa alguna cosa, podem reclamar?
3: Jo el que faria seria anar al consulat del país perquè t'ajudi la teva delegació de l'Estat allà. Vale? Per això tenim una representació del nostre país al Nepal, doncs que t'ajudin a fer els tràmits que hagis de fer. Reclamar, no sé en quin sentit ho vols dir, si puc reclamar a l'empresa, a l'agència de viatges alguna cosa.
1: O... Exacte.
3: No sé, t'acabes d'entendre.
1: Sí, si podem reclamar, doncs això, si hem tingut alguna pèrdua, ja no física, sinó personal, totes les nostres pertinences o...
3: Clar, això dependrà del que tinguem contractat. És que per això et dic que és important, a veure si hem perdut coses i teníem una assegurança de viatge bàsica, jo entenc que l'asseguradora de l'agència també ho cobrirà. Però hem de veure la lletra petita, i això és important.
1: Sempre s'ha de mirar la lletra petita, eh? De fet, escoltàvem fa uns dies el cas d'un noi que no pot sortir d'un país perquè va tenir un accident i, bueno, quan li van donar l'alta i va voler marxar, doncs no podia marxar perquè havia de pagar unes despeses, no? Doncs, i no tenia cap assegurança amb la qual cosa. En aquests casos, doncs, sempre s'ha de mirar quines assegurances contractem, no entenc?
3: Sí, correcte. Hem de mirar-ho bé.
1: Mm-hmm. Esther Lorente, és un plaer tenir-te aquí una temporada més per resoldre tots els nostres dubtes com a consumidors. Una abraçada molt gran.
3: Gràcies, bon dia.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.

0: Al llarg de la història trobem moltíssimes dones que han hagut de lluitar per fer-se un lloc i obtenir el reconeixement que mereixien. De l'Ala Lovelace, la primera programadora de la història, fins la Mariana Mozart, clavecinista i compositora eclipsada pel seu germà, passant per la pedagoga catalana Francesca Bonmisson. Científiques, músiques, compositores, descobridores i també escriptores. És el cas que avui ens ocupa la història de la Clementina Arderiu, una poeta que sí que va ser reconeguda, però que va viure també a l'ombra del seu marit, el Carles Riba. Ara, quan es compleixen 50 anys del seu traspàs, el Jordi Folch ens explica la seva història a l'obra A casa d'Anna Clementina Arderiu. Jordi, què tal? Molt bon dia.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per venir.
1: Per fer forta la cultura.
0: Home, i tant, això sempre.
1: És que és necessari.
0: Totalment, totalment.
1: És la ventafocs i, en tot cas, hi hem de lluitar. I gràcies per parlar de la Clementina, que avui és una gran desconeguda. Molta gent em diu, qui és la Clementina?
0: Mira, aquesta era la meva primera pregunta. Qui era la Clementina Arderiu?
1: M'ho has dit molt bé, Míriam. Esposa d'una bèstia, d'un pal de paller de la cultura catalana, que era Carles Riba, que s'ho menjava tot i era l'esposa de... Clementina Arderiu va ser una poeta important, va escriure 6 llibres de poesia, però sempre

0: però va quedar com la dona de Carles Riba. I escrivia molt bé. Però clar, de quin any estem parlant? Doncs va morir fa 50 anys, va viure del tot i amb un exili terrorífic al franquisme, i en aquell moment les demores de l'hogar era la destinació. Que ella és curiós perquè li encantava cosir els botons, sí, planxar la camisa, però tant en tant el Carles Riba li deia: escolta'm, que ho fas molt bé això d'escriure, deix de fer les tasques de la llar i posa-t'hi, no? Vull dir que hi havia una bona connexió.
1: I és raro, eh? Un home en aquella època que animés la seva dona a entrar en el món de la cultura.
0: Sí, el que passa que, mira, la Clementina havia nascut per ser botiguera, sí, d'una argenteria aquí al carrer Princesa, ben a prop d'on, sí, estem nosaltres, i van començar a venir tertulians, el Carles Riba, el Josep Carner, i va començar a enganxar-se, era una gran lectora de poesia, amb la poesia s'enamorava del Riba, i ja va passar. El que passa que la Clementina tenia 4 anys més que el Carles Riba, i va haver discussions familiars.
1: Això en aquella època...
0: En aquella època, escolta, el Carles Riba no és ningú, no té futur com a intel·lectual, no? Com t'has de casar amb una dona més gran que tu, que treballa en una botiga, allò que passava abans,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I realment és una dona que fa una poesia musical deliciosa i que hem de recuperar, però de totes, perquè és molt fàcil de llegir, és molt bonica, ens alegra la vida i acaba sent una gran desconeguda que hem de reivindicar. I ho fem amb el llibre i amb unes obres de teatre que comencen demà a Calafell, a la Casa Museu Barral, se'n va al Riu de Lletres, Sant Pere de Riu de Villa, se'n va a Salomó, i per tot el país per donar a conèixer qui era aquesta dona que ens parla del terrat de casa seva, perquè en Carles Riba en feia 60 anys, la Rosa, la Veroni, en Foix, el Pau Romer, una sèrie de gent, li van regalar, no m'ha passat pas a mi, ja els he fet als 60, una casa.
1: Jo he al·lucinat, amb aquesta part de la història, dic, ostres,
0: una casa quina sort. Una casa de pescadors, però més amb quadres d'en Granyer, amb escultures del Rebull, alguna obra d'en Dalí, dius, ostres, sí, sí, quin, sí, nivell, sí. I explica la seva vida i la seva obra des del terrat de casa seva, una tarda d'estiu, als veïnats i a les veïnes que vulguin escoltar. I això és A casa d'en Clementina Arderiu. Conèixer-la amb una biografia dramatitzada, perquè la Clementina no tenia encara cap biografia, hi ha hagut de recollir feina i documents d'aquí i d'allà i anar cosint una obra que ha estat molt difícil de fer.
1: T'ha costat,
0: molt. Ha arribat esgotat, El que passa que, com diu el Sam Abrams, que la Clementina de no ens falti mai, no? Per aquesta musicalitat, aquesta felicitat.
1: Escolta.
0: I aquell poema tan famós que és Clementina em dic, Clementina em deia.
1: Ai, m'encanta.
0: Que és la que potser coneix tothom, o no tothom, però la majoria.
1: Escolta, i per què la Clementina? Què és el que t'atrau d'ella que has dit? Haig d'explicar la seva vida.
0: Mira, és molt difícil escriure una biografia dramàtica d'una poeta, perquè normalment els poetes, els escriptors, tenen una gran vida interior, però no exterior. Dissortadament, Míriam, i jo no ho sabia, no sabia molt tampoc de la Clementina, es van trobar en un exili i en una guerra civil que es va fer fora del país. I a mi el capítol més important i el més dramàtic és quan fugen amb la Barcelona ja invaïda pels feixistes, com fugen a través de la frontera. Ells tenien visat, van poder entrar per Avinyó, Perpinyà i després París, però revisant tota la documentació de la Guerra Civil, escolta'm, ells tenien visat perquè ell treballava per la Institució de les Lletres Catalanes, però he llegit un llibre que us recomano, escolteu-me, que es diu Els Vençuts, de Xavier Benguerel, que m'ha posat la pell de gallina. Escolta'm, més de 500.000 persones van abandonar el país pels Pirineus, i si no tenies el visat o la documentació et tancaven en camps de concentració, atenció, d'Argelers, de Sant Ciprien, i ara els que vagin, que jo ho he fet al veure aquest espectacle nadalenc de l'Eva Carés, sí, a la platja, sí, la gent allí, hi havia 30.000 persones sense, a la sorra,
1: sense res,
0: i havien de fer les necessitats, imagina tu, al mar, amb una pestilència extraordinària. Morien a cabedals de gent, de dones i nens, perquè el govern francès es va rentar les mans i sobraven. I diem-ne que la biografia de la Clementina és dura en aquest sentit per el terrible exili de 3 nois joves, 2 persones que han passat la cinquantena i que es troben en un país que els acull d'aquella manera, no? Mm-hmm. Però m'ha permès recuperar la Guerra Civil, perquè és un tema, ara que fa els 90 anys, de la qual en parlem poc, no? I com ens ha afectat. I faltava literatura, i falta literatura sobre la Guerra Civil, tant dels guanyadors com dels perdedors.
1: T'anava a dir que expliques la història de la Clementina Arderiu, però també la història d'una època.
0: d'una època i sobretot la història de Carles Riba.
1: Complicada perquè, per la cultura, complicada pel català...
0: Escolta'm, a més, saps què passa? Que en aquell temps, a la dictadura,

0: no es podien publicar llibres de catalans editats a Barcelona. Hi ha llibres del Carles Riba, gran traductor de l'Odissea, que es publiquen Argentina i l'any corresponent, no? I, escolta'm, els escriptors eren els primers que ells feien autocensura, perquè si la censura et venia des de la Falange o des del Ministeri d'Educació, les podies passar magres, no? Mm-hmm. De fet, aquí a prop també, a la Biblioteca de Catalunya, hi havia una secció de llibres que era coneguda com l'Infern, així es deia, on guardaven els llibres censurats.
1: Que fort.
0: Comunistes, socialistes, naturistes de... ciència-ficció, i hi ha molts llibres que no es publiquen en aquell temps perquè la censura no t'ho permeten, perquè no parlen bé del règim, no? Uh-huh. Com vols que parli del règim amb tot el que ha passat de la Guerra Civil?
1: Totalment. És cert que la Clementina va obtenir reconeixements també, com el Premi Joaquim Folguera, amb Sempre i Ara, o l'Ossa Menor, per és a dir, però com dèiem, sempre va estar una mica a l'ombra del Carles Riba, i de fet, en un moment de l'obra, el pescador, interpretat en aquest cas pel Fèlix Vidal, li pregunta a la Clementina, interpretada per la Isabel Periago, d'on li venen les paraules, sent mestressa de casa, no? Si d'aquesta manera, amb aquesta ocupació, doncs dona per fer tants versos. Escoltem si et sembla el que li respon la Clementina.
2: Més del que et penses. Un record, una vivència, un esdeveniment familiar, la felicitat de la quotidianitat dolça, la vida de dona, en una paraula, en un món bo, on trobo el meu lloc just i alegre. Els somnis no valen tant com val la realitat de mare de família, amb totes certeses afectives. No hi ha secret, no hi ha misteri. És com diria un crític, el món és ben fet i el poeta ha de limitar-se a cantar-lo, sense somnis ni angoixes. Un lloc al món, el meu, i finen retrets. Però potser també aquí la corda es tensa i neixen els versos de les clivelles de la casa, quan el món ni és tan rodó ni és tan perfecte. Tampoc no m'imaginis dels fogons a la taula i de la taula a l'estenedor. Els viatges m'obrien un món majúscul, perquè mentre creixien els fills viatjàrem a Grècia el 27, al punt de partida de les elegies de Vierville d'en Carles. Sempre hi ha volgut tornar, el Carles.
1: Tan simple com la vida de dona, que potser en aquella època doncs, no es valorava i es pensava doncs, no servia per gaire més que per això. Per
0: és, que, és que igual que la Clementina i la Rosa la Veronique en parla, no? Parlen de la Rodoreda, de la Campmany, però hi ha una quantitat d'autores, de poetes, de dramaturgues de la postguerra desaparegudes i crec que les hem de recuperar.
1: És la història de la Clementina, però també de tantes altres escriptores, com dius.
0: Sí, ser dona en època de Franco era un problema perquè et volien a casa, no? I quan tu volies tenir certa llibertat d'emancipació, para tu el teu camí. Escolta'm, els anys 60, els que els hem viscut, i els 70, la publicitat de televisió era tan masclista.
1: Era al·lucinant.
0: Hi ha un documental meravellós, La mujer es cosa de hombres, de l'Isabel Cuixet, si el podeu veure, on parla de que molts dels assassinats masclistes de l'època actual venen, en part, de enormes campanyes publicitàries on la dona era la que et rentava la camisa i que quan vinguessis tu
1: portava amb les sabatilles,
0: soberano, era el seu sofà. Vull dir que la dona era un objecte terrorífic de segona categoria, no? Mm-hmm. I en canvi, doncs, entre cosir els botons, tot i que tant s'enfadava la Clementina i feia un plante, que ho diu, avui no cosi res, avui em poso a escriure. La Clementina va tenir la sort de tenir aquesta doble dualitat de la dona, de l'esposa, de la poeta, del cap esbojarrat, que bé, poder trobar en algun lloc els mots i els versos per sentir-se lliure i compartir-ho amb les dones d'aquell temps i les d'ara.
1: I també va tenir sort de tenir al costat el Carles Riba, un home culte, perquè com dius, com diu la Isabel Cuixet, les dones són coses d'homes també.
0: Sí,
1: O lluitem tots plegats o aquí no farem gaire cosa. Una obra que recorrerà a Catalunya,
0: sí,
1: digue'ns dates, va, o llocs per als que passaràs.
0: Demà a Calafell, el dia 11 anem a Dilecat, a Sant Pere de Riu de Villes, amb un festival de Déu de Lletres. El dia 25 anem a Salomó i les altres són a Lleida, a Puigcerdà, vull dir, són moltes.
1: No pares,
0: No te les podria dir. M'encanta fer teatre i moure teatre, no? Perquè el teatre són emocions, escolta'm, tant d'intel·ligència artificial

0: vés a emocionar-te. És a dir, si tu surts de l'obra i no t'ha passat res, allí falta alguna cosa, no? Aleshores, no el podrà substituir cap ordinador, el teatre, la diversa, Sí, la diversitat d'aquells actors que donen un text, no? I que donen una informació que ni jo tenia abans de començar a escriure el llibre, ni la gent la té. Per tant, se'n van, no direm una lliçó, però sí amb una... Havent conegut una gran poeta, un gran poeta i un moment del nostre país que 90 anys després ja és molt desconegut. I per la gent jove, que el tema Guerra Civil encara els hi sembla bonic, no? I s'ha de fer una crítica pel que va passar.
1: Han d'aprendre la història per no repetir-la, com es diu sempre. Parlem dels actors i de l'actriu, del Fèlix Vidal, de la Isabel Priago, com ha estat treballar amb ells?
0: Una meravella. A més, saps què passa? Són gent que treballa molt, el Fèlix Vidal. Jo admiro els actors i més els joves perquè poden tenir 3 i 4 papers a la vegada. En aquest moment el Fèlix Vidal està fent l'examen de selectivitat. Imagina't si ets jo.
1: Imagina't.
0: I per altra banda, ell està magnífic també com a Josep Rivera amb una altra obra de teatre que arriba el dia 10 a Mas Pujols i el dia 12 a Riudecanyes i després va per molts municipis, que és El somni de Gaudí, Toga i Rivera, perquè estem al centenari de Gaudí.
1: I tant, que no.
0: Per tant, hem d'aprofitar aquests centenaris per donar a conèixer aquestes figures capdals de la cultura catalana, sovint desconegudes encara. No en Gaudí, però sí la nostra estimada Clementina.
1: Jordi, quin és el teu proper projecte? No sé si el tens ja en ment, si el tens ja en marxa, si ens pots explicar alguna cosa, si encara no.
0: Mira, jo sóc de Reus, Míriam, i sóc un boig de Gaudí. Aquest any surten 3 llibres meus de Gaudí. I el proper que us regalarem gust és Gaudí, l'home que parlava amb els dracs, de com neix l'esperit creatiu de l'observació de la curiositat en un temps on no hi havia mòbils i la gent badava. No? Des del Mas a la Calderera a Reus, a la Riera de Mas Pujols, a Escornalbou, busquem aquest llibre, o busco aquest llibre, les arrels d'un geni, no?
1: Que no estan també en format teatre?
0: Sí. Pensava que t'havia regalat el llibre, Míriam, o te l'hagués fet arribar.
1: No.
0: Doncs te'l faré arribar perquè crec que és un llibre que s'ha de llegir també per saber les arrels creatives dels genis del segle XIX.
1: Jordi, per què ets tan apassionat del teatre?
0: M'encanta, m'emociona. Mira, ahir vaig anar a la llibreria Jazzera d'aquí, del Ferran, no li vaig dir, escolta, m'ho vaig sortir de l'obra a la nostra ciutat, al Teatre Lliure, del Stonewall, no podia parlar. Estava en xoc. No, és a dir, quan el teatre et commou, t'esgarrapa l'ànima, uau! Dit d'una altra manera, Clementina, la gent... Ai, Clementina!
1: Ja m'agradaria escriure com ella.
0: Hem d'anar al teatre, sisplau, aneu al teatre, porteu els infants al teatre, perquè escolta, hi ha moltes vegades que vas al teatre i veus tots caps blancs. No, sisplau, hi ha obres absolutament meravelloses i veu una temporada fantàstica, no?
1: Mira, que es presentarà dilluns, ha dit que ho presentarà dilluns, la temporada de teatre, i portem les criatures al teatre, sisplau, obres adaptades per ells, però els anem introduint, que això és fonamental.
0: Sí,
1: i els encanta més.
0: Sí,
1: els encanta.
0: Surten fascinats, perquè ho fan per ells, amb la música, amb els efectes especials, siguin els que siguin, artesans o no, la llum, el color, el vestuari, dius, què ha passat aquí? T'ho han fet per tu.
1: Totalment.
0: I el teatre és vida, la vida és un escenari, doncs anem-hi.
1: Clar que sí. Jordi Folch, com sempre, és un plaer tenir-te en aquest programa, així que quan vulguis, ja saps que estàs més que convidat. Que vagi molt bé aquesta obra a casa d'Anna Clementina Arderiu.
0: I anirem a la casa de la Clementina.
1: I tant que sí, que vagi molt bé, Jordi.
2: Això és La Ciutat.

0: 16:51, no sé vosaltres, però jo tinc una gana ara mateix.
1: I tant.
0: Ja bueno, el tàper que m'espera.
1: Jo no porto tàper, a mi em toca baixar a recol·lectar.
2: Jo tenia l'esperança que amb tot el que donem nosaltres a l'audiència...
0: Que portessin un tàper per dinar.
2: Que portessin un tàper de solidaritat.
0: No, no, home, no. Jo et deixo la meitat del meu.
1: Va, hem de dir, Robert, que la teva bronca a l'audiència...
2: Ha funcionat,
1: eh? Sí, ha
0: funcionat. Home, clar, molt qualsevol bé, no envia una nota, veu?
2: És que quan es bronco, llavors funciona.
0: Home, què, comencem a escoltar receptes? Vinga, va.
2: Sí. I n'hi ha algunes de molt xules.
0: Vinga, va.
3: Molt bon dia, guapos.
0: Hola.
3: Doncs un tàper que és molt complet, vitamínicament parlant, doncs seria la amanida de llenties.
0: Ai,
3: perquè porta una miqueta de tot, porta carbohidrats, proteïna, bueno, vegetal,
1: una bomba,
3: proteïna animal i una miqueta de verdureta, no?
2: I posa coses que a mi no
3: m'agraden. Jo què faig? Bueno, jo normalment m'agrada coure la llentia, però sí.

0: vols comprar-la de pot, la compres de pot. Però està més bona que la facis tu a casa, si són 30-40 minuts, i després la deixes refredar, li afegeixes un tonyina o sardines d'aquelles petitones, ceba molt petita, olives farcides també talladita petita, i tomàquets cherry també, que siguin petits. O sigui, jo cada tomàquet ho tallo en rodanxetes, de cada tomàquet trec 4 rodanxes petites, perquè quedi tot molt, molt petit. I també l'afegeixo moltes vegades a cogombres d'aquest petits que van, que són en vinagre, que li dona un sabor, sí. A mi m'agrada el gust que li dona, molt, molt potent i molt bo, no? Això ja val una miqueta el gust, com la vinagreta. La vinagreta li pots posar de tot, oli, vinagre, pebre, i li pots posar també una miqueta de mostassa, si vols, no? I és un plat fàcil de fer, ràpid, i a part, doncs, molt nutritiu, per portar-t'ho a l'oficina. És un plat ideal, com vosaltres, vale? I que guapo, una abraçada.
1: Ai, que bona. Jo me la faig molt, la
2: manita. Hi ha posat coses que a mi no m'agraden gens, ni mica, com els cogombres.
1: És que el Robert Calvo, la ceba, no la pot ni veure.
2: No, i els encurtits tampoc.
1: No?
2: No.
3: No coneixia la teva aversió per la ceba.
2: A la ceba crua.
1: M'encanta.
2: No, la ceba crua jo no la puc menjar. I els encurtits encara menys.
1: Però si està així petitet tallat.
2: Oh, quin horror.
1: Va, escoltem més receptes.
4: Guapos, mireu, jo estic fent per un tàper, eh? Us pot posar una amanida de tomàquet amb tonyina i allà montes he fet una vinagreta amb tàperes fregidetes, rostidetes, li he posat ceba i olives farcides regadetes, i això ara li tiraré per sobre i apa, a córrer, petonet.
1: Mira que fàcil.
2: La ceba l'evitaria, però la resta
1: molt bé. I si la cuines? Cuina-la una miqueta, potser.
2: Ceba cuinada damunt d'una amanida, no sé.
1: Però bé.
2: Bueno, jo, l'amanida tomaca, a mi em sembla una de les coses més fàcils de fer.
1: I més bones.
2: I més efectives, sí, i més bones.
1: Però per mi ha de portar sempre ceba.
2: A mi no.
1: Si no porta ceba,
2: si
1: l'amanida de tomàquet...
2: No,
3: a mi també em falta alguna cosa, eh? Quan no hi ha ceba...
1: Sí, dic, bueno, és que jo li tiro tot. Que... Ja. Sempre em falta a casa.
2: La ceba llavors no s'ho repeteix res a la tarda, no?
1: No, no. Tu olores alguna cosa?
2: No, però ja és igual, no és perquè, no perquè oloris, perquè se'l repeteix tota la tarda. Que sí.
1: Vinga, va, una altra recepta.
5: Bon dia, guapo.
1: Bon dia.
5: Robert, que estava treballant.
2: Ai, no he pogut enviar-les.
5: Oi, una coseta. Jo ara mateix tinc una carmanyola d'una amanida d'arròs que feia ma mare. Arròs blanc, olives, sense os, clar, tollina, tomaca, tatussets i una miqueta de oli.
2: Això està molt bé.
5: Superbo.
2: Molt bo.
1: Que bo.
2: Jo a la llar potser li posaria oli només.
1: De moment, tot amanides, eh?
2: Sí, sí.
1: Variades, però tot
3: amanides.
1: L'amanida
3: és l'estrella del tàper, eh? Jo és
2: la conclusió que... Climatològica, estem a l'estiu de totes, totes.
1: 35 graus que fa. Vinga, va, una altra recepta.
6: Hola, família.
1: Hola.
6: Ostres, és que he trigat molt a decidir-me amb quina recepta, perquè... hem tingut una mare que era una meravella a la cuina, o sigui,
3: ai,
6: era,
3: bueno,
6: bueno, ni l'Arguiñano, ni l'Arguiñano era tan bo com ella. Llavors ens feia unes salses, tant de peix com de carn, que no us podeu imaginar, uns canelons, uns callos, que no podeu ni imaginar, la meravella que feia. Però m'he decidit per el que ella li deia salsa de pescau.
3: Salsa
6: i ho feia amb una mica de petxines, ho feia amb gambes,
2: Tarzuela, vamos.
6: I amb sèpia, sí. O calamar, sí. Petit, sèpia o calamar, eh? No donava igual si era una cosa o l'altra. I com a últim, o rap o merluza, però normalment era rape. I és un d'allò, un sofrito, de ceba, d'all, una mica de pebre verd i una mica de pebre vermell,
1: sí.
6: i perejil. Ho deixa papam, fem el sofregit i aquí li tires una picada, una bona picada de pinyons, d'allò... d'avellanes, ben picades, les poses, i agafen una mica de color. Després ho passes tot per l'alturmi perquè quedi ben trinxat, ben tot ben trinxat. I aquí comences a fer el xup-xup, una mica un vas gran de vi blanc, una mica de peix, de salsa de peix, que amb les cues, amb les caps de la gamba es fa un caldo acollonant.
3: Com un suquet,
6: no? I quan està allò tot ben fet i ben suquet, li poses el peix, que el peix ha de ser fregit, amb una mica

0: harina a de se freír. Y això és per morir-se, no, lo siguiente.
1: Qué bo.
0: Lo molt siguiente.
2: Bé. Qué bo. Tu
0: una abraçada.
1: Portes això de tàper i, vamos, la gent, clar, bueno, ets l'enveja de tota l'oficina.
3: S'hauria de fer un tàper grandiós per donar tota l'oficina, aquest rap, aquesta...
1: Si algun company s'anima a fer-ho, no farà per un. Sisplau.
3: Això, aquesta sarsuela.
1: Sí,
3: aquest.
2: Home, sí. I tant.
1: O qualsevol amanida també em serveix.
2: Ens ha arribat una altra recepta via WhatsApp. No era possible enviar-ho per nota de veu perquè m'ha dit que estava treballant, però la passo. Mira, és meló trossejat.
1: Sí.
2: És un meló amb pernil allò tuning, saps? Versió premium. Meló trossejat, pernil picat, pebrot verd trossejat, nous i vinagreta de llimona amb sal i oli. Què us sembla?
3: Molt bé.
1: Mira, el Dani és al·lèrgic al meló i a les nous, amb la qual cosa aquesta recepta no te la mengis.
2: El meló, sisplau. El meló...
3: He de dir una cosa, el meló amb pernil és una recepta una mica...
1: Vintage.
3: No, és faceta de fer. Vull dir, no és gaire elaborat.
1: Home, però això és una...
2: Aquest sí, pernil picat, pebrot...
3: Jo la sarsuela, en tot cas, us la canto. Saps? Allò, un Luisa Fernanda, per exemple.
1: O no. Seria una opció no cantar-la.
3: Sí, doncs.
1: Va, com resumim el programa d'avui? Gerard,
2: perquè aquest l'hem perdut. Quina paraula? Clar, jo anava a lo fàcil.
1: Jo ara mateix gana.
2: Gana, sí, mira, t'anava a dir cuina, però gana...
3: Manyola.
1: Carmanyola, m'encanta aquesta paraula, Carmanyola.
3: Carmanyola.
1: Perquè sempre diem això, eh? El tàper.
2: El tàper.
1: Carmanyola de tota la vida.
2: Amb lo maco que és dir Carmanyola.
1: La fiambrera, no?
3: Tartera.
1: La tartera, però tartera és una barbarisme, no?
3: No,
1: tartera. I es diu tartera?
3: No, tartera en castellano, carmanyola en català.
1: La carmanyola, sí, però és una paraula que la gent no acostuma a dir, eh? Diu el tàper, no?
3: A la resta d'Espanya sí, eh? Tartera, això ho
1: escolta. Tartera.
3: Tartera,
1: sí. Sona tan antic, tartera.
2: Fiambrera, a mi no...
3: Fiambrera.
1: La fiambrera, no, és lleig.
2: Sona malament, sona...
1: El fiambre, el
2: mort aquí. Clar, que porto un mort aquí al...
1: Bueno, una mica sí, eh?
2: Sí, una mica sí.
1: La Montse Valls ja diria que sí, eh?
2: No sempre portem fiambres, no?
1: No, exacte. Amb la qual cosa, la paraula per resumir el programa d'avui... Quina...
2: Gana, no? Hem dit? Sí, jo... Carmanyola, havíem dit, sí.
1: Carmanyola amb gana.
2: Veu. Doncs
3: Carmanyola.
2: Carmanyola amb gana.
1: Doncs amb gana ens quedem en aquest programa, però ho hem de deixar aquí. Tornem demà a partir de les 12:20 i les 2 del migdia. Com van dir que li anomenaríem a la segona hora dels divendres?
3: L'hora xarante, no.
2: No, la traca final.
3: La traca final.
1: La traca final.
3: La traca final.
1: Doncs demà ens espera la traca final de programa i de setmana. Nosaltres tornem demà, que passeu una molt bona...
3: Totes les petardes estaran aquí.
1: Totes, no faltarà ni una.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
5: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
7: A mí los madridistas que me rodean me muestran su desafección porque Rodri no se vista de blanco, pero total y absoluta porque lo veía muy cerca, porque se había contado.
8: Pero yo creo que él también ve que acopla mejor en el Barça, es decir,
7: no tendría el papel rutilante que en el Madrid.
9: Él está encantado de jugar en el Barça, es que conoce a todos los compañeros, es que la mitad han estado con él todo el verano, o sea, eso es indiscutible, pero que no se plantea lo de jugar con Tchouaméni o jugar con Pedri, o sea que yo creo que lo de la operación es lo del cariño o el convencimiento que puede ver en un momento dado, porque esto no se cierra, pues porque no, pues al Barça.
6: De dilluns a divendres, de 9:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
10: Són les 5 o les 4 en Canàries.
11: Noticias en Onda Cero.
12: Muy buenos días. Hoy se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que está previsto que se apruebe la reforma del sistema de financiación autonómica que el Gobierno pactó con Esquerra Republicana de Cataluña. Una cita a la que la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que no acudirá. La medida solo cuenta con el respaldo de Cataluña y Canarias, apoyos que son suficientes para sacar adelante la propuesta, aunque después requerirá del aval parlamentario. Desde el Congreso, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantiene que no hay pruebas de la implicación del gobierno de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, a pesar de que el informe de la policía recoge que hubo una violación masiva de la soberanía territorial de España.
13: A día de hoy, como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencia.

Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes i sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara, quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, ara ja en aquest tram despertador, tot i que portem des de 2:15 de la matinada acompanyant-vos, explicant-vos

històries, fent-vos propostes de tot tipus per ja poder despertar amb cara i ulls, poder donar la benvinguda aquest divendres 4

0: Sí, sí, sí, totalment, eh? Ja hem arribat al primer setembre de divendres, eh? I així, doncs, primer divendres del mes de setembre. Per tant, sempre hi ha moment de satisfacció, de joia, de que torna al cap de setmana i podreu passar-lo amb la vostra família, que ja la trobàveu a faltar, eh? Després d'haver estat tot l'estiu junts, doncs va, vinga, a passar un bon cap de setmana, que és l'important. Però abans hem d'ordenar una mica el dia, hem d'explicar quines són les dades importants, entre elles, quins són els dies internacionals, David.
1: Mira, avui tenim el Dia Mundial de la Síndrome PFAPA. És una malaltia autoinflamatòria, també denominada síndrome Marshall. Bàsicament, és molt típic en nens petits i presenta episodis de febre alta. D'altra banda, tenim també que avui és el Dia Mundial de la Salut Sexual.
0: Ah, mira.
1: N'hi haurà qui digui. Per sí. Qui en tingui, no?
0: Per qui en tingui, sí. Jo ja estic mort en aquest aspecte, eh? Jo aquest aspecte el tinc mort, el tinc ja... És un exproblema, sí, sí, totalment, totalment. Mira, l'altre dia vaig escoltar un acudit a l'Arjona que deia, ja diu, mira, però per què t'estàs fent una fotografia de tus partes, de tal? Diu, perquè voy a ponerlo en Wallapop. Dice, si no lo usas, ponlo en Wallapop, no? Doncs una mica ja és això, no? Hi ha gent que el tema de... D'això, doncs mira, hi ha qui més, hi ha qui menys, doncs escolta, l'important és fer-ho amb salut, això és important.
1: Exacte. També tenim que avui és el Dia Internacional del Taekwondo.
0: Mm-hmm.
1: Es va fixar el 4 de setembre de l'any 94. El Comitè Olímpic Internacional va decidir que seria el 4 de setembre el Dia Internacional del Taekwondo. I anem cap als Estats Units, va, que tenim algunes cosetes curioses per comentar dels seus dies nacionals. Perquè mira, avui... tenen el dia un dia molt solidari, el Dia Nacional dels Bancs d'Aliments.
0: Mm-hmm.
1: Però, d'altra banda, tenen també que avui és el Dia Nacional de la Vida Silvestre. Mm-hmm. Tenen que és el dia del Janmashtami. És una celebració religiosa coneguda també com a Krishna Janmashtami i és una festivitat hindú que celebra el naixement del déu Krishna. I als Estats Units ja sabeu que sí. Tot ho adopten i sí, tot ho arrepleguen.
0: Tot el que pugui ser festiu i de menjar, la idea és adaptar-ho, sí, sí, adoptar-ho, sí. Sí.
1: Tenen també avui que és el dia dels colors universitaris. És el divendres, a més se celebra el divendres abans del Dia del Treball. I és una festivitat que va crear la College Licensing Company i la idea és per destacar la importància de l'esport universitari. Bàsicament ja sabeu que, a més, a les universitats allà fan carrera esportiva molt vinculada a les carreres professionals.
0: Sí, sí.
1: Per tant, doncs tenim aquest dia. També tenim altres dies nacionals curiosos, si més no, perquè avui és el dia de les mames mandroses.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Carai!
1: Sí,
0: em sorprèn el dia, em sorprèn que s'hagi de reivindicar com a tal, no? Però bueno, sí.
1: Bueno, suposo que és allò dels nens que van a despertar la mama i a dir-li, mama, que hem d'anar al col·le, i la mama ja diu, 5 minuts més,
0: 5
1: no?
0: Minuts més, sí, sí, sí, sí, sí, sí, mare meva.
1: Tenim una cosa també molt típica d'Estats Units avui, i és que avui és el dia del repartidor de diaris, aquell nen que va amb la bicicleta llançant els diaris, no?
0: Que bo, sí, sí, sí, sí, llançar-nos, ja, com a arma arrojadiza, sí, sí.
1: Tenen també dedicat una mica al que és el menjar. Mira, avui és el dia del nacional del xantí, del vi. Tenim també que és el dia de la nou de macadàmia. I atenció.
0: Mira.
1: Dius, no em quedo només amb un, sinó que en faig dos, de vosaltres.
0: Doncs està bé. Sempre teniu ja un foradet per un altre postre, eh?
1: Exacte.
0: Està molt bé.
1: Mai no està de més.
0: Molt bé.
1: Anem cap als sants?
0: Som-hi.
1: Mira, avui tenim que és Santa Rosalia de Palermo, tenim que és Sant Moisés, Sant Marcelo de Chalón, Sant Bonifacio I, tenim que és Santa Irmgarda de Colònia.
0: Irmgarda,
1: Irmgarda, sí, sí.
0: Ai, meva.
1: Sant Fredaldo de Mende. Aquesta, no sé, deu ser el sant de la presidenta de la Comunitat de Madrid, no? És com li diuen, Santa Ida de Hersfeld. I tenim també que és Sant Caletrico de Chartres.
0: Caletrico, eh?
1: Caletrico.
0: Ostres, Caletrico. Té nom

0: No? I que l'hem anat seguint aquí dia a dia i li teníem doncs, certa, bueno, amb tots els personatges que ens va aportar el nostre imaginari i el nostre, per això podíem pensar que 100 anys després hi hauria gent que estaria pendent de les investigacions, de com avançava i de tot, que és una cosa meravellosa. Ens queda algun article o anem ja...
1: Anem cap a altres coses i després, demà ja... Ai, no, demà no, que demà és dissabte.
0: Sí.
1: Dilluns. Encara portaré alguna doncs, cosa de resum del mes.
0: Doncs dilluns tanquem el resum i ara anem amb d'altres coses que ens explica en David abans de que arribin els tribuneros i ja la liem ben grossa per passar-ho bé fins a les 6, tot fent nits de ràdio.

Va passar tal dia com avui, 4 de setembre de l'any 1981. Naixia Beyoncé. A Houston, Texas, concretament. I veia la llum aquell dia Beyoncé Giselle Knowles, una de les artistes que amb el temps es convertiria en la figura femenina més influent de la música popular de les darreres dècades. Filla d'un executiu discogràfic i d'una dissenyadora de moda, Beyoncé va començar a destacar molt jove en concursos de cant i de ball fins que encara adolescent va formar part de Destiny's Child, el grup d'R&B que la llançaria a la fama mundial amb temes com Say My Name o Survivor. L'any 2003, amb el grup encara en actiu, va publicar el seu primer disc en solitari, Dangerously in Love, que li va valer 5 premis Grammy i va confirmar que tenia una carrera pròpia per davant. Des d'aleshores, Beyoncé ha anat construint un imperi artístic que combina música, interpretació, moda i empresa amb àlbums com B-Day i I Am Sasha Fierce o el sorprenent Lemonade, considerat per la crítica un dels treballs més personals i polítics de la seva trajectòria. Recordem així que era un dia com avui, un 4 de setembre de l'any 81, que naixia Beyoncé. Doctor.

Fins al seu últim alè, va lluitar pels drets dels seus veïns, especialment perquè moltes dones superessin les barreres d'una Índia encara ancorada en el passat, tot reservant temps, fins i tot, per la creativitat. El seu compromís fou tan professional, fent activisme per la independència de la Índia, com fins i tot personal, ja que el seu mateix matrimoni va significar una insurrecció. Sarojini Chattopadhyay neix el 13 de febrer de 1879 a Hyderabad. Filla d'un doctor en ciències i una poetessa, va ser acceptada a la universitat amb només 12 anys. Va poder estudiar

Amb 19 anys, es va casar amb el doctor Govindarajulu Naidu, d'una casta diferent de la seva, un fet considerat un crim a l'Índia, que tanmateix va ser acceptat sense problemes pels seus pares.

Del seu pare havia heredat la implicació en els moviments socials, i és que Sarojini va unir-se al moviment nacional indi el 1905 i el 1915 va iniciar un recorregut per tota l'Índia per fer conferències en favor de l'emancipació de la dona i de les ajudes als més necessitats.

Un cop aconseguida el 1947, va ostentar un càrrec de governadora al nou estat d'Uttar Pradesh. Tanmateix, va morir dos anys després, el 2 de març de 1949, d'un atac de cor mentre treballava al seu despatx.

0: I és que vam estar tot l'estiu quedant un munt de cops la gent dels Tribuneros decidint que canviaríem la sintonia d'entrada. Però
1: intel·ligència
0: artificial. Arribem a inici de temporada i que tenim la sintonia habitual. Però és que hi ha coses que quan funcionen és millor no tocar-les. I quan parlo de tocar-les, Sergi...
2: La sintonia és un símptoma.
0: Exactament. Sergi, estem parlant de tocar-les? No, no. Espera't un moment, perquè és el moment dels Tribuneros. Una temporada més i ja van 600 els grandíssims Tribuneros Marc Gelabert i Sergi Purcell. ¡Vamos! ¡Venga!
1: Que
3: això de que comença temporada, que s'acaba l'estiu, no sé per qui, perquè jo he començat vacances ara.
0: Ah, imagina't, fixa't, fixa't.
3: Sí, sí.
0: Hi ha gent que...
3: A mi m'agrada anar al revés.
0: Sí, exacte.
3: Al revés, quan tothom torna a treballar, jo me'n vaig.
0: I exactament, i vas enviant fotos des de, des de diferents jocs. Ara és el moment d'agafar un velero a Menorca,
3: Sí. I ara i vaig preguntant com va la feina.
0: Clar. Clar, clar. I ai, quina sort que tens, no? Tu ja ho has fet, tu ja ho has tingut d'aquest d'això, si no
1: el velero, bergantín.
0: Clar, exacte, bergantín de la buena. Si no ho has sabut aprofitar, és el teu problema. Bueno, jo avui us vull... No farem com en el cole.

0: Ens hem d'aprofitar.
1: Sí, exactament. Tempus fugit, eh? Tempus fugit, eh?
0: Quan no hi patio,
1: sí?
0: En el col·le,
1: s'ha
0: d'aprofitar.
1: S'ha d'aprofitar. La vida, m'agrada aquesta reflexió com a inici, eh? La vida no és com una caja de bombones, sinó la vida és com el pati de l'escola. S'ha d'aprofitar. Sergi Procel. Sí,
2: que aquella mitjoreta passa volant.
1: Aquella mitjoreta, que ràpid passava, eh? En canvi, la classe, sí. Ostres, de segons què, es feia llarg, que jo, eh? Es feia llarg de pensar, bueno, va, ara dos classes i ja arriba al pati, no? O dos classes i ja és l'hora de dinar, no? És supervivència, eh? Des de ben petits ja ens explicaven supervivència. El que passa és que Marc, Sergi, quan nosaltres érem, impossiblement molts dels nostres oients i dels nostres oients, quan nosaltres anàvem a l'escola, no acabàvem de fer el mateix que el jovent fa. Ja ens ho explicava ara fa una estona en Dani Martín, que ell també, com que a part de portar-nos els videojocs i la tecnologia, doncs és també professor d'institut, doncs sap el que el jovent fa, eh? Per tant, Sergi, tu vés-te preparant, que això ho veuràs dia sí i dia també aquest any, que és que ara el jovent farmea aura.
0: Que no, que
2: sona molt malament d'entrada, això.
1: Sona molt malament farmear ara. Sí.
0: Sí. Tamagotchi,
1: sí. No, Tamagotchi, mira, els
2: campanes.
1: Exacte, els Tamagotchis era una il·lusió gran en comparació a això de farmear aura. Escoltem que ens ho expliquen a Informativos de la Sexta, a veure com va això, a veure.
3: Vale, reto aceptado, pero veamos si en la Sexta encontramos un poco de aura.
1: ¿Qué es eso de farmear el aura? A ver, ahora, que nos expliquen.
3: Alberto, quédate quieto. Dame tu mejor gesto.
4: ¿Así? ¿Qué es eso?
3: Felicitaciones, te acabas de ganar el mejor aura.
4: ¿El qué?
5: Sí, aura. Acumular puntos imaginarios por tener estilo, presencia o sencillamente hacer cualquier cosa como si fueras el protagonista de una película. Vale. ¿Quedó claro?
6: Me has pillado totalmente.
5: ¿Pero y si te enseñamos esta imagen?
6: Ah, lo de... Sí. El... ¿Cómo se llama?
7: 6-7, ¿no?
5: Ojo, porque eso es...
8: Lo contrario de aura.
5: Pero que nadie se engañe. Aunque ahora se le ha puesto el nombre, el aura lleva décadas entre nosotros.
9: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
1: Sí, señor.
5: Y ojo, que en España tenemos bastantes momentos de aura.
10: Que no te callas.
5: Y en la Sexta aún más. Ver estos videos hoy puede parecer absurdo.
1: Sí.
5: Pero esta moda está consiguiendo algo que muchos consideramos imposible. Que los niños salgan, jueguen, bailen y se rían juntos.
1: Clar, potser el nivell és que és tan baix que hem de celebrar coses que aparentment potser diríem el meu fill té un problema. Saps què vull dir? Sergi, com ho veus això?
0: Jo sí que tinc un problema, que l'he vist mirant en YouTube. Si un perro lo lanzan o no sé què.
1: Sí.
0: ¿Esto qué es? ¿Pero qué pasan aquí? I ara me vienen con el aura, esta.
1: Sí, senyor.
0: Ostres, tu, el aura.
1: Sí.
0: El aura és hacer poses, lo que sé.
1: Sí.
0: Se denomina hacer poses.
1: ¿Qué poses?
0: Yo, hacer poses, te cruzan los brazos.
1: Sí, senyor.
0: Te pones así con las manos en jarra.
1: Sí.
0: Ahora te toca la perilla.
1: Sí, señor.
0: Esto es
1: el ahora.
0: Pero anda ya, esto es el ahora. El ahora sí. Que se hace nada más. El ahora.
1: El Sergi vol...
0: El ara.
1: El Sergi vol farmear l'ara, més que l'hora o farmear l'hora.
2: I si això, com deia aquell tio, és per guanyar punts i al final què aconsegueixes?
1: Clar. Aquesta és molt bona pregunta, perquè en el...
0: Algo de farmàcia, perquè se llama farmear, de farmacèutico.
1: Farmacear aura, Farmacear aura. Farmàcia de guàrdia. No seria farmàcia de guàrdia, s'han liat. Saps què vull dir? Que igual...
0: Hay que ir ahora a la farmàcia.
1: Sí.
2: Alguns d'aquests xavals sí que necessitarien algun producte de farmàcia.
1: Sí, t'ho anava a dir. Et dona la sensació, quan veus aquest... que s'han passat amb algun producte de farmàcia, saps? Que no era la dosi correcta. Sí.
0: Mucha lejía para fregar el suelo, l'has puesto.
1: Té raó això que diu el Marc, de que sempre s'havia dit, això de tant Monster i tantes coses no pot ser bo. Ara comencem a veure les conseqüències. Farmear i Laura. Clar,

0: Com plantejava el Sergi, és, a veure, tu fas allò, vinga, te toca a ti, pues, te toca farmear, bueno, i tu et poses a farmear i fas com, per exemple, una posa així xulesca, te toques la perilla, más 1.000 puntos. Bueno, 1.000 puntos de què? O sigui, qui decideix quants punts és cada cosa?
1: Això què és? Com les criptomonedes?
0: Sí, bueno, puja i baixa, eh? Com
1: Sí,
0: tantes coses que al final... Sí.
1: la tonteria no té límits, eh?
0: Exactament, m'agrada... O sigui, aquesta definició, Marc, és molt bona. La tonteria no té límits. I tots ens passa que amb alguna cosa no tenim límit. I des de fora pot semblar una tonteria, això ens passa a tots. Però
1: Para,
0: aquesta és
1: para,
0: bastant
1: para
0: comú,
1: ja, que no,
0: diguem.
1: para, que no tens límits, para.
0: A veure.
1: Respira, Laura. Que respira, Laura.
0: No, Laura no està. Laura se fue. Laura se... Ja ho deia, eh? El Nek es deia el que cantava això, eh? Ja s'ho va venir a veure, eh? Laura se fue, eh? Pues, clar...
1: Aquest era un visionari.
0: Era un visionari. Aquest, fixeu-vos una cosa, el Nek i després aquella senyora australiana que en els Jocs
1: I el
0: Olímpics... Sí, que en els Jocs Olímpics passats va fer, en allò del breakdance, va fer com unes coses així, saps? Que aquella dona estava farmejant a Laura i ningú va saber valorar això. I li van donar un zero. Clar, potser era un zero en breakdance, però potser era un mas 1.000 o mas 10.000 en aura. Saps què vull dir? No vull dir...
1: Bueno, como aquella que se cayó en esquiando y se quedó así
0: Sí.
1: en una postura eurática,
0: Sí.
1: eurática o
0: Sí.
1: errática.
0: Bueno, unos
1: No, cuéntame,
0: euréticos,
1: no eres errática.
0: ¿eh?
1: No,
0: Sí.
1: ya. Ah.
0: No, per
1: Bueno,
0: això...
1: si no vols fer res d'això, què has de fer? Com Laura Pausini,
0: Sí, senyor.
1: una
0: Ah.
1: pausi,
0: Fas una
1: Ah,
0: pausini,
1: per no
0: eh?
1: fer-ho. Sí, claro. Cuando digo, yo qué sé, digo, les obligará, ahora los niños salen más con buscando su áurea,
0: Sí.
1: pero si lo grabamos en el sótano con la linterna
0: Sí,
1: esta,
0: senyor.
1: con el flash
0: Sí, senyor.
1: encendido,
0: Sí,
1: que no hace
0: senyor.
1: falta salir, que lo hago en casa.
0: Sí, senyor. Jo
1: Por cierto,
0: em quedo amb aquest concepte, Sergi, que deia el Marc. Si a tu algú et diu, ah, és que eres un boomer i no tens aura, dius, no, és que estoy de aura Pausini. Estoy de Laura Pausini. Estàs en un moment en què no vols farmejar a Laura. Això no es pot demanar. Això t'ha de sortir de
1: En
0: dins, no?
1: pausa.
0: En pauses.
1: Sí. No sé per on surt, això, però bueno.
0: Mare meva, és que
1: Però...
0: clar, és que tu dius, tu abans pensaves, ai, el meu fill, que no caigui en les drogues, o que no caigui en
1: Pues
0: segons
1: mira,
0: què, pues, mare meva,
1: no
0: saps que...
1: tenim, no, em sembla que no tenim prou psicòlegs per tanta tonteria.
0: No tenim prous professionals per tantes coses
1: No
0: com van
1: tenim.
0: sortint, eh? De veritat.
1: Que pues, con un fardo, que no s'ho pegui con un fardo.
0: No ho sé,
1: Què és
0: no ho sé,
1: això?
0: però jo això de...
1: I farmear, de què ve això? Farmear,
0: Farmear, ens ho ha explicat el Dani Martín, que això ve dels videojocs. En els videojocs, no, en els videojocs, farmear és quan tu, per exemple, fas unes missions extres o fas unes coses per tenir més punts, per tenir més poder d'ataque, o per poder, jo què sé, no? Aconseguir un
1: Però
0: objecte que deu anys...
1: deu ser un anglicisme. No es
0: Sí.
1: pot traduir això al català?
0: Bueno, en veritat...
1: Hores extres, fer hores extres.
0: Sí, no, però en anglès seria harvesting, o sigui, bueno, vol dir que és com recollir els fruits, no, del teu de la inversió que has fet, doncs per llavors poder tenir més potència, no? I això és com que aquests moviments...
1: Però si no... Estoy jugando al
0: Sí, senyor.
1: pinball. Estoy jugando al pinball. Pero con el pinball, ¿dónde está el farmentear ese?
0: No, però això, una mica, tots hem farmejat. O sigui, farmear seria el que abans era. Quan tu entraves a la festa de final de curs, saps allò de dir, i ara entra no sé qui. Saps com el John Travolta a Fiebre del Sábado Noche? Que el tio entrava una mica i feia els seus moviments. Doncs això és farmear. O sigui que una mica passat tota la vida, no? Allò de fer moviments, gestos, no? Pavonejar, que es deia, no? La Rita Pavone, no? Sí.
1: Fer-se veure,
0: Fer-se
1: fer-se
0: veure,
1: notes, que deien, fer-se un notes.
0: o sigui, sí, fer-se veure o ser un nota seria una catalanització de farmear ara, no? O sigui,
1: Fer-se veure, sí.
0: Sí, sí.

0: Home, no ho sé, tu.
1: Hi ha un altre que és de fer-se notar. Jo,
0: exactament.
1: Estic avorrit, vaig a veure si faig el grup per algun lloc i la gent riu.
0: Una mica com el Mick Jagger, no? Que, en anglès en diuen swagger, també, d'això, no? De fer el de pavonejar, no? De fer-se veure una mica, de moure l'esqueleto, no? De, bueno,
1: sí, sí.
0: No ho sé, tu.
1: No, ja veig que està molt avorrit aquest jovent, no sap què fer. Mira que hi ha maneres de sortir al carrer, que deien que això fa que surtin al carrer. Oi, pues mira que hi ha coses per fer, sortir al carrer.
0: És que aquestes setmanes, diguem en aquests últims mesos, una de les notícies que a mi em reconfortava era quan els estudis deien, escolta, el jovent avui dia beu menys, no surt de nit. És a dir, coses que dius, mira, ens estan superant. És a dir, és una generació que ens passarà la mà per la cara perquè és molt millor que nosaltres. Ara, si el
1: que... És una involució,
0: Bueno,
1: per mi és una involució.
0: Anava a dir que si no beuen i no surten de nit per acabar farmejant aura, home...
1: Sí, hem anat enrere.
0: Hem anat una mica menys. Ei, que escolta, que cada generació... segur que el jovent de bastant... Ja estan los boomers, diciendo... Bueno, escolti, cada claro, generació ha viscut lo seu. Però bueno...
2: Que no te sabes relacionar, te digo, chaval.
0: Sí, que no... Jo crec que això... Sergi, potser ho hauríem de fer que ens ho investigui algú, Necessitem algú que ens investigui una mica el tema de... El tema de farmear aura, a veure si això és internacional, és un tema només d'aquí. Home, ja el tenim. Teniente Colombo, Teniente Colombo es mereix una ovació que feia molt que no venia per aquí. Se'ns estava colombejant. Aquest sí que té aura, tu. Aquest entrava i... A veure...
2: Oh, sí, eso. Y mi mujer me dice que Laurea esta la tengo yo.
0: Que es la veïna, la Laurea, d'on viuen. Què li diu la seva dona de Laurea? A veure.
2: Toma aura. Aura.
0: Ah, toma aura, que, sí.
2: Me abro el huevo duro.
0: Això pot acabar molt malament, Quan li ha dit que li estava obrint el huevo... Dic, ai, ai, ai.
2: Cuando miro para allá y tú no me ves,
0: sí.
2: Estoy haciendo un huevo.
0: Ah, em pensava que deia, hago chas y aparezco a tu lado. Cuando crees que me ves. Ay.
2: ¿Cómo puede esto en homicidios afectar? Porque
0: bueno, claro.
2: Teníamos bastantes homicidios en el Gran Cañón.
0: En el Gran Cañón, sí.
2: Con el Cañón Colorado.
0: Sí, sí. Pues, los ratones colorados y el Gran Cañón colorado, sí.
2: Colorín colorado.
0: Sí, colorín colorado. Y colín toteallado, sí.
1: Este aura se ha acabado.
2: Mucha gente homicidiado.
0: Se ha homicidiado, ¿eh? Sí, sí, señor Colombo, que hay mucha gente que se está homicidiando, derredament.
2: Como hace el postureo este de las fotos, señor. Y ahora solo falta encima... Que la gente viaja para ir a hacerse la foto.
0: Sí, señor.
2: Ahora parte de la foto.
0: Sí, señor.
2: Hacer un postureo.
0: Sí, señor.
2: Formatearse a él mismo.
0: Sí, señor.
2: Otro formateo.
0: Sí, vol dir posar-se un filtre, És que el senyor Colombo és antic. Posar-se un formateo vol dir posar-se un filtre o alguna cosa. Sí.
2: Sí, mi mujer me dice que...
0: Sí.
2: Que yo siempre hago mucho esto en las tomas que salgo.
0: En las tomas que sale. Escolti, señor Colombo, una cosa potser sí que...
2: No, mire por aquí, a ver si encuentro algo.
0: Ah, vale, no, li deuen estar preguntant per una pista o per alguna cosa en comissaria, Però jo et dic una cosa, Marc, a veure com ho veus d'això que ha dit el senyor Colombo, que tindria molta raó que qui som nosaltres, diguem-ne els boomers, els que tenim ja una certa edat, qui som nosaltres, per dir-li al jovent, que pot fer una mica, i parlo amb humor, vull dir que aquí respectem cadascú que faci el que vulgui, mentre no faci mal a ningú, que faci el que vulgui, però que dèiem, oi, que ridícul que és això de farmear aura, i què fan els adults, què fan els grans? Farmear aura penjant fotografies d'on han anat de...

0: viatge, de que si han sopat no sé què, de que si hoy mira que en què festival estoy de música i tengo la pulserita, o...
1: Sí, sí. També és molt trist, això. També és molt trist.
0: És molt clar.
1: També és trist, això.
0: Clar, sí, sí. És, això què és? Farmear la menopàusia, perdó, eh? Però és una mica... I la pitopàusia, eh? Això no és qüestió de dones o d'homes. És qüestió de... quiero seguir haciendo que me hagan casito i que la gent em miri i totes aquestes
1: també,
0: coses.
1: També. Vull dir que... És una altra manera. És de... És tenir una vida trista.
0: Una vida... Bueno, una vida...
1: Perquè necessites de veure quants likes.
0: Exactament.
1: Likes en lloc de punts.
0: Exactament.
1: En lloc de punts tens likes.
0: Exactament.
1: Et donen. Llavors ja m'han donat un like. Hòstia, ja... Bueno...
0: Una hòstia ja, temps, et digués.
1: Una setmana.
0: Exacte. Sí. No, allò que es deia abans, no?
2: Que hay que salir más, que y me dice salir a tomar unas likes, sí.
0: Unes lais. Vostè toma lais d'aquestes de patat? No me l'imagino. Deu tossir molt el senyor Colombo amb aquestes.
2: Me hacen que raspear.
0: Sí que és que raspeoso, sí. El senyor, muchos casos, muchos homicidios. Que se homicialice bien, oi, que vaya bien en el departamento, senyor Colombo. Moltes gràcies.
2: Una última pregunta.
0: Sí.
2: Pero debe ser esto entonces que la gente se va a quedar ahí quieta para hacerse una foto ahora en el siglo XXI, que se puede hacer una foto así, casi en movimiento, sí. Y ahora se ponen quietos ahí.
0: ¡Oh, qué bo!
2: Pero, bueno, yo no lo estudiaré.
0: ¡Qué bo! Que bo aquesta idea que ens acaba de plantejar el senyor Colombo, eh? M'ha encantat. És a dir, ara que fas en qualsevol moment el que es diu una captura, eh? Allò de dir, pam, fins i tot fent un vídeo pots guardar com una instantània, no? Com si fos un fotograma, no? Com si fos una diapositiva, pots capturar un moment i queda amb una resolució espectacular. Ara que podem fer això, ara resultarà que ens hem de quedar quiets fent un moviment, no? Com això de tocar-se la barbeta o de posar braços en jarra, que és una expressió que m'agrada molt. Doncs ara ens hem de quedar quiets perquè ens facin la foto. Escolti, ens
1: però estem... Però això no és el que han fet els futbolistes tota la vida quan marquen un gol?
0: Sí, senyor. Sí, senyor. El sí! Allò és farmear, ara, no? Com si...
1: Aquell que fa com que tira una fletxa...
0: Sí, senyor. O que el truquin...
1: O que senyala cap al cel...
0: Sí, hi ha molta gent que fa que el truquin. Fa molta gràcia perquè qui fa el gesto de que el truquin fa com una cosa de telèfon antic. Perquè ja ningú té un telèfon d'aquells que, saps què vull dir? De gòndola, d'aquells que...
1: Sí, només li falta fer mal dit com que gira...
0: Exacte, com que va teclejant, que va... Perquè, clar, i et deixaves el dit.
1: I si et saltava el dit, havies de repetir-ho.
0: Hi ha gent que el van haver d'amputar un dit perquè de tant girar allò se t'anaven les empremtes digitals. Jo no vaig poder renovar un DNI perquè de tant girar el d'això jo no tenia dit. Vull dir, que allò, en canvi, ara apretes un botó i ja està.
2: Feien rèpliques del Freddy Krueger.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. El Freddy Krueger estava com estava perquè havia treballat en una casa d'aquesta, un locutori. Treballava en un locutori. Clar, anava teclejant, no se preocupe, le conecto con la línia tal. I es va quedar sense dits i es va haver d'agafar les garres aquestes perquè tu imagina't. No, és que és terrible això, eh? Vull dir que mai saps com...
2: Tot, eh?
0: Sí.
2: Comencem la temporada terrible.
0: Sí,
2: terrible.
0: Comencem la temporada i jo, mira, a l'estiu que vam anar quedant per fer croquetes i cerveses i tot
2: sí,
0: això.
2: Jo estic plorant ja perquè és el primer de la temporada, bueno. I fem 15 anys.
0: Aquesta estic és la quinzena temporada.
1: Pues
0: mira, m'has donat una idea. 15 anys tiene el Nits de Ràdio. Sí, mare meva.
3: Yo hago los coros,
0: diu. Sí, home, sí.

0: coro, soy el chico del coro.
1: Ella ha sigut el chico del coro, fíjate.
0: Sí, yo era de coro, yo decoraba, yo sí. Hacía de... para frandearmos mis aureos.
1: Siempre ha sigut, siempre ha tenido mucho decoro. Sempre ha sigut molt elegant, molt d'això, molt polit, vull dir, escolta, no, és fantàstic això, i escolta, que és un plaer poder una temporada més, doncs, estar aquí analitzant l'actualitat.
0: El becario Sánchez, no?
1: Home, Becario Sánchez.
0: Aquesta temporada o no?
1: Aquesta temporada tindrem a Becario Sánchez, per anar-nos donant la d'això, a veure si la setmana que ve ens dona temps, que la setmana que ve aviam si podem fer debutar a Emilio Sánchez Becario, que ens ajudi una mica a entendre, igual està aurejant ara, saps què vull dir? Deu estar aurejant. Bueno,
0: espero que algú es publiciti a la nostra, a veure si ja
1: val.
0: Podem salir de
1: Sí, si alguna empresa està interessada en fer sortir, sí, en tenir, en farmejar aura,
0: el pozo.
1: Ah, pues mira, el pozo ens podria patrocinar, un xòpet. Sí, tu llama al pozo. Diu, és que quiero salir de usted, quiero salir, sí. Estaria bé, estaria bé. Mira, igual un lot per Nadal us fan, Diu, per a salir de... Sí.
0: Esto ya lo hace el señor Cero, ¿no?
1: Exacte, sí, home, i tant. Ara estan preparant ja els lots. N'han de fer tants que ja estan preparant els lots. Ves que no sigui un lot, una llanterna. En fi, la setmana que ve, més dels nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Bravo!

0: a Onda Cero Catalunya, la música.
1: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
2: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
3: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

va passar tal dia com avui, 4 de setembre del 2001. System of a Down publica l'àlbum Toxicity. Aquell dimarts al matí, el món de la música heavy va rebre una descàrrega elèctrica amb el llançament de Toxicity, el segon àlbum d'estudi de la banda armenio-americana System of a Down.

Toxicity va ser el coet que els va catapultar a l'estratosfera venent 220.000 còpies en la primera setmana i debutant al número 1 de la llista Billboard 200. Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 4 de setembre del 2001, que System of a Down publicava l'àlbum Toxicity.

0: I nosaltres anem acabant la funció i ja tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, que ens està fent d'alguna manera doncs anar acabant la setmana normal, eh? Ja estem en aquest divendres 4 de setembre de 2026. I abans de que connectem amb Más de Uno, tot i que ja sabeu que aquesta propera nit encara ens queda, doncs el cinema i la història, ganes tenim de parlar amb Pablo Mérida i de fer un balanç de com ha anat aquest estiu cinematogràficament parlant, que ha sigut una autèntica odissea, ho podem dir així perquè serà el tema principal. Abans de que bueno, deixem que el dia circuli i puguem acabar la setmana doncs aquesta propera nit, doncs el programa d'avui, ja sabeu, l'acabem amb alguna notícia, amb algun fet insòlid que sempre ens porta en David Morales. Quin has triat avui, David? A veure.
1: Doncs mira, hem d'anar fins a Austràlia amb
0: aquí viatgem
1: una
0: molt,
1: notícia.
0: Aquí no parem, sí. Que ens surt molt car això després, eh? Bueno, va, vinga, sí. Austràlia. Quan no és a Xina, que vinga, a Austràlia.
1: Concretament,
0: no?
1: A Melbourne.
0: Home, molt
1: I
0: bé.
1: És que, sí, sí, tots recordareu que es va fer molt famós un llibre que era L'avi de 100 anys que va saltar, sí, per la finestra.
0: Sí.
1: Doncs en aquest cas hem d'anar a una residència d'avis de Melbourne,
0: sí,
1: on durant aquest estiu una parella,
0: sí,
1: octogenaris, en, sí, Colin, de 89 anys, i la Claudette, de 83.
0: Perdona, tenen nom de segossets, eh?
1: El, sí,
0: com
1: una mica.
0: Que es deien?
1: El Colin i Claudette.
0: Colin i Claudette són, sí, dos chihuahuas que, en fi, doncs dos octogenaris, sí.
1: Doncs estaven ells a la residència Raymond Nelly Melbourne Retirement Village.
0: Molt bé.
1: I un dia d'aquest estiu, a les 11 del matí, com cada dia, van sortir a fer una volteta.
0: Sí.
1: El cas és que a la tarda la seva veïna es va adonar que no havien tornat.
0: Ai, ai.
1: I va donar la veu d'alarma.
0: Sí, sí.
1: On eren els seus veïns? Durant 32 hores tots dos van estar doncs, desapareguts i sense l'ajuda dels seus cuidadors. S'ha de tenir en compte que el pare pateix, el senyor pateix d'Alzheimer, mm, i la mare, la senyora, demència vascular i convulsions. Això ho explicava la seva filla, la Linda McKelvey. I és que tots dos van decidir marxar perquè no els agradava estar a la residència. Van aparèixer a Maryborough, a 168 quilòmetres al nord-oest de Melbourne, passades 32 hores. Clar, no era la primera vegada que intentaven escapar.
0: Ja hi usa la fuga, eh? Aquí tenia.
1: Sí, de fet, quan van ingressar a la residència, la primera setmana ja van voler marxar. El cas és que, clar, la filla ha explicat que el problema és que els seus pares necessiten estar cuidats i vigilats. Després de 65 anys de casats, diuen que ells, els pares, no volen dependre de ningú, però clar, tampoc no poden fer vida per si mateixos, per tots els problemes que hi ha. De manera que, clar, la filla es veu una mica amb les mans lligades.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: No pot fer una altra cosa que tenir-los en una residència on estiguin ben cuidats i ben vigilats.
0: Sí, sí. Bueno, són les coses de les edats avançades, sobretot quan hi ha aquestes malalties, no? Clar, encara els hi tira, no? A l'instint, possiblement, no? De voler ser lliures i poder ser autosuficients, la realitat és que no ho són, no? I aquí la dificultat i l'angoixa, la situació, que molt bé explicava doncs aquesta filla, no? Que si fos per ella, doncs què més voldria, no? Que estiguessin, que poguessin fer vida per si mateixos, però en aquests casos doncs la residència és una opció molt, molt lògica i que segurament estan molt ben cuidats. El que passa és que tenen aquest instint, de voler fer la seva. Segur que tota la vida han fet la seva i han dit: "Què? Marxem?" Pues va, marxem, no? I s'animaven els dos. En fi, la vida, amb totes les seves virtuts i amb totes les seves, si em permeten l'expressió, misèries de la vida, però que totes formen part d'aquest camí que fem mentre estem aquí en el mundo de los vivos, que diu el clàssic. David, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: I a tots vostès els esperem aquesta nit, que tenim cinema i història, moltes ganes de seguir totes les seccions que sabem que us agraden del programa. Ara us deixem amb Más de Uno. Que vagi molt bé, adeu-siau, que tingueu un divendres 4 fantàstic.

0: Cero, tu radio.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Tarragona, del 2 al 5 de setembre.
3: Arriba el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que amb prop de 35 funcions compta amb entrades a partir dels 18 euros i abonaments amb diferents preus.
2: A Cubelles, els dies 4 i 5 de setembre, què hi tenim?
3: La Festa de la Verema, amb una dotzena d'activitats gratuïtes que rememoren el passat agrícola i fan homenatge a la pagesia local.
2: El 5 i 11 de setembre, a Banyoles.
3: El Parc Neolític de la Draga organitza una visita guiada per conèixer com era el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics amb un preu de 4 euros.
2: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre, a Tortosa.
3: La tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa, dos jornades en què la música i la cultura popular catalanes es tornen les grans protagonistes amb espectacles gratuïts.
2: I acabem a Begur, on del 4 al 6 de setembre...
3: La Fira d'Indians de Begur, en què es celebren la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat, amb un cap de setmana ple d'activitats gratuïtes i de pagament.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta, pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. ¿Estás buscando una plaza libre para aparcar en el centro? ¿Y delante? Tienes tres coches que están igual que tú. O lo que es lo mismo, tienes 40 minutos de por fin, como mínimo.
5: Claro, visto así.
4: Onda Cero, tu radio.
1: Quan vulguis estar al dia, entra a OndaCero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
6: Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias, esto es Más de Uno, esto es Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer este viernes 4 de septiembre.

0: el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. La visita té una duració d'una hora i mitja i l'entrada general és de 4 euros.
1: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre a Tortosa, la tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa.
0: Pels que vulguin gaudir de música en directe, l'Ebre Folk Tortosa ofereix dos dies en què versadors, sonadors, balladors de voreu i la música de rondalla i la cultura popular es transformen en els grans protagonistes amb espectacles gratuïts de tota mena.
1: I per acabar, l'edició número 21 de la Fira d'Indians de Begur, que serà del 4 al 6 de setembre.
0: Begur celebrarà la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat amb un cap de setmana ple de propostes històriques, musicals i visites guiades pel patrimoni indià de Begur. Hi ha activitats gratuïtes i altres de pagament.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
4: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos, con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: De Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. Preocupació a Martorell per la incertesa sobre el futur de SEAT després dels plans de reestructuració de Volkswagen. De seguida, amb més detalls, però abans, informació de servei. Estem amb el RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres amb un vehicle variat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés en direcció Manresa. A la mateixa via, a Sant Julià de Vilatorta, en direcció Lleida, es talla un carril de circulació, en aquest cas per reparació de danys a la via. Cap de les dues incidències provoca menys d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, recordem que el camió incendiat ahir al matí també continua al voral de la AB7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. I pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara, doncs trobem congestió únicament a la Ronda Litoral, al tram en direcció Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal. A la tarda hi haurà alguna nuvolada inofensiva i la calor s'intensificarà encara més. La calor intensa durarà fins diumenge, amb temperatures màximes que poden arribar als 41 graus a Lleida, als 38 a Girona, als 33 a Barcelona i als 31 a Tarragona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Preocupació a Martorell després que un mitjà alemany hagi publicat que Volkswagen ha aprovat una profunda reestructuració del grup que deixa en l'aire el futur de la marca SEAT. Tot i que en la reunió no s'ha abordat directament la possible desaparició de SEAT a partir del 2029, la companyia ha confirmat que no preveu electrificar els models de la marca. En canvi, sí que manté oberta la possibilitat que la planta de Martorell assumeixi una segona plataforma de producció de vehicles elèctrics per alguna de les marques de el grup. Aquesta decisió incrementa la incertesa sobre el futur de SEAT en el marc d'aquest procés de transformació de Volkswagen. En aquest sentit, els sindicats asseguren que no tenen cap confirmació oficial, però retreuen al grup alemany que no hagi sortit a desmentir o aclarir la informació. Ens ho explica en Joan Valentín. Joan, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Els treballadors de SEAT han conegut la notícia, igual que la resta de la ciutadania. Per la premsa, Comissions Obreres assegura que fa temps que Volkswagen prepara un nou pla de reestructuració global, però admet preocupació perquè el grup alemany no ha desmentit les informacions que apunten a la desaparició de la marca SEAT. Ho explica la brúixola d'Onda Cero Catalunya, Rafa Guerrero, secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres a SEAT, que també alerta de l'impacte que una decisió així podria tenir sobre la planta de Martorell.
4: Lo que nos sorprende es que el grupo Volkswagen no haya salido inmediatamente a desmentir radicalmente esa noticia, ¿no? A la práctica significaría que en el centro de Martorell, que tenemos tres líneas y que hay tres modelos que son SEAT, perderíamos una cantidad importante de empleo.
3: Avui podria ser un dia clau perquè el Consell de Supervisió de la Multinacional es reuneix per debatre sobre el pla de reestructuració que inclouria la reducció de

0: 50.000 llocs de treball a tot el món.
1: Más de uno Catalunya.
2: En plena política, avui està convocat un nou Consell de Política Fiscal i Financera per reformar el model de finançament autonòmic. Com que el presenta el Govern d'Espanya, és el pactat per Esquerra de forma bilateral, la Comunitat de Madrid, liderada per Isabel Díaz Ayuso, ja ha anunciat que no hi participarà. De fet, fa una crida a la resta de comunitats del PP a que no hi vagin. Recordem que amb el vot de Catalunya el nou model ja arribaria al Congrés i que aquest també compta amb el suport de Canàries. En declaracions a la brúixola, el secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, ha afirmat que s'hauria d'ajornar la votació d'avui.
3: Nosaltres el que ens agradaria és que es posés damunt la taula un projecte per consensuar-lo entre tots, entre totes les comunitats, i que no arribem a una taula amb una proposta amb les cartes marcades, que és el que està proposant el govern de l'Estat, i que l'ha pactat amb Oriol Junqueras, que és un líder polític inhabilitat i que no representa Catalunya.
2: Més coses, Pedro Sánchez donarà suport a la tramitació de la llei de Junts sobre el traspàs de competències en matèria d'immigració a Catalunya. Sánchez intenta així acostar-se a Junts després que la líder a Madrid, Míriam Nogueras, li recordés que Catalunya no pot acollir més migrants en plena crisi immigratòria a Ceuta.
4: I la delegació de competències en matèria d'immigració la volem perquè Catalunya deixi de pagar les males decisions dels governs espanyols.
5: Permitiremos que se tramite esa iniciativa parlamentària.
2: Tant Nogueras com Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana s'han allunyat de Sánchez, que s'ha quedat sol defensant el Marroc.
4: Però vostè pot assumir la realitat, fer un pas al costat i deixar que algú altre lideri.
6: Los gobiernos sobre todo se pierden por mentir.
2: Rufián, però, titlla PP i Vox de traïdors perquè creu que tenien informació sobre l'arribada massiva d'immigrants facilitada per la policia i la justícia. Canviem de qüestió. A 4 dies que comenci el curs escolar, els sindicats mantenen la vaga de cara al primer dia lectiu. Una decisió que confirmen després de no arribar a cap acord amb el Departament d'Educació. Des del govern demanen fer un parèntesi, però el sindicat es manté ferm. Ferran Cuixart, bon dia.
7: Bon dia. Sí, els sindicats mantenen la pressió, asseguren que les propostes no milloren la situació actual i demanen més ambició per part del govern després d'una nova reunió per part d'USTEC i la CGT amb el departament. En aquesta, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que no s'ha proposat res diferent respecte a l'última reunió que, recordem, va ser el 13 de juliol.
8: I la pressió en els centres hi serà i, per tant, doncs, és voluntat de l'administració d'aquest govern de donar-hi solució i està la pilota en la seva teulada.
7: Des de la conselleria són conscients que la situació és tensa i demanen abandonar la confrontació i la desconfiança i demanen també un parèntesis per evitar començar el curs amb incidències.
9: I aquest parèntesi que demanem oferiria una oportunitat de mirar endavant, de deixar enrere doncs, retrets i desconfiances.
7: I avança la consellera Esther Niubó que es mantindran nous espais de diàleg per evitar noves mobilitzacions que els sindicats, de fet, no descarten.
1: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
2: El Departament de Salut impulsarà una campanya d'informació per facilitar l'accés a la meva salut a través de l'IDCAT mòbil, el Servei d'Identificació Personal de la Generalitat. Ho ha explicat a la ciutat d'Onda Cero, Elisenda Serra, representant del CatSalut.
10: Hi ha tota una part que és de formació interna nostra perquè puguin fer aquest acompanyament, el 061, el 012, aquest acompanyament de com un es dona d'alta de l'IDCAT mòbil. Què hem fet també? Hem fet uns vídeos tutorials que estan posats a l'Ajuda de la meva salut, que estan en el canal YouTube del Departament de Salut.
2: Tot plegat després que algunes veus hagin criticat que el nou sistema pot suposar una dificultat afegida a les persones grans i als que tenen menys coneixements digitals. El model funcionarà de forma similar al de la plataforma de continguts audiovisuals, ja que un usuari podrà accedir a diferents perfils. Per tant, podrà fer gestions sanitàries per als seus familiars si no obté l'autorització.
1: Más de uno Catalunya.
2: Les restes del nadó desaparegut a Santa Bàrbara han estat localitzades aquest dijous al domicili familiar en el marc de la investigació oberta des del cap de setmana. La troballa s'ha produït el mateix dia que els pares de la criatura han declarat davant del jutge després de ser detinguts dimecres a València. El jutjat d'Amposta ha decidit mantenir-los detinguts mentre es practiquen noves diligències i abans de resoldre si decreta l'ingrés a presó o la seva posada en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari. Més coses, deixem enrere un dia tràgic a les carreteres catalanes amb 3 morts. La més destacada és la del conductor d'un camió que va volcar la ronda litoral a l'alçada de Sants Montjuïc, que va obligar a tallar la sortida en direcció Llobregat durant 6 hores.

0: ha pactat amb Oriol Junqueras, que és un líder polític inhabilitat i que no representa Catalunya.
1: Més coses, Pedro Sánchez donarà suport a la tramitació de la llei de Junts sobre el traspàs de competència en matèria d'immigració a Catalunya. Ricard Jiménez, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Sánchez intenta així acostar-se a Junts després que la líder a Madrid, Míriam Nogueras, li recordés que Catalunya no pot acollir més migrants en plena crisi migratòria a Ceuta.
3: I la delegació de competències en matèria d'immigració la volem perquè Catalunya deixi de pagar les males decisions dels governs espanyols.
4: Permitiremos que se tramite esa iniciativa parlamentària.
2: Tant Nogueras com Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, s'han allunyat de Sánchez, que s'ha quedat sol defensant el Marroc.
3: Però vostè pot assumir la realitat, fer un pas al costat i deixar que algú altre lideri.
5: Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
2: Rufián, però, va un pas més enllà i també titlla PP i Vox de traïdors perquè creu que tenien informació sobre l'arribada massiva de migrants facilitada per la policia i la justícia.
6: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: A 4 dies que comenci el curs escolar, els sindicats mantenen la vaga de cara al primer dia lectiu, una decisió que confirmen després de no arribar a cap acord amb el Departament d'Educació. Des del govern demanen fer un parèntesi, però el sindicat es manté ferm. Ferran Cuixart, bon dia.
7: Bon dia. Sí, els sindicats mantenen la pressió, asseguren que les propostes no milloren la situació actual i demanen més ambició per part del govern després d'una nova reunió per part d'USTEC i la CGT amb el departament. En aquesta, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que no s'ha proposat res diferent respecte a l'última reunió que, recordem, va ser el 13 de juliol.
8: I la pressió en els centres hi serà i, per tant, doncs, és voluntat de l'administració d'aquest govern de donar-hi solució i està la pilota en la seva taulada.
7: Des de la conselleria són conscients que la situació és tensa i demanen abandonar la confrontació i la desconfiança i demanen també un parèntesis per evitar començar el curs amb incidències.
9: I aquest parèntesi que demanem oferiria una oportunitat de mirar endavant, de deixar enrere doncs, retrets i desconfiances.
7: I avança la consellera Esther Niubó que es mantindran nous espais de diàleg per evitar noves mobilitzacions que els sindicats, de fet, no descarten.
1: Sàpiguen que les restes del nadó desaparegut de Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, han estat localitzades aquest dijous al domicili familiar en el marc de la investigació oberta des del cap de setmana. La troballa s'ha produït el mateix dia que els pares de la criatura han declarat davant del jutge després de ser detinguts dimecres a València. El jutjat d'Amposta ha decidit mantenir-los detinguts mentre es practiquen noves diligències i abans de resoldre si decreta l'ingrés a presó o la seva posada en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari. I un últim apunt, sabent que deixem enrere un dia tràgic a les carreteres catalanes amb 3 morts, la més destacada és la del conductor d'un camió que va volcar la Ronda Litoral a l'alçada de Sants Montjuïc.
6: Más de uno Catalunya.
10: Vamos de visita.
11: Hola, ¿qué tal?
10: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
12: Bien.
10: ¿Y la pequeña qué tal?
12: Está bien.
10: ¿Y tu gato?
12: Bien, muy bien.
10: Esta es.
13: ¡Wow! Me encanta.
14: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
10: Bienvenida.
14: Century 21.
6: Más de uno Cataluña. A Montse Valls.
1: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
15: Bon dia. Gabriel Jesús va fer ahir el primer entrenament amb la primera plantilla del Futbol Club Barcelona. Gavi es va reincorporar al treball amb el grup després de rebre un cop al genoll al partit de debut a la Lliga contra l'Elx. El blaugrana Jesse Bisibu només pateix un cop al turmell esquerre, després de les proves mèdiques que li van fer ahir a l'extrem belga, qui va sortir en gitera de la final de la Copa Catalunya de dimecres després de rebre una dura entrada. Monchi, director general esportiu del Real Club Deportiu Espanyol, es mostra satisfet amb el mercat d'estiu que han fet el club blanquiblau, encara que no sempre han pogut signar la primera o segona opció que tenien a la llista d'incorporacions. Quitanes Manresa guanya 78-84 al Joventut de Badalona en partit amistós de pretemporada.
1: En plana cultural, Peter Jackson, director de la saga El Hobbit i El Senyor dels Anells, rebrà el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Jackson presentarà una versió en 4K del seu film Braindead, que va estrenar el 1992 al mateix certamen. A més de ser el cap de cartell, Jackson també conversarà amb Rick Baker, mestre del maquillatge, sobre el mite de King Kong i dels efectes especials. D'altra banda, també rebran el Gran Premi Honorífic els actors Danny DeVito i Amy Irving. I avui la música d'aquest informatiu la posa Aitana.

I és que la cantant catalana comença avui la seva parada a Barcelona amb motiu de la seva gira mundial Cuarto Azul World Tour. El d'avui és el primer dels quatre concerts que Aitana oferirà al Palau Sant Jordi de la capital catalana.

0: Doncs amb aquest ritme d'Aitana i Superestrella arribem al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Dani Sánchez al control tècnic. Són gairebé 8:45 del matí, que passin molt bon cap de setmana.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.

0: 40 i a countryclubrestaurant.es.
1: Este septiembre en Sol Glass te ayudamos a renovar tu hogar. Cambia tus ventanas y estrena casa. Más luz, mejor diseño y mayor confort. Sol Glass, Tonsirera 2, 973-267700 o en solglass.es.
2: Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara. En pantalla, una profesional impecable. Pero fuera de pantalla, llevas un pantalón de pijama de unicornios. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Barcelona, la Filmoteca de Catalunya recupera amb el seu programa anomenat La Repesca algunes de les pel·lícules més destacades de l'últim any.
5: La proposta permet recuperar pel·lícules que van tenir una trajectòria breu als cinemes o que van passar desapercebudes, en una programació pensada per gaudir sense presses i en comunitat. Les projeccions es poden veure a la Filmoteca de Catalunya fins al 30 de setembre.
4: A Girona, el Festival de Música de Begur celebra la seva 47a edició amb una programació que recorre diferents estils i espais del municipi.
5: Fins al 6 de setembre, el festival ofereix una programació gratuïta amb concerts repartits entre el nucli antic d'Escalanyà, el Parc de l'Arbreda i la plaça Esteve i Cruanyes. El cartell combina vaneres, flamencs, ritmes llatins i propostes de música contemporània amb artistes com Mescla, Les Xiques de l'Havana o Afro Latin Jam All Stars.
4: A Tarragona, el Manat obre gratuïtament els seus espais arqueològics el primer diumenge de cada mes.
5: El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix portes obertes per visitar de manera gratuïta diferents espais vinculats al patrimoni romà de Tarraco. La proposta inclou l'exposició Tarraco Menat a Tarragona, la Vila Romana dels Munts a Altafulla i el conjunt romà de Centcelles a Constantí. Es fa el primer diumenge de cada mes, de 10 a 2.
4: A Lleida, el Museu Morera presenta Contrapastoral, art i pagesia, una exposició que qüestiona la visió idealitzada del món rural català.
5: La mostra reuneix obres de més de 50 artistes sobre problemes que afecten la pagesia, com l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives o la sostenibilitat alimentària. Les peces mostren l'evolució del món rural català durant els darrers 150 anys. Es pot visitar fins al 29 de setembre i té un preu de 5 euros.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
6: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
7: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és divendres 4 de setembre, dia en el que tothom parla del futur de la marca Seat. Per això nosaltres ens volem preguntar si és tan fàcil eliminar una marca tan consolidada i històrica com aquesta. Li preguntarem a tot un expert en posicionament de marques, el Fernando de Córdoba. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim el Daniel Sánchez del control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo. Què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, bona hora.
1: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: Víctor Lozano, bon dia.
4: Boníssims, boníssims dies.
1: Com esteu, nois?
4: Molt bé. Ja divendres, tu, eh?
3: Sí. Tant de bo tenir l'energia de Víctor Lozano sempre, de veritat, eh?
1: Sí, perquè té la mateixa el dilluns que el divendres.
3: Sí, sí.
4: Perquè s'ha de viure cada dia al màxim. Això de no m'agraden els dilluns, no, s'ha de gaudir el dilluns, també. Té les seves coses.
1: La Montse s'ho està passant bomba.
3: Ai, a mi m'encanta que sigui el Víctor. Jo sempre estic rient aquí amb el Víctor.
4: Jo vinc aquí perquè la Montse puja l'autoestima, és l'única cosa que m'aporta aquest programa.
1: Molt bé, gràcies, Víctor Lozano.
3: Havíem coincidit tan poc que ara ens estem descobrint.
4: Clar, ens estem coneixent, està començant una relació
1: radiofònica.
4: Radiofònica, sí. Per suposat, en format molt, molt especial, molt especial.
1: Montse, el Víctor, un ratito bien, però...
4: Sí, no.
3: Ja, molt intens sempre, no? La
4: meva mare em deia, calladito, estàs més guapo, però clar, si l'hagués fet cas, jo ara no estaria aquí,
1: periodista.
4: No estaria treballant.
3: Tant, em fa gràcia perquè pels matins entro i es deixen l'esport, un canal de TV posat aquí a l'estudi, que clar, surt la,

0: cara del Víctor Lozano. Clar. Jo entro aquí a les 7
1: del
0: matí. Oi,
1: tu peor pesadilla.
0: Estic veient el Víctor tota a la
2: dia,
0: tele.
2: Tot el dia,
1: que entra aquí, a la tele em posa i em veu. Surt a la ràdio, apareix un tio que és igual que aquell pesat de la tele. No, això. Aquí no hi ha qui en viva.
3: Totalmente.
2: Tu permet, li has dit.
3: Totalmente, dic.
2: Ah, vinga, va, avui...
3: Estic pensant que ara em donaré una idea al departament tècnic d'aquesta casa.
2: Quan el Robert pensa, jo tremolo.
1: Sí. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo.
3: Sí, doncs jo tinc moltes coses que fer. Aquest estudi que està en transformació, perquè estan...
2: Està quedant molt xulo.
3: Molt xulo, és un plató de televisió gairebé. Que d'aquí uns dies es veu que hi haurà aquí unes pantalles que no te les acabes.
2: Tinc unes ganes,
3: Trobo que el Víctor Lozano podria fer un programa diari. Sí. Amb les pantalles al darrere analitzant no el que passa això, en els terrenys de joc i allò que feien, saps allò que feien el dia després?
1: Oh. Sí, sí, entonces, pero esto cobro aparte.
3: Clar.
2: O com l'home del temps.
1: Automàticament me pagues más.
3: Però tenim un demo del temps ja, que és el Juanma Romero.
2: Ell seria l'home dels esports, no sé.
1: Sí, sí. Vinga, o l'home del temps als esports.
2: Dels 90 minuts.
1: Correcte.
2: Vinga, el Gerard Sanz avui el tenim de festa.
3: Tu, la primera setmana ja està...
2: Bueno, porta més setmanes.
1: Sí, però bueno. Ets un jet, el xaval. 4 dies de la... I ja està de vacació.
2: Bueno, però era per una bona causa. Així que la cançó del dia no la pot fer ell. Robert Calvo, et toca a tu.
3: Mira, jo estic molt trist avui, molt trist, perquè si això que s'està intentant
2: pensava
3: consumar...
2: Pensava que era perquè no venia el Gerard.
3: També. Però si això que se'ns està explicant es consuma, sí. Que és la desaparició de la marca Seat, que Seat és... Catalunya, Seat és Espanya, perquè és la planta més important que tenim en aquest país.
1: Hem crescut amb Seat, no?
3: Hem crescut amb Seat.
1: Els meus pares, el primer cotxe que jo recordo a casa és el 600 i després el 127.
3: 127.
2: Imagina.
3: Doncs Seat forma part d'això que diu el Víctor, ara en parlarem, de la memòria sentimental de tots i de la memòria musical.

0: Ai, la trampa del Dani.
1: Avui la notícia del dia és aquesta, que ja l'hem comentat aquí als informatius de la casa, i és que SEAT és notícia després que el Consell de Supervisió de Volkswagen, que és la matriu, hagi aprovat per unanimitat un pla per reestructurar el grup alemany fins al 2030. Què volen fer? Que sigui més competitiu. I això què suposa? Acomiadar 50.000 treballadors i tancar quatre plantes d'allà d'Alemanya. De moment sembla que la de Martorell i la Zona Franca no perillaria. Perdó. Per què? Perquè aquí ja fa temps, més d'una dècada, que s'està implantant un nou model, que es fa a SEAT, però no es diu SEAT, es diu Cupra.
2: Cupra. Els jugadors del Barça el porten.
1: A tots porten Cupra?
2: Sí, perquè els patrocina Cupra.
1: Molt bé. Doncs a la reunió del Consell d'aquest dijous a la tarda s'ha confirmat que no hi ha la intenció d'electrificar els models de SEAT, però sí que s'ha obert la porta al fet que la fàbrica de Martorell aculli una segona plataforma de cotxes elèctrics que podrien ser de qualsevol de les marques de la companyia, no només SEAT o Cupra. Així doncs, una notícia que ens ha generat, a parts iguals, incertesa i nostàlgia, com deia el Víctor, tant la que sentim amb aquests cotxes que hem tingut a casa com la que ens aboca un d'aquests primers grans èxits d'Estopa, dels inicis dels Estopa, que és aquest Por la raja de tu falda. És el títol de la cançó, no?
0: Sí, senyor, Por la raja de tu falda. Doncs haurem d'esperar, no està res confirmat.
1: Exacte. Però quan el riu suena,
0: ja, exacte.
1: Els alemanys són molt alemanys. Quan prenen una decisió,
0: molt rectes.
2: És que SEAT, és una marca molt... En la nostra època, quan Espanya estava en l'època de la... Bueno,
1: els 90, els 90.
2: No, abans, iniciant la democràcia.
0: Recuperant-se una mica, no?
2: Exacte, la democràcia, sí, post-transició, tal, es tendia a devaluar el que teníem. Bueno, devaluar, no ens en fotíem de tot, no? I aleshores... SEAT tenia com la fama del 600 cutre, no sé què, hi havia la dita de què significaven les sigles SEAT.
1: Sí. Uh-huh. Societat Espanyola de Transporte...
2: No, siempre estarás apretando tornillos.
1: Ah, molt bé.
0: Això no ho havia escoltat en la vida.
2: Això es deia als anys 80.
1: Si ens escolten a la planta de SEAT de Martorell.
2: No, perdona, el meu primer cotxe, que me'l vaig comprar amb el meu primer sou i tal, era un SEAT Ibiza.
1: Amb un sou?
2: Vaig comprar amb el sou, no? Vaig pagar la primera lletra amb el meu sou. Va ser un cotxe que em va durar. Bueno, el vaig deixar, al final el vaig donar ja a un lloc per desballestar, perquè ja em comprava un, perquè em vaig cansar, però no, era absolutament infal·lible.
1: Avui el cotxe més venut d'Espanya és el SEAT Ibiza. Avui.

0: a la història.
1: Sí, sí. No, i avui segueix sent el més venut.
0: Sí, sí, sí, un cotxe extremadament fiable.
2: Doncs veurem què passa amb Seat.
0: També hi havia el Renfe. Renfe, que aquest sí que no ha canviat. Rogamos, empujen nuestros ferrocarriles escacharrados.
2: Però d'on treus això? Sí.
0: I aquesta va canviar, Seat sí que va canviar, però Renfe sembla que no ha acabat de donar el pas.
2: Són més o menys de la mateixa època, tampoc em portes tants anys i jo no he escoltat això.
0: Hi ha una diferència molt, molt important entre... Tu ets el 79, no?
2: No ho diguis. 79, 79.
0: Sí, aquells 6 anys són claus.
2: Com el meu germà, sí, sí.
0: A la vida d'aquella generació.
1: M'esmeno a mi mateix perquè l'estadística d'aquest any concret, o sigui, d'aquest semestre, és que el Seat Ibiza baixa a la segona posició.
0: Oh! Sí, sí. Adiós! Xenova el tour.
2: A veure si serà per aquí.
1: Serà per aquí, aquest serà el motiu aquest, no?
0: Quin és el primer?
1: El Dacia
0: Sandero. Ah, Sandero aquell més... Que és, bueno, jo crec que va a pedals, aquell. Has de frenar com els picapiedra.
2: Vinga, va. Anem amb la pregunta del dia, que avui, per començar temporada, ve fort. Jo crec que ve forta, perquè tinc ganes de saber què pensa l'altre.
1: Hi haurà un xoc generacional, tot i que hi ha una generació que nosaltres no ens escolta. Perquè no sabem el que és la ràdio.
2: Oh, sí? Algú d'aquesta generació ens escoltarà.
1: Avui torna aquest programa, que és el seu, en Lluís Soler i Roca, que és l'altre polemista d'aquest programa, per cert, Víctor. Aquesta temporada m'he disposat una vegada més a dividir en divendres a la societat catalana amb els seus dilemes. I avui la cosa porta un marc generacional, com deia al darrere, perquè parlarem del telèfon. Sí, senyora, senyor, del telèfon. De quin ús li donem el telèfon? Aquesta tecnologia, que a Espanya ja és centenària gràcies al naixement de... Telefònica, una altra marca que ens identifica com a espanyols, que ja té 102 anys, va néixer el 1924. Telèfon. Aquesta paraula l'ha anat a l'etimologia. L'etimologia de telèfon és tele, que vol dir distància, i fono, que vol dir so o veu, no? Però hi ha telèfons que encara no coneixen la veu del seu propietari o de la seva propietària, perquè aquests propietaris són d'aquesta generació Z, no? D'aquesta espècie de nois i noies que no agafen el telèfon.
2: L'alfa, eh?
1: Alfa es diuen. Ah. Sí. Doncs els alfa no agafen el telèfon ni per avisar que els està fallant l'aire.
2: Ja els has posat una cançó de la seva època.
1: Claro,
2: perquè...
1: claro.
3: Avui fa concert, aquesta estimada. Sí.
1: Aitana diu, he dejado mi teléfono para no llamarte. Dius, pues si no llamabas antes, tampoco. Ho envien tot per WhatsApp, Míriam. Els teus fills t'ho deuen confirmar, això. Els fa terror haver d'enfrontar-se a trucar.
2: La meva truca, força.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí.
1: La teva és una romàntica. Vull dir que és una senyora antiga. Una vintage, antiga, potser. Com veus? Ens entendrem. Passa entre les persones d'aquesta generació, com es diu, l'alfa, no?
2: Alfa, he vist.
1: Alfa. Passa entre les persones de la generació alfa o la zeta, però també hi ha casos de la població més adulta que tampoc no truca. En canvi, com més avança la franja d'edat i menys nadius digitals hi ha, les persones són més d'agafar el telèfon, trucar i solucionar tot el que hagin de solucionar doncs amb una trucada, com s'ha fet tota la vida. I vostè què? És dels primers o és dels segons? Truca per telèfon o ja només envia WhatsApps de veu o de text? Ens ho pot contestar des d'ara mateix, precisament, amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908. La veritat és que era molt més romàntic, pensava jo, quan la gent trucava a la ràdio i explicava la seva vida i el contestaves. I
2: ara ens envien notes de veu.
1: Sí, bueno, l'Olga de Rubí, un besito, Olga, és una mica així, no?
2: Deixa tranquil·la l'Olga de Rubí.
1: T'explica una mica la vida.
0: I mira que ara és fàcil perquè agafes el... poses el contacte i pum, li dones. Sí, sí, abans havies de trucar, despenjar el telèfon...
2: Amb la rodeta.
1: I recordar-te el telèfon.
0: Recordar-te i... Sí, sí.
2: El Robert se sabia el telèfon de tothom.
0: Sí. El 7. Sí. I després perquè estigui comunicant.
2: Quan teníem els 0 era un drama.
0: I a casa meva, fixa si trucàvem, que el meu pare, que sempre lo estira contra la pare i se quedava agarrau el tio, ens va fotre un candau.
1: Jo conec un noi que també vam fer.
0: Sí, un candau a la ruleta perquè d'aquesta manera no poguéssim trucar tant. Perquè, clar, tu pagaves, ara no és il·limitat, però abans la trucada anava con los pasos, deia, los pasos del telèfon, no? Perquè ell no sabia que hi havia aquella tècnica meravellosa que tu despenjaves i amb aquells, com es deia, allò que hi havia, on es penjava el telèfon, que hi havia 2,2 clavijas, tu feies els números, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Per exemple, si el número començava 4, 5, 7, feies clac, clac, clac, clac, clac, 4. Això és cinc, clac, clac, clac, clac, clac, cinc, tin, tin, tin, i podies trucar.
3: Quantes coses que s'ha posat.
0: És que jo m'he criado en la calle, jo soy un canchero, vos, viste, jo estava allà con el teléfono dándole boca, dale.
1: Jo vinc a casa de telefonista i he tingut tots el meu pare de telèfon.
2: Tu tenies gratis.
1: Gratis, no, bueno, sí, gratis. Tu també tenies el telèfon gratis si volia. L'aparell, vull dir.
2: Ah, bueno.
1: Però he tingut tots els, des del Góndola fins cap aquí, tots els que ha fet Telefònica.
2: Doncs vinga, com que el Robert i jo estarem al dilema, vosaltres dos no hi sereu. Montse, tu què? Tu que ets de la més jove d'aquesta taula, què fas?
3: Jo no truco.
2: No truco.
1: Mai?
3: O sigui, puc trucar si és algú de confiança. Però...
2: A ta mare?
3: Sí, mira. A ma mare sí, que la trucaria... Abans hi havia un WhatsApp i si no em respon...
1: Que fort.
3: La truco. Però, jo què sé, trucar per reservar un restaurant, per preguntar, tal, no sé què... No, és que no, és d'algú superior a mi, no
2: et puc. Et fa vergonyeta.
3: Si hi ha el reserva per WhatsApp o per, una, per alguna aplicació que puguis reservar al restaurant...
2: I si
3: restaurant,
2: no, no vas?
3: Bueno, si és l'única opció que em queda, després de pensar-m'ho moltes vegades i d'intentar que algú altre ho faci, si no hi ha,
2: fort,
3: si no hi ha opció,
2: que,
3: ho
2: és impactant.
1: La Clàudia Moreno, que vindrà després, sí, la setmana passada, quan es va acomiadar de l'equip, ens va deixar una carta a totes i a tots, sí, a la carta posava: si vols seguir en contacte amb mi, et dono el meu Instagram.
2: Bueno, ara no? Es dona l'Instagram.
1: I jo vaig dir, home, tinc el seu telèfon, i la trucaré. I l'Eudal, un altre dels estudiants en pràctiques, em va dir: és molt important que t'hagi donat l'Instagram, perquè és la cosa més íntima que es dona avui en dia, l'Instagram.
2: Mare de Déu, senyor.
1: I es comunica per Instagram.
2: Víctor Lozano, tu que ets d'una altra edat, què fas?
0: Jo intento trucar, per exemple, jo no puc reservar un restaurant per online, perquè no em refio. Jo necessito trucar i que un senyor o una senyora em digui: confirmi. Té vostè la taula confirmada el dia 4 a les...
1: Però, igual,
2: però també no ho veu.
1: Jo reservo per Google, perquè sigui, i truco.
0: I truco.
1: Sí? Està correcte?
0: Té la taula,
1: no,
0: home,
1: no.
0: Sí,
1: jo, sí, tant.
0: No me'n refio ni comprar ni tot això. Intento trucar, però reconec que la pròpia inèrcia de la societat et porta a que envies àudios, envies un WhatsApp, i em costa molt trucar. Per exemple, el meu pare, que té, mira, farà aquí dos dies, farà 91 anys,
3: el truco per WhatsApp?
0: Parlem per WhatsApp. El que passa és que ell comença, es veu que a les 12 del migdia comença escribiendo i a les 8 del vespre...
3: Ja s'envia per fi.
2: Doncs encara que t'envia un WhatsApp.
0: Pues això.
2: I vosaltres què feu? Envieu WhatsApps? Truqueu? De moment a nosaltres ens heu d'enviar una nota de veu responent al dilema de divendres que ens portarà d'aquí una estona el Lluís Soler. Notes de veu al 676-76-09-08. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
3: Som-hi.
2: En marxa a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament autonòmic, amb l'única absència de la comunitat liderada per la popular Isabel Díaz Ayuso.
3: Sí, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha celebrat que la majoria de comunitats del PP hagin assistit a la trobada després que el passat mes de juliol el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aplacés la cita per seguir negociant amb els populars.
4: Avui la notícia és que majoritàriament les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen.
3: A Espanya, però, porta el mateix model de finançament acordat de forma bilateral amb Esquerra Republicana, que beneficia fiscalment Catalunya, però perjudica les comunitats que tenen menys capacitat per recaptar impostos. Per això els líders populars tornen a reclamar la seva retirada.
5: Esto es un modelo de financiación cocinado por el separatismo catalán.
6: Comprobamos que esa oferta del ministro de diálogo y de negociación es una propuesta, es una mera impostura.
3: Paraules de la consellera d'Hisenda d'Extremadura, Elena Manzano, i del seu homòleg a Galícia, Miguel Corbos.
2: Matí de novetats judicials. Avui hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja amnistia Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
3: Sí, i ha decidit mantenir les qüestions prejudicials elevades al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal Català considera que la sentència del TJUE del passat 16 de juliol aporta arguments que responen part dels seus dubtes sobre la norma, però assegura que encara no resol totes les reserves jurídiques plantejades en aquest cas. Per aquest motiu, el TCJC manté suspesa la tramitació de la causa fins que el Tribunal Europeu es pronunciï específicament sobre les qüestions que va plantejar el setembre del 2024.
2: I també hem sabut que el TCJC ha executat l'indult parcial a Laura Borràs, que ja havia aprovat el govern espanyol.
3: La decisió rebaixa la condemna de 4 anys i mig de presó a una pena de 2 anys, un fet que li evita l'ingrés a la presó. A més, el tribunal ha acordat suspendre l'execució de la pena amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte durant els propers 5 anys. Recordem que Laura Borràs va ser condemnada el març del 2023 a 4 anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat documental durant la seva etapa al capdavant de la institució de les lletres catalanes. En la mateixa sentència, el TCJC ja havia proposat un indult parcial per considerar excessiva la pena imposada.
2: I acabem explicant que els Mossos d'Esquadra han detingut la mare del nadó que aquest dimecres va ser trobat mort dins d'una bossa de plàstic al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
3: La dona de 33 anys ha estat detinguda aquest dijous en el marc de la investigació oberta per aclarir les circumstàncies dels fets.

0: La troballa del cos va generar una forta commoció al municipi. L'avís es va rebre dimecres cap a la una del migdia quan es va localitzar el nadó sense vida al replà d'un edifici del barri. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i continua treballant per determinar què va passar i les circumstàncies que envolten la mort de l'infant.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies i que passis un molt bon cap de setmana.
0: Gràcies, igualment.
1: Passem ara a tota l'actualitat esportiva. Sorteig pel Barça femení a la Champions.
2: Doncs sí, avui es fa el sorteig de la Lliga de Campions pel Futbol Club Barcelona i també per la resta d'equips. Arrenca doncs es posa la primera pedra d'aquest camí cap a la final de Varsovia amb una Champions formada per, recordem, 18 equips, un format molt semblant al masculí, 18 equips. Recordem que els 8 primers es classifiquen de forma directa i que després els altres, fins al número 12, han de jugar una mena de repesca. Que s'està fent ara mateix el sorteig, estic pendent de les boles, veurem ara els rivals, de moment no n'ha sortit cap, o almenys no m'han arribat cap, però ara t'informaré abans d'acabar la secció d'esports podem dir quin exactament. Recordem que són 6 partits, 3 a casa i 3 a fora. El Barça, l'actual campió d'aquesta competició, intentarà doncs, revalidar el títol.
1: I torna a la Lliga amb un partidàs.
2: Sí, amb un partidàs espectacular. És la jornada número 4, que això ja va avançant, ja estem a la quarta jornada, Déu-n'hi-do, a primera divisió, òbviament. Juguen el Betis i el Real Madrid a partir de les 9 a l'estadi de la Cartuja. Per aquest partit, Pellegrini té la baixa d'última hora d'Abde per un fort procés gripal, mentre que José Mourinho no pot disposar dels lesionats Tchouaméni, Endrick, Thiago Pitar, Militao, Rodrigo i Mendy. El tècnic portuguès parla del partit d'avui i a la vegada elogia al seu rival, al Betis.
3: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis, como tú dices, es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí. Y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel. No hay otro.
2: Mira, ara ja sí que et puc dir als rivals, és que m'estaven arribant en aquell moment i clar, anava una miqueta de corcoll perquè bé, la ràdio és directa i s'ha de prioritzar el que està succeint al moment. El Barça jugarà els 3 partits que jugarà a casa, és a dir, com a local, independentment si ho fa al estadi Johan Cruyff o al Camp Nou, depenent de la magnitud del partit i de l'entitat del rival. A casa, Arsenal, Déu-n'hi-do aquest partit, l'Arsenal de Mariona Caldente, el París, i no el Paris Saint-Germain, el Paris Football Club i el Servet, l'equip suís. I a fora, com a visitant, haurà de visitar els camps del Bayern de Múnich, de la Roma i també del Koche. Aquests són els 6 rivals del Barça, 3 a casa, 3 a fora, en la que és la fase grupal de la Lliga de Campions. Doncs si queda entre els 8 primers, ja sap que té garantida la seva participació en la següent eliminatòria, la de quarts de final.
1: Vinga, seguim amb la Lliga, va.
2: Sí, seguim amb la Lliga perquè el Barça jugarà diumenge contra el València més tall, entrenament aquest matí. De cara a aquest duel, Hansi Flick recupera a Gavi, que ja s'entrena amb normalitat després del cop que va rebre en el partit contra l'Elx. No ha disputat els últims 2 partits per aquest motiu i ja entrarà en la convocatòria, com també el recent fitxatge, Gabriel Jesús. El brasiler ja s'entrena també amb el grup i, per tant, podria disposar de minuts en aquest duel que es disputarà diumenge a més tall. Encara en clau blaugrana, afegim que l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris se celebrarà el dia 19 de setembre de forma telemàtica. En ella, la Junta Directiva demanarà l'aprovació de l'ampliació del finançament de les obres per la construcció del Camp Nou. És a dir, els 1.000 i escaig milions que es van demanar doncs no han estat suficients i ara s'ha de demanar més pasta si és que es volen acabar les obres i pagar. Bé, ja, això passa habitualment sempre, no? Però bé, després això dependrà ara de que els compromissaris doncs, aprovin aquesta ampliació, aquesta sol·licitud de més diners per poder acabar l'estadi. Pel que fa a l'Espanyol, també té encara dies per aquest partit de la quarta jornada i el disputarà diumenge, en el seu cas, contra el Sevilla a l'estadi de Cornellà al Prat. Per cert, que ja s'ha disputat un partit de Lliga de la jornada 6, van jugar ahir la Reial Societat i el Celta, van empatar a 0 a l'estadi de Noeta en partit avançat de la 6a jornada. Per què es va disputar ahir aquest partit? Doncs perquè quan es juga la jornada 6, el Celta i la Reial Societat tenen

0: en partits de l'Europa League. Des de París ens arriben declaracions de Ferran Torres que no han agradat a la culerada perquè, entre d'altres coses, diu que deixar el Barça per fitxar pel PSG ha estat per ell un pas endavant en la seva carrera.
1: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
0: També li han preguntat sobre les diferències que troba que hi ha entre el Barça, equip en el que es trobava la temporada passada, i el PSG, on juga ara.
1: Son dos equipos totalmente diferentes, con más o menos un poco la misma idea de juego. Eso está haciendo que, bueno, que la adaptación no sea difícil, aunque aún me tengo que seguir adaptando, pero al final cuando vine vale. Y los primeros entrenamientos y aún sigo viendo, se puede comprobar por qué son. Porque ganaron las dos últimas Champions, sobre todo el dinamismo, la velocidad, la calidad de los jugadores, cómo el míster da libertad y cómo el míster cuando explica algo luego sucede, pues al final eso creo que marca la diferencia.
0: I un últim punt en referència bé, a la Lliga i també al Barça. Mira, està fent la roda de premsa ara mateix Diego Pablo Simeone, entrenador de l'Atlètic de Madrid, ha confirmat que el jugador pel qual estava tan interessat al Barça, fins al punt d'oferir 100 milions d'euros, Julián Álvarez, es troba bé i ha dit que entrarà en la convocatòria pel partit de cap de setmana i per tant disposarà de minuts després d'haver debutat encara a la Lliga.
2: Que los ricos seguirán llorando.
0: Totalment. I els pobres també.
3: Vinga, i més apunts de l'actualitat esportiva, Víctor.
0: Vinga, va, cosetes ràpides. En tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada de l'Open dels Estats Units, ha perdut el seu partit de segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff en dos sets. En bàsquet, el Kitzanets Manresa es va imposar a la sisa Joventut, 8-4-7-8, en partit amistós disputat a Sant Julià de Vilatorta, i avui es disputa la 13a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, uneix les localitats d'Almuñécar i Loja, 193 quilòmetres de recorregut, 3 ports de muntanya, un de primera categoria i 2 de segona. Enric Mas sortirà de nou com a líder després d'augmentar ahir el seu avantatge a la classificació general. El ciclista balear li treu, ciclista d'Artà, allà a Mallorca, li treu 1 minut i 45 segons al segon classificat, que és l'eslové Primoz Roglic.
3: Víctor Lozano, moltíssimes gràcies, que passis un molt bon cap de setmana.
0: I vosaltres dilluns? També, dilluns, sí, dilluns, i després us segueixo escoltant, jo marxo de l'estudi, però no...
3: Escolta el programa perquè al final...
0: I aquestes ulleres vermelles que t'has posat, que maques, m'encanten.
3: T'agraden?
2: Són d'ustesa de l'1-2-3.
0: Són d'ustesa de l'1-2-3, respondo otra vez.
2: Sí, sí.
3: Ai, el que ets a suportar.
0: Tonteries que se dicen en la ciutat. Un,
3: Víctor
0: dos, tres.
3: Víctor Lozano, que passis bon cap
0: de setmana. Bon fin de batutom, adéu.
4: La ciutat, amb Míriam Franc.
5: A Conforama volem que la teva tornada a casa sigui molt fàcil. Aprofita el nostre 15% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Preus realment baixos només del 4 al 7 de setembre. Conforama.
3: Hi ha marques que són una institució al país concret del qual provenen i fins i tot a nivell internacional. Són marques que per la seva activitat comercial arriben a fer història perquè amb el pas dels anys acaben identificant tota una època. Seat és aquest cas, el 600, el 127, el Panda, l'Ibiza, el León. Per a moltes generacions, Seat no ha estat només una marca de cotxes, forma part del paisatge, dels records familiars i fins i tot de la història industrial d'aquest país. En parlarem avui, dia en el qual es planteja el futur d'una marca gegant.
2: I és que, com ja m'ha explicat aquí, el grup Volkswagen estudia deixar d'invertir en la marca a partir del 2029 i concentrava la part dels seus esforços en Cupra, precisament una marca que va néixer de Seat i que avui creix més i permet obtenir més marges de benefici. La decisió encara no està presa, però el fet que es pugui acabar consumant ens planteja una pregunta. Han estudiat bé els alemanys el fet de deixar perdre aquesta marca espanyola?
3: Fernando de Córdoba, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
3: Fernando es experto en marcas, en esto que si tomamos el anglicismo llamamos branding, y es divulgador en esta materia. Él no tiene una bola de cristal, creo, ni tampoco está en la cabeza de los directivos de esta empresa. Pero Fernando, ¿qué lleva a una multinacional de este tipo a plantearse una decisión como la que estamos debatiendo estos días?
6: Bueno, a ver, esto en primer lugar no es una decisión solo sobre SEAT, sino es una decisión sobre el catálogo de Volkswagen, porque lo que van a hacer es simplificar un poco todo lo que hacen. Van a pasar de 150 modelos a 75 y a recortar también opciones de personalización, de equipamiento y todo esto. Entonces, cuando una empresa está haciendo este tipo de simplificaciones, pues

0: la ràdio.
1: Ah, clar, això és el millor. Molt content que tota la setmana
0: l'audiència,
1: la fidel, nova, persones noves, veus noves, s'hagin incorporat a l'antena d'Onda Cero Catalunya a aquesta hora del dia.
0: Envia'ns una nota, a veure per què s'ho passaran bé, s'escoltaran per la ràdio, parlaran amb nosaltres, bueno, parlaran, però nosaltres sempre responem als missatges,
1: 676-760908, 676-760908. Si no s'ha guardat aquest número de telèfon a l'agenda de contactes, faci-ho ja, perquè així cada dia ens enviaran una nota de veu.
0: La tenia favoritos. Telèfon d'emergència, gairebé.
1: D'emergència, sí, sí. Bueno, som la ràdio.
0: Home, sí. Però bueno, no, si els hi passa alguna cosa...
1: No, ens truquin al 112, sí.
0: Sí, millor. Recordem el dilema de divendres que ens portarà, res, d'aquí una estoneta el Lluís Soler, és si vostès truquen...
1: O envien missatges.
0: O són dels jovenets de la generació alfa, que es diu ara, de, no, no, jo no vull molestar, jo envio un WhatsApp, una no, jo, nota de veu.
1: La gent que truca, sí. Jo crec que no farmea aura. Farmeen aura els que envien un WhatsApp tenint-te al
0: farmegen.
1: Costat. No, no, no farmegen aura, no, no. Jo conec a persones, vull dir que m'ha passat, que els truques per solucionar un problema que tens... Un problema no, has de solucionar una cosa de producció, per exemple, d'aquí de la ràdio, i de cop i volta estan en línia al WhatsApp...
0: Ai, quina ràbia fa això!
1: I et diuen... Ai. Parlem per aquí. I dius, però com que parlem per aquí? T'acabo de trucar. No, no agafen el telèfon. És el cas de la persona que acaba d'entrar a l'estudi, jo crec.
0: Clàudia Moreno, què tal?
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé,
0: ben tornada.
1: La Clàudia Moreno és una sensació, és la sensació de l'estiu,
0: Home, ja s'ha fet un lloc en aquest programa. Ha dit, jo em quedo amb aquesta secció, sí, soniditos, sí. I punto. Espera, la presentem bé?
1: Sí, sí.
0: Vinga, va, presentem bé la seva secció.
1: Els soniditos de la Clàudia. Amb Clàudia Moreno Lozano.
0: Ai, que bé que olores, Clàudia.
2: Sí? A vainilla.
0: Sí, sempre t'ho dic, però és que m'encanta.
2: Gràcies.
0: Aquest perfum que
1: la Clàudia
0: poses.
1: Ho ha dit ja en l'avançament de continguts d'avui. Ha dit, vinc per quedar-me.
2: Sí.
1: Per quedar-me aquí.
0: D'aquí no em mou ningú, tu.
2: No.
0: Bueno, d'alguna manera s'entra, Clàudia.
2: Sí, sí, sí.
0: I tu ja em vas dir, el primer cop que vas fer soniditos, em vas dir, ai, m'encanta això.
2: M'agrada
0: dic,
2: molt.
0: No crec que el Robert et deixi fer-ho. No
1: sí, però
2: bueno,
1: vam
2: fer una altra
1: menys.
2: Versió.
0: Sí,
2: una altra versió.
0: Vam fer una altra versió.
2: Però m'agrada.
1: La Clàudia va sostenir en gran part el programa a la Ciutat d'Estiu.
0: No, ho sé, em costa que has fet molt bona feina, així que mereixes tenir aquesta secció aquest
2: gràcies.
0: Any. Tot dependrà...
2: Del nivell.
0: De lo bé que et portis, ja ho saps.
1: No, clar.
2: Home, jo crec que
0: aquí
2: avui...
0: podem canviar la gent ràpid, eh?
2: No, jo crec que avui està bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Avui ha estat bona?
2: Sí.
0: Sí?
2: Bueno.
0: Seguim amb la mateixa, amb les mateixes temàtiques, sèrie, pel·lícula, cançó i personatge?
2: Sí.
0: No vols fer cap canvi, eh?
2: De moment no se m'ha acudit cap altre original, però sí se m'acudeix.
0: És la teva secció, si després vale. Vols canviar... Tu mateixa.
2: A veure com surt el d'avui.
0: Molt bé, molt bé. A veure, prepara't, Robert.
1: Vinga, va.
0: Per on vols començar?
2: Per sèrie, per exemple.
0: Per vinga. La sèrie, va, comencem sí. Per la... Anem a la pel·lícula, em
2: vale,
0: diuen.
2: Vinga,
0: vale?
2: Peli.
0: Vinga.
1: L'home proposa i Déu disposa.
3: Hermoso, esta es la piel de un asesino.
0: A veure...
1: Hermoso, esta es la piel de un asesino, diu.
0: El silencio de los corderos. Ah. Feien lo de la pell. Clarís.
1: No sap què és el silenci dels corderos.
2: Sí, home,
0: però a casa seva sí, potser l'han assessorat.
2: Jo sé quina és, però a mi aquest tipus de pel·lícula
0: vamos, que aquesta no és
2: incapaç.
0: No? A veure, torna-la a posar.
3: Hermoso, esta es la piel de un asesino.
0: Hermoso, esta es la
1: piel
0: de...
1: Ah, espera't, que sé per on va. L'estic veient. Ja sé per on va, ja sé quina és. Que, bueno, no
0: el
1: sé,
0: perfume?
1: No. És...
0: Quina?
1: La puc dir?
0: Sí, clar.
2: Sí.
0: Tu també jugues.
1: Forrest Gump?
0: Forrest
2: no.
0: Gump?
2: No.
0: Hermoso, estàs la piel d'un assassí, no? Forrest Gump?
1: Per què vam tenir una conya aquest estiu amb la sí. Clàudia? Que...
0: Ja, però no parlàvem d'assassins.
1: Que havia de veure Forrest Gump.
0: Anem a demanar el comodín del públic, a veure si entra.
1: El comodín ara, del públic es diu Lluís Soler Roca i de seguida arribarà
0: Soler,
1: la seva
0: necessitem
1: secció.
0: La teva ajuda urgent.
1: I una cadira.
0: Vale? Agafa't seu, tranquil·lament. Espera, que és que aquí no hi ha cadira, seu a l'altra banda de l'estudi.
4: És que l'estudi és tan gran.
1: Com que ens estan transformant l'estudi.
0: Sí. A veure, posa't els auriculars perquè escoltaràs un trosset d'una pel·lícula. Em vol sonar, però no, A veure, que es posa els auriculars. Va.
4: D'ahí.
3: Hermoso, esta es la piel de un asesino.
0: Has posat cara que ho saps?
1: Hermoso, ara
4: no. He posat cara de que jo les pel·lis soc un inútil.
0: Hermoso,
4: si no
0: esta es la piel de un asesino. Pista?
4: A veure, això...
2: Està inspirat en un
4: ara
2: llibre.
4: Ara sé alguna cosa del Lobo.
1: Està inspirat en un llibre.
0: Per això he dit el perfume. Però no, m'has dit que no.
4: Està això que sigui el piel, la
1: Mary
4: piel d'un assassí, no?
0: Sí.
4: Hi ha un rerefons amb aquest d'això de la piel, un lobo o alguna cosa així?
2: Un lobo. No, hi ha una criatura...

0: pero un lop no es.
1: ¿Qué una criatura? Ah,
2: la piel
3: de un asesino, una criatura. Oye, no,
1: Daniel el Travieso.
2: ¿Cómo no?
0: No sé. Bueno, no sé.
3: ¿Qué? ¿Alguna opción? Si no, rendim.
1: No.
3: Comença a ser fatal.
1: Hermoso, esta es la piel de un asesino de Voltaire.
3: És americana, no és espanyola.
0: Sí, sí, sí,
3: no?
0: és doblada. Això és la versió
3: és,
0: doblada.
3: És doblada i hi ha un monstre, un bitxo.
1: Ah, monstre
0: una criatura. No.
3: Ai, Déu, supercalvó, de veritat.
2: Ara, va, l'última vegada, podem tornar a escoltar?
3: Vinga, el tornem a escoltar.
4: Hermoso, esta es la piel de un asesino.
3: Què? No. El comodín des de darrere al vidre no, tampoc ens ajuda, no?
2: Bueno, jo em planto.
3: No, jo també, no ho sé.
0: Crepúsculo.
3: Ah,
1: mira,
3: clar.
1: M'ho acaba de dir al Google.
3: Però no ho miris a Google.
1: Ho he mirat ja perquè no em quedava una altra.
3: És que no me l'he mirat la pell.
0: Perquè com ell és un vampir, representa que li brilla la pell, se li dona el sol.
2: Ja, sabíem que alguna cosa de la pell...
1: Diu que aquesta escena, és que ho troba tot, la IA, diu que aquesta escena és en el bosque, quan Edward l'ensenya, perquè els vampiros no se muestren a la luz del dia.
0: I l'altre li diu, ai, eres hermoso, i ella, esta es la piel de un asesino, bueno, fa una mica de...
3: Ah, no diu, hermoso, eres la piel... Hermoso?
0: Ah,
3: per això no l'hem endevinat.
2: Ho haguéssim entès des del principi, ho sabríem.
3: Clar. Ni idea, no l'he vist. No, em fa una mandra aquestes pel·lícules.
1: Edward Cullen i Bella
3: Swan. Crec que vaig començar a llegir el llibre i no és per mi.
0: Jo em vaig mirar les pel·lícules i dic...
3: No,
0: una mica de vergüenza ajena.
3: Clar, és que és això, és això.
0: I ho passo molt malament.
3: Mira que tot jovenet, imagina't. Doncs la pel·lícula fatal. Amb què anem ara? Amb la cançó, vinga, va.
2: A veure.
3: Ai, sí, aquesta sí que em sona, Lluís, això és teu.
0: Aquesta.
3: Com es diu?
1: Això és Maroon 5, no?
2: No.
3: Ed Sheeran tampoc, no?
1: Sí, Ed Sheeran?
0: No, Ed Sheeran tampoc.
2: Espera't, que vaig a la tornada.
1: A veure, és que el Lluís, és això que posa... Això ho posa en Europa FM, segur.
2: Això és en anglès?
1: Sí, clar.
3: Sí, aquí arribem, fins i tot el Robert arriba aquí.
1: Bueno, què vol dir fins i tot el Robert?
3: Que tu no ets de música moderna.
1: No, però... De música moderna, diu. En tot cas contemporània, però moderna, sí.
3: Bueno, però sabem quina és, no ens ve el nom.
2: Ja sabem quina és, clar que ja t'ha de ballar.
1: No digo...
2: Sí, jo sé quina és.
0: La Lazy Song de Bruno Mars.
2: Bruno Mars. Today I don't feel like doing
3: anything. Tururururururu. Veus com sabíem? Sabíem?
0: Sí.
2: Gallifante per nosaltres.
0: Que és aquest videoclip que surten els micos.
3: Tu no saps el que és un gallifante, no?
2: Doncs dos per nosaltres, llavors.
3: Era un programa de la nostra època que era molt xulo.
1: És una cançó una mica de divendres, ja, perquè ens trobava l'estalvet,
2: tot el que sona divendres sona a divendres.
3: No miris, Google, deixa el mòbil.
1: Bueno, escolta, m'estic escoltant la cançó.
3: Que la gent pensa que sap anglès i no, està mirant la lletra, la traducció.
1: Tampoc sé anglès, ara.
3: No tenim sèrie, eh? Clàudia, no ens ha arribat el
2: sèrie?
3: De la sèrie. No sé si tu ens vols... que era música o un trosset?
0: Sí, era un tros de música.
3: La cantaràs?
0: No, és que no te la sabries.
1: Ves i dona-li la pista al tècnic i torna, i omplim. No pateixis.
3: Ja, però és que la pista li ha d'enviar...
1: No pateixis, ara li diu la pista. Si ho tenim al sistema...
2: Com estem? Estem guanyant, no?
1: No, no guanyant res.
3: No, fatal, perquè la pel·lícula no l'hem encertat.
1: I la cançó tampoc.
3: I la cançó sí.
2: No, perdona, Bruno Mars, això no falla.
3: Ha quedat constància que sí,
2: que
3: sabíem quina era, però...
2: L'hem reconegut.
1: Jo passaré malament aquesta temporada.
3: Per què?
1: Perquè aquesta noia, que és la Claudia Moreno, que és magnífica...
2: És molt llesta, eh? I aquí ens tens números pillats, eh?
1: Sí, però...
2: Ara que no ens escolten.
1: Però del 2005 cap allà, cap endarrere, no se sap res.
2: No, ara que no ens sent...
1: Musicalment
3: parlant.
1: Jo sé
3: que s'assessora... Amb la seva mare, bastant.
1: Ah, val.
3: La qual cosa, si ens està escoltant...
1: 40 anys.
3: No, home, no, que m'ha de tenir 40 anys. Mare de la Clàudia, ajuda'ns. Posa coses faciletes.
1: Difícil per ella, fàcil per nosaltres.
3: Coses dels 80, un Os Hombres G...
1: Exacte, dels 60, dels 40...
3: Una Marisol pel Robert...
2: Doncs mira, que avui...
3: Un rayo de sol.
2: Els teus amics Estopa han tret cançó amb Kiko Veneno.
3: Ai, doncs ara me l'escoltaré.
2: Segur, t'agradarà molt.
3: Pot ser que... La vaig escoltar fa uns dies, pot ser, que ja estigui sonant...
2: Sí, pot ser.
3: Perquè
2: pot ser,
3: em sona això de...
2: Sí, Kiko molt Veneno. Xula.
1: Has vist el múscul tècnic que tenim en aquesta casa? Que la
2: es diu jo i mi
1: manager.
2: Es diu jo i mi manager.
3: Fantàstic. Perdona, que no s'espante,
1: ha mentat la bitxa. Fa... El 7 de novembre, concretament, va ser el...
3: Tenim estopa el 7 de novembre?
1: No, el 7 de novembre... al Palau Nacional d'Art de Catalunya, a Montjuïc, aquest senyor i jo estàvem allà sortint d'un acte que va fer...
3: Sí, no, això ho has explicat. La Rosalia. Però jo el que necessito és que vinguin.
2: La Rosalia.
1: I qui vi allà fora?
3: Sí, que vau parlar amb els Estopa.
1: Lluís Soler, els Estopa, no?
2: Sí.
1: I vam parlar amb ells i els vaig dir... Jo

0: Trabajo con Miriam Frank.
1: Que sí.
2: Que iban de hombre de Miriam.
1: Hombre de Miriam, sí, de toda la vida.
0: I van dir que cuando queráis vienen.
1: Pues vinga, jo els estic esperant. Vinga, Claudia, ara sí que tenim sèrie.
3: Sí, ara sí.
1: Va.
2: A veure.
1: És que...
0: Oh, hombre, el príncipe de Bel-Air.
4: El príncipe de Bel-Air.
1: Ja sabia jo, per una que endevinem sempre, que és la sèrie.
5: Mi vida de cómo el destino cambió. Mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air.
1: Fins i tot al cole, no l'has vist?
3: No.
2: No l'has vist?
3: No sé, força no sé bé, jo crec.
2: És que no és la teva edat.
1: Busca-la.
2: És que no és la seva edat.
0: Segurament.
1: No, clar que no és la de la seva edat, però que està xula.
2: Deu estar a algun lloc.
3: És del 1990.
2: Deu estar a 3 Player.
1: Sí, sí. Jo estava a l'escola i vam fer una versió amb la història de l'escola, amb la música aquesta, perquè estava
2: està molt
1: això,
2: bé, està molt
1: super
2: bé.
1: De moda. Clar.
2: Sí, sí. Va estar molts anys de moda, eh?
1: I la cançó d'entrada...
0: Mira.
6: Con tu tía y con tu tía irás a Bel-Air.
5: Llame a un...
1: No miris més a internet.
0: Escolta'm una cosa, Miriam, per favor. Ai, què passa?
1: És la secció de la Clàudia, li estàs trepitjant.
0: Estic dient on poden veure el príncipe de Bel-Air, que és a 3 Player Premium.
1: Mira,
0: que és una plataforma que si vostès
1: fantàstic.
0: No s'hi han subscrit,
2: bueno, no, van tard. No pot ser que no s'hagin subscrit.
1: Tenen sèries molt xules. Home, i ara dic en sèrio, no, perquè sigui de la casa, però tenen sèries molt xules.
2: És de les
1: millors. I recuperen sèries de la nostra època que ho van patar.
2: I també una cosa, ja és de les millors... a part de les conegudes, que és de pel·lis sí. i sèries, però aquesta plataforma, 3 Player, és de les millors del panorama del mercat audiovisual.
0: Es pot veure
2: perquè tens tot.
0: Tot el diari sí, de Patricia sí. sencer, així, xa, un darrere l'altre. M'encanta.
2: És fantàstic.
0: I sorpresa, clar.
1: Has de mirar el diari de Patricia, Clàudia.
3: És sí. Em surten clips a TikTok,
1: ah, sí, sí. Memes, no?
2: I a més hi ha preestrenes, totes les produccions que es fan de los Javis.
1: Pobre Clàudia, li esteu trepitjant la secció. Tira, Clàudia, va.
3: Queda només personatge.
2: Ah, a veure.
1: Aquest és difícil, també. Eh?
2: Això és una veu
3: sí,
2: o què és?
3: Sí, és
1: complicat. Sí, és una veu, perquè a més ens posa trampa sempre.
7: Com es diu vostè?
0: Home, home, Quim Masferrer.
1: Mira, digues, Robert, digues.
0: Quim Masferrer, el foraster, dilluns estan aquí als estudis d'Onda Cero Catalunya.
2: Molt bé.
1: Mira, quina casa, tu no ho sabies.
3: No.
2: Però és el Quim Masferrer? Sí, no? Sí, sí,
1: si no passa res.
0: Si no passa res.
1: Si no passa res, el tindrem dilluns aquí en el programa.
3: Ah, que guai.
1: Pues ni tan mal, no.
2: Doncs escolta'm, 10 de 10, no?
1: No, 10 de 10 no, però...
3: Bueno, hem fallat la primera, però la resta...
1: Un 6 i mig, potser sí, perquè la segona n'hem dit el títol, de la cançó...
2: Bueno, però l'hem reconegut,
1: aquestes
2: que és
1: coses.
2: Molt, eh?
1: Sí.
3: Un 7 i mig.
2: Un 8.
1: Mira que generosa està la Clàudia.
2: Gràcies,
1: per començar
2: Clàudia.
1: La temporada.
0: 7 i mig, molt bé.
1: Seguiràs, va.
0: És una taula d'auto, eh?
3: Gràcies.
2: És la primera setmana.
1: Això ho anirem valorant setmana a setmana, sí. Clàudia.
2: És la primera setmana.
1: Sí.
0: No, ella és molt llesta, és una noia molt llesta, molt
1: és
0: intel·ligent.
1: Molt intel·ligent.
0: Sí. Ho ha demostrat
1: tot l'estiu. Ho ha demostrat
0: tot l'estiu i fora del que és la ràdio també. Que ella sap que s'ha de guanyar, s'ha d'acabar de consolidar l'audiència que ja l'estima.
1: Home.
0: Que la devorin gairebé.
1: I tant, i tant.
2: Que la devorin, pobreta.
1: No, home, no. Un crepúsculo no.
3: No.
0: És un decorat figurat.
1: Clàudia, et convidem a quedar-te al dilema, si et ve de gust.
2: Sí, perquè tu
1: a més així,
2: tu aportaràs una
1: giraràs
2: visió
1: la balança cap a una altra banda.
3: Sí, sí.
4: Això és la ciutat.
0: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler. I Roca.
1: I Lluís Soler, no sé si t'he dit bon dia abans.
2: No, bon dia. També et diré una cosa, a mi poso una mica dels nervis aquests programes de ràdio que s'estan saludant tot el rato. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. I cada cop, no sé si ho feu vosaltres,
1: no,
2: jo crec que no ho feu, perquè vosaltres teniu gust i nivell i professionalitat. Però hi ha programes que s'estan saludant els seccionistes que van entrant i tot el rato li diuen bon dia.
0: No cal. Educació.
2: Ja s'ha dit bon dia primer, al principi.
1: I Lluís Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Miriam.
1: Perquè
2: Frank.
1: Aquí faré el que doni la gana.
2: Tu ets la jefa i ets la patrona.
1: Home, si ve un col·laborador el saludo, és que em sembla una falta d'educació.
2: No, bon dia,
1: mira,
2: Miriam.
1: Dic jo, li dic bon dia el primer dia de temporada i ja no li torno a dir bon dia.
2: No sé,
1: home,
2: jo,
0: això és un dilema.
2: Bon dia, un cop
0: diu vostè bon dia quan entra als llocs o no en diu?
1: No, això s'està perdent, eh?
0: Sí, tant.
1: A mi em fa una ràbia, això.
2: Saps que jo he agafat la mania de dir salve. En lloc de bon dia.
0: Salve? Salve què?
2: Això a Itàlia es fa bastant.
0: Salve Regina.
2: I es diu salve, que és així mig religiós, mig educacional, en plan...
1: Sí, consumirada, no?
2: Sí, i li dic salve. I ja la gent flipa, clar. Tu ets un forn de pa del poble d'allà, del teu poble, sí. No dic el nom perquè la gent no vagi allà fent cua.
0: Sí,
2: es pot dir el nom?
0: Sí, clar.
2: A Gironella, tu ves el forn de pa de Gironella?
0: Bueno, n'hi ha més d'un, eh?
2: Quan, els dos forns de pa que hi ha, sí. Quan hi arribi, quan entris, digues salve, i ja veuràs com s'aparten i et fan cua.
1: Salve la reina.
2: Et deixen entrar, vamos.
0: No, què? Jo, si algú em diu salve, jo diré, te salve Maria.
1: Atenció. Això de parlar de coses diferents de les seccions que toquen. Esteu una mica descontrolats per ser el primer divendres.
2: Estimades, estimats, la primera setmana, el primer dilema, bon dia. El primer dilema de la temporada 26-27. Uf, atenció, fort, que és fort.
1: Ai, mare meva. 26-27. Fa dos dies era l'efecte 2000, eh?
2: I té molt a veure amb la comunicació, perquè, escolta'm, és veritat que les generacions van canviant i ens anem comunicant en formes diferents. Vostè,
1: tu de fun?
2: Et comuniques millor, prefereixes trucar per telèfon o enviar un missatge? És la pregunta.
1: La Clàudia ha posat una dilema. Cara, em trucant per telèfon. Estàs tu que et trucaré per telèfon?
2: Perquè a vegades no. Has de comunicar alguna cosa i dius, què faig?
1: El Robert ha trucat fa un moment i no l'hi ha agafat.
3: No, però perquè tinc el no molestar i llavors la primera trucada no m'entra. Home, que
0: és fort això, eh?
2: Per tant, sí,
0: atenció, que... perquè hi ha persones com aquesta, com la Clàudia, i d'aquesta generació, vull dir...
2: Líquida.
0: Que...
2: fluida.
0: A mi m'interessa que m'expliqui el per què li genera ansietat o angoixa el fet d'agafar un telèfon.
3: No,
1: us fa vergonya?
3: Sí, sí.
1: Però
3: no,
1: per què?
3: No sé, no m'agrada.
1: Però si es parla amb la gent.
3: M'incomoda.
0: Vam tenir aquí algun...
3: Sí, evidentment a la meva àvia o gent de la família així més gran, doncs pues sí, truco, però...
1: escolta,
3: però si no...
1: tu ets periodista. Has fet tasques de producció.
3: Sí, i ho he passat molt malament trucant a la gent. I ho he passat molt malament.
1: Has de trucar.
3: Gent.
0: Curiós, ho he passat tan malament i ho ha fet molt bé.
1: Que sí, bueno, ja, però, aixecat, clar.
3: Sí. Hola, ostres, bon dia.
2: Te vols fitxar per casa teva.
3: No puedo.
2: Això és una cosa que jo us he de dir, que jo sóc de les dues coses, per trucar, o... però sí que és cert que m'he adaptat a aquesta moda.
1: Sí, jo també.
0: Jo no.
2: I cada cop parlo menys per telèfon,
0: no.
2: I si he de parlar, intento tallar ràpid. O sigui, a mi que m'entretinguin i m'estiguin explicant allà...
1: Jo tinc una persona a la meva família que quan veig el nom dic, uf, reserva la propera hora.
0: Clar, però jo sóc així. És a dir, jo si et truco i no em contestes, no pateixis, que ja et tornaré a trucar, i ja et tornaré a trucar, i ja et tornaré a trucar, i ja et tornaré a trucar, no, fins que em contestis. A perquè per WhatsApp hi ha coses que no s'han de parlar.
2: A més, hi ha coses que te les poden enviar per WhatsApp, que no cal una trucada.
0: No.
3: Sí, un àudio.
2: És més pràctic.
1: A mi saps què em sap greu amb això? El dia de l'aniversari. Ja la gent no truca.
0: És molt fort.
1: També un WhatsApp.
0: És molt fort. A mi em sembla una falta de respecte.
3: Gràcies.
1: Sí, la família truca, però els amics... No ens truquem, ja és... Feliç aniversari.
0: Per mi, un amic. Si tu no em truques el dia de l'aniversari, m'enfadaré.
1: Doncs no et truco mai, sempre t'envio un WhatsApp.
2: Jo també he trucat, t'envio un WhatsApp sempre.
1: Però mira, me'n recordo sempre.
0: Sí, és veritat. Que no recordo jo el teu. Però, que
1: però perquè estem aquí i veus que porto pastissers.
2: Llavors,
1: teu,
2: Míriam,
1: que és
2: tu que ets més de...
1: Jo una mica com tu, eh? És veritat.
2: Estàs canviant,
1: que
2: no?
1: Estic canviant una mica i és més fàcil enviar una nota de veu o escriure un WhatsApp.
0: Aquí,
1: més notes de veu que WhatsApps, eh?
0: Aquí entrem en un subgènere que seria un altre dilema.
1: Però curteta, Robert Calvo.
0: Claro.
1: No les teves que són, vamos...
2: Són podcast. Programa...
1: Exacte, són podcast.
0: No s'aguantes. Sí, les coses no
1: a tu et poso per tres.
0: No puc explicar les coses en un minut.
2: Et pots creure que jo, t'ho prometo, ahir vaig posar un missatge per dos i mig, no? És el màxim?
0: Sí, per dos.
2: Per dos és el màxim.
0: Per dos. Posaré la Míriam a per dos.
2: I semblava que encara anava valent? T'ho prometo, tu.
0: Hi ha gent que valenta encara.
2: Ostres, quasi agafa alguna cosa.
1: Parla així,
2: no entenc. I vaig mirar dues vegades i dic, no ho has fet bé, això? I sí, estava per dos, tu.
1: Sí, és veritat, és el que m'està dient el Dani, que contestar-se per notes de veu és com trucar.
0: Sí,
1: però clar, ho fas quan tu vols.
2: És més emissora de...
1: Si no vols respondre, no respons. Pots pensar la resposta.
2: Però és més com una emissora de taxi, no? De taxista. A veure, que calla Calàbria 14. Sí.
3: A mi m'encanta quan m'envien un missatge de llarg, de 6-7 minuts.
1: No posis les meves notes de veu.
2: És que està posant àudios aquí, el col·lega.
1: Això és personal, eh?
0: Ja.
3: No m'agrada això, ficar-te un àudio de 7 minuts amb por dos i anar fent coses.
0: Bueno, ho fa l'Olga.
1: Bueno, jo això ho faig, ho deixo així.
0: L'Olga de Rubí.
1: Però ella quan ho grava.
0: Sí, ella quan ens grava la nota de veu fa el dinar.
1: Té una obsessió amb l'Olga, perdona.
0: La posa una rentadora i baixa l'ascensor i entra al cotxe i ens joga el cotxe i tot.
1: Estàs obsessionat amb l'Olga?
0: No, perquè l'estimem molt.
2: Haurà participat avui l'Olga?
0: Suposo. Espero i desitjo.
1: Tindràs una sorpresa.
0: Ah, sí?
1: Sí. Hasta aquí puedo leer.
0: Ah.
2: Però Robert, tu què has dit?
1: És veritat, no, dic que em falta que... un.
0: Em sembla
1: tu truques.
0: Jo truco per telèfon sempre. Vull dir, si he de resoldre una cosa que l'he de resoldre, agafo el telèfon i truco. La gent, com que no el despenja, doncs que seguiran rebent trucades. Ara, jo aquesta gent que els truques i et diuen per WhatsApp, què vols? Doncs parla amb tu avui.
1: Si et truco serà per alguna cosa.
0: Home, clar, diuen, és que parlem per aquí. Pot ser possible això? Doncs
1: potser és perquè et coneixen,
0: gent...
1: perquè a mi m'ho fan.
0: No.
2: També hi ha gent que està treballant, que està fent coses i no pot parlar.
1: Doncs ho dius, moment. Escolta,
0: després
1: et truco després.
0: Després et truco.
2: Ja.
0: Trucar, mira, el telèfon es va inventar per alguna cosa. Es diu telèfono, que vol dir distància i so. Distància i so. És que el telèfon de la Clàudia, quina marca és?
2: No diguis,
0: bueno, la marca que sigui. El telèfon d'aquesta marca, que tothom coneix,
2: sí.
0: No li coneix la veu. No sap quina veu té. perquè no li he parlat mai. És smartphone. Calla, que és intel·ligent.
1: Ja ho hem canviat.
2: És un telèfon intel·ligent.
1: Ara ho entenem tot.
2: Porti poma o no porti poma?

0: Home,
1: és així. Voleu saber què pensa la nostra audiència? Vinga. Què fa si truca per telèfon, s'envia WhatsApp? De moment a nosaltres sí, ens envien perquè... notes de veu.
2: Molt bé.
3: Bon dia, amics.
2: Bon dia.
3: Per mi el telèfon ha fet una successió, com heu molt ben explicat. Les trucades eren una màgia i tenies com un confessionari a la veu del que t'escoltava l'altre cantó. Per això hi ha el telèfon de l'esperança.
2: Sí,
3: no sé si
2: important.
3: Ara reben moltes trucades.
2: Moltes.
1: I tant,
3: jo he canviat. Fruit de la joventut, ara és el WhatsApp, videotrucades. I després els missatges que tens en el grup de WhatsApp per desitjar-los bon dia, per enviar-los
2: no
3: música.
2: No cal.
1: Els grups és una altra història.
3: Crec que parlar és molt bonic, però una conversa cara a cara encara ho és més.
1: Home, i tant,
3: gràcies per les vostres paraules que sempre ens arriben cada dia amb la vostra calidesa i la vostra energia.
4: Bon dia, nois. Bon dia. Doncs és cert que cada vegada fem servir més el WhatsApp que trucar per telèfon.
2: Clar.
4: I és una pena perquè al final és com que ja no tens tanta comunicació amb la gent.
1: No.
4: Jo sí que també, sobretot la gent més a prop, sí que ens truquem i combino WhatsApp i trucada. Però vaja, que el tema del telèfon cada vegada va menys. I jo, doncs mira, tinc col·lecció de telèfons antics. No vull que es perdi el que havia sigut abans el telèfon. Tinc també una centraleta que es feia servir
2: amb cable,
4: de telèfons.
2: Amb el cable.
4: En fi, que no vull que desaparegui el telèfon.
1: No,
4: que tingueu un bon cap de setmana.
1: Igualment.
5: Hola, la família. Hola. Bon cap de setmana, guapíssims.
1: Igualment.
5: Ostres, mireu, jo sóc de parlar, jo sóc de xerrar.
2: No digues. No digues.
5: Jo xerro. No, amb el telèfon o amb WhatsApp de veu. Bé, sóc molt friqui per al WhatsApp de veu, te'l puc explicar i et puc explicar les coses amb, i
1: tirar-me
5: inclús i 15 minuts explicant les coses.
2: Favor, no,
6: és les meves.
5: I no em dono compte, vaig xerrant, vaig dient, vaig explicant, vaig
2: no, tu no, es dona compte
5: l'altre. I vaig fent coses
2: clar,
5: i a millor, ja han passat 15 minuts i ja n'hi ha un noi al treball que diu que me tenia d'haver dedicat a la ràdio.
1: Mira.
2: Veus?
5: Perquè diu que cada vegada que li envio un WhatsApp és un podcast.
2: Mm-hmm.
5: Jo soc de xerrar.
2: Sí, sí.
5: Una abraçada.
7: Hola, macos.
1: Hola.
7: Mira, jo soc més de trucar.
2: Clar.
1: Molt bé.
7: Que ara que tenim un grup d'amics, que som sis, que a vegades pues, quedem per sopar o algun aniversari, a veure quin regal fem, aquest grup el tinc en silenci.
1: Ah.
7: Perquè és un
2: ah,
7: membre
2: i
7: jo de tant en quant ho miro. I després tinc la mania
1: de
7: que quan tinc de trucar algú, miro l'última vegada que s'ha connectat al WhatsApp.
1: Jo també ho faig.
2: Jo també.
7: Està despert o està lliure, podrà agafar el telèfon.
2: Mare de Déu.
7: I truco. O si no, depèn quina persona, li poso un WhatsApp, et puc trucar. Si em diu que sí, doncs endavant. I així doncs, no molesto.
1: Això està bé.
2: Demana permís.
7: Adéu-siau i bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Adéu.
8: Hola, amigos.
1: Hola.
2: Hola.
8: Bueno, esto que estáis hablando del teléfono, yo soy de las antiguas,
2: claro.
8: Me gustaba hablar más por teléfono.
2: Claro.
8: Me sabía muchos números, hoy ya menos, porque ya casi nadie lo usa. Pero también procuro que los números del móvil también grabármelos en la mente, porque si no, se te olvida todo.
2: Yo lo hacía.
8: Así que yo soy de las antiguas, pero la tranquilidad que teníamos, que nos llevábamos móviles encima, eso, ahora sales de casa, ¡ay, el móvil!
1: Sí, sí.
8: Eso antes y vivíamos la mar de felices y tranquilos. Así que un beso para todos. Soy la Ignacia de Ruiz, hermana de Olga.
1: ¡Ay, qué bueno!
9: Hola, bon dia. Pues yo soc més de trucar, perquè me fica molt nerviós aquests que te fiquen el missatge de veu, que estan dos minuts, després els contestes, ok, no sé què, i tornen a escriure.
2: Claro.
9: Bueno, escriure, no, a gravar un àudio,
2: claro,
9: otros dos minuts. Xica, trucam, fes el favor i deixes de tonteries.
10: Bon dia.
1: Bon dia.
10: Pues yo soy de las que llamo por teléfono, pero es que quiero alguien que me confirme las cosas. No soy de escribir correo. Escribe un correo y ya te lo confirmamos por correo. No, yo quiero llamar y que me digan las cosas.
2: Yo también, ¿ves?
10: Pero totalmente es así. Mis hijos, que la mayor tiene 24, el otro 20, no hablan por teléfono. Nunca. Yo los veo que solo hacen audios, pero a veces hacen audios de 5 minutos y digo yo, hostia, pues llama.
2: Claro,
10: me parece que es más fácil, llama, pero ellos no. Y yo les llamo.
2: Cuídate, pues un pam, toma,
10: yo les llamo, los veo que están en línea y te escriben, ¿me has llamado?

0: Sí, a
1: O
0: mí
1: sea,
0: sí.
1: es, para ellos es una cosa horrible. Un día le dije a mi hija que por qué no llamaba y me dijo que era intrusivo llamar, que es muy personal.
2: Madre, o
1: A
2: sea.
1: ver, es una llamada, si puedes la coges y si
2: Claro,
1: no ya lo
2: eso sí
1: devolverás.
2: era
1: Es que
2: fácil.
1: no entiendo lo que tienen los jóvenes, pero yo llamo y que me digan las cosas. Y otra cosa, oye, yo tengo un Dacia Sandero y a mí me va muy bien,
0: Ah,
1: ¿eh?
0: vale. Si no
1: No
0: he hecho
1: van
0: nada
1: los
0: yo.
1: coches los picapiedras, no va tan
0: Soy
1: mal,
0: Víctor
1: ¿eh? Hasta que
0: Lozano,
1: es
0: ¿eh?
1: un baratillo. La economía está como está. Bon cap de
0: Bon cap de
1: semana.
0: semana.
2: Igual,
0: Adeu.
2: mi
0: Ahora,
2: guapa.
0: voy a aportar algunas dades que son importantes e interessants.
2: No, ja és que segueix
0: És
2: amb el
0: que
2: mòbil. Et prohibiré entrar amb el
0: no, saca,
2: mòbil.
3: És que hi ha una cosa important, que jo és la teoria, que jo crec que els joves envien àudios i no truquen per inseguretat, perquè no volen que els hi responguin o els interfereixin a la conversa. No volen conversar, perquè així envien un àudio i es queden tan amples. Si en
2: Però no
3: canvi és una
2: l'agafa ni punt.
3: si en canvi és una trucada, saps que et poden interrompre, que et poden portar la contrària, que et poden... Deu ser això.
2: No
3: Per això
2: sé.
3: s'envien els àudios.
2: A veure, Robert Calvo, què vols aportar?
0: Deia la Conxita, no sé si encara algú truca al telèfon de l'Esperança. Miri,
2: Massa
0: Conxita,
2: gent.
0: el telèfon de l'Esperança només els primers 6 mesos d'aquest any ha rebut 87.623 trucades. A més, com que s'incorpora aquesta població jove que li costa parlar per telèfon, han posat en marxa un xat perquè puguin parlar per
2: Clar,
0: WhatsApp.
2: perquè ho han vist, que
0: Aquest
2: la
0: xat
2: gent jove no trucava.
0: Ha crescut un 32% només aquest semestre respecte al semestre anterior. L'any passat van rebre 58.000 trucades.
3: Ostres.
2: Déu-n'hi-do. Clàudia, i si és una urgència i et truquen? Que,
3: No
2: i
3: ho
2: no,
3: sabràs, clar.
2: no agafes què?
4: Bueno, si em truquen 5 vegades ja em pensaré que és una
0: Ah,
4: urgència i
0: cinc,
4: ja l'agafaré.
2: Cinc vegades? O sigui, jo m'estic morint i t'has de
3: No,
2: trucar 5 vegades perquè m'agafis el
3: amb
2: telèfon?
3: cinc ja
4: Bueno,
3: hem anat
4: és
3: a
4: que
3: funeral.
4: si t'estàs
3: Sí.
4: morint, crec que ja has de saber que no sóc la persona a la que has de trucar perquè no te l'agafaré.
3: Bàsicament, sí, està
0: Però
3: clar.
0: si a la teva mare li passés alguna cosa...
4: Si em truca
3: Que
4: la meva mare, sí.
3: Déu
4: Hi ha
3: no
4: gent a la
3: vulgui...
4: que sí li agafo, la meva mare, el meu pare i els meus avis.
0: I amb la
4: No
0: resta de
4: em truca més
0: comunicats...
4: gent.
0: Hi ha un submundo aquí. Es comunica per Instagram o per WhatsApp?
4: Depèn la persona i depèn la persona mantinc una conversa diferent per WhatsApp i una altra per Insta i una
0: Molt
4: altra
0: bé.
4: per TikTok.
2: Ah,
4: Hosti,
2: uf, oh, quin estrès, tu.
3: I a més, també diré una cosa, ara no es diu truca'm o m'escrius, no, ara es diu te abro.
2: Te abro.
3: Te abro. Me ha abierto.
0: Ábrete, cariño, venga.
3: Ábreme.
2: Però jo ahir li vaig dir a la meva filla abans d'ahir, però t'ha abierto, no té Insta, no?
3: I es va quedar...
2: I, què dices, mami? Bueno, ara se dice así,
0: la
2: nena.
0: La Miriam entra en la moderna quan és una senyora de tota la vida.
2: Perdona, jo parlo molt modern.
0: Sí, sí. Però és una senyora de tota la vida.
2: Bueno, clar, de tota la vida, no, de fa 47 anys soc. Doncs, Déu-n'hi-do, molta participació avui.
3: Home, és que això és una cosa que divideix bastant a la població.
2: Com sempre, tots els seus dilemes divideixen.
3: Clar.
4: I s'ha obert un
3: altre
4: meló.
3: Hi ha famílies?
2: Quin?
4: El de tenir l'hora de connexió i
2: l'hora
4: de...
2: Això,
4: jo el tinc tret.
2: Escolta, una ràbia.
0: Doncs mira, la gent que
2: ho
0: té tret, per mi, jo s'ha sortit de...
2: Amagueu alguna cosa.
0: Sí, no us heu de fiar.
2: No
3: jo també ho he tret, jo també ho tinc
2: fiar. A veure, una altra.
0: L'època en la qual no hi havia mòbils, què els hagués passat a aquesta gent?
2: Buah. I quan et trucava a casa el noviet de
3: tot, quan
2: no
3: hi havia mòbils, no sabien si estaves
2: pare.
3: O no estaves pendent.
2: No, no, si arribaves bé
3: i
2: si no a l'altre lloc.
3: Ara estàs mirant l'hora que t'has connectat, això?
0: No, vull dir que havies de parlar sí o sí. Havies de parlar sí o sí
2: bueno,
0: amb el góndola o amb el fumador.
2: Haguessin nascut amb una altra mentalitat com nosaltres i ja està, ara ha canviat les coses, doncs s'ha de
4: respectar. A mi em dona molta ràbia tenir la notificació de que tinc un xat sense contestar, però a vegades no vull contestar en aquell moment, llavors dic, bueno, pues, ho deixo un visto...
2: Però després te n'oblides...
4: No m'acostumo a oblidar.
2: No? Bueno,
4: no
2: perquè tu ets molt responsable, però hi ha gent que s'oblida.
3: Em recorda que hi havia èpoques on la gent havia de creuar el carrer perquè tenia una trucada
2: sí.
3: a la casa de
0: la cabina.
2: Sí,
0: o la cabina,
2: sí, sí.
0: La cabina.
2: O a la cabina, anaves a trucar
0: bueno,
2: a la cabina.
0: El carrer i el planeta, en mi casa, el telèfon...
2: ET va tenir problemes. ET ara no trucaria,
0: no trucaria.
2: Un WhatsApp.
0: Pobre
2: us quedeu, nois, a la ràdio que et mereixes?
3: Vinga,
4: vinga.
2: Si us ve de gust, vinga, va.

0: La ràdio que et mereixes, amb Robert Calvo.
1: No.
2: Ah, no?
0: Pum, pum, pum.
1: Ara ho sé, tu. Resulta
2: sí.
1: que abans que hi hagués hagut certs canvis en la meva vida laboral,
0: sí.
2: Sí.
1: jo em vaig demanar una excedència. Una excedència.
2: Excedència.
0: No, excedència. Va renunciar.
1: No.
0: Jo vaig escoltar renunci.
1: Jo mai renuncio res. Bueno, doncs vaig demanar una excedència d'aquesta secció.
0: Sí.
1: Que es cobrís temporalment. I es veu que ja m'ha fet el llit i tot. Vull dir, no em volen.
0: Avui el Gerard no hi és, li toca al Robert. Ha fet una ràdio que et mereixes al Gerard, un altre jo, però ho presenta el Robert. Bueno, vale. Comencem amb l'inici de temporada.
1: Els protagonistes de la setmana són, primer, els que fem aquest programa, que dilluns vam presentar-nos així.

0: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Hola.
2: Avui és dilluns 31 d'agost, dia en el que comença la nova temporada aquí a Onda Cero Catalunya.
3: Todo el mundo cantando y bailando por la calle, vamos a trabajar.
2: És un dia molt especial per a tots nosaltres i en el que us volem presentar tot el que ens espera per als propers 11 mesos.
3: ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar.
2: Avui tenim el control tècnic al Daniel Sánchez. Jo no sé quina és aquesta cançó,
4: Pulp Fiction,
2: eh?
4: No.
2: Ah, és Toy Story.
5: Pel tema dels muñequitos.
2: Clar, ostres, molt ben triada,
4: però
2: Dani.
4: No és de Pulp Fiction, aquesta banda sonora?
6: Que muy pesado, eh?
2: Doncs ja l'heu escoltat.
4: La cançó sí que ho és.
2: Robert Calvo,
4: què?
2: Bon dia.
7: És una fiesta de la leche, vamos.
4: Saps per què l'he escollit? Explica la història d'un seductor que torna al seu poble, ell és cantant italià, i torna al seu poble natal després de triomfar a Amèrica, no?
8: Atención, guionistas, que aquí hay película.
4: Arriba allà i torna boges a totes les dones d'allà, sí. Els encanta com canta, com les sedueix, no? I de cop i volta torna a marxar una altra vegada.
9: Arreando, que es tarde.
4: Oh. És una mica la meva història.
2: ¿Cómo?
4: Aprenc aquí, presentant aquest programa el mes d'agost, canto una estona, i llavors, durant els 11 mesos restants, he de callar.
2: Ai, que pena, pobre hijo! Quina barra que tens. Gràcies, Robert, per com has cuidat la casa, com has cuidat el piset.
10: Ole tu, ole tu!
4: Gràcies a la Clàudia Moreno de la zona, com tu deies, i a Peter Hendrik Frenés, que està damunt d'un tren encara, buscant històries,
2: tren,
4: per si de cas.
11: Poneros a trabajar d'una vez, hombre!
2: Gerard Sanz, bon dia!
5: He escollit aquesta cançó de U2 o U2.
12: A mi no me habla así.
5: La cançó Beautiful Day, no només pel dia d'avui, sinó perquè sempre intento, no,
2: que
5: veure sempre la part positiva a tot.
12: Oh, i mil veces, oh.
2: I avui, als serveis informatius, sempre està amb nosaltres una altra persona, però ha tingut la sort de poder estar avui amb nosaltres. Marcos Díaz, bon dia. Espera, que no t'escoltem, Marcos, em sembla... No t'escolto ara... Ah, hi ha el cable del micro.
13: Ai, el cable ara...
2: Ara sí.
13: Molt...
2: Ara no.
4: Canvia el micro, Marcos.
14: Fai que ver, menudo lío.
2: També hem de dir que no seria el millor moment per agafar-te en aquest programa, Marcos, perquè avui és el teu últim dia.
12: Bye, bye, hasta otro ratito, eh?
2: Per ocupar-te d'una cosa més important que la feina.
13: Que és la meva filla, correcte.
2: Clar.
5: Abans ho comentàvem, que quan torni el Marcos, la Rambla, en teoria, ha d'estar acabada.
15: Han pasado 84 años.
2: I una altra persona que no és titular en aquesta secció d'esports, però també
5: suplente
2: ha tingut
5: de lujo,
2: també ha tingut la sort de coincidir en aquest primer programa de la temporada és el Víctor Llucet.
16: Una casita en el barrio de Santa Cruz.
2: M'encanta!
17: No us l'esperàveu, aquesta?
4: M'encanta!
8: Que muchachos estamos criando.
17: Volia trencar una mica, sí, clar, vinc d'un casament a Jerez aquest dissabte.
18: 100 y pico de vena en Arcón.
17: Clar, si preguntes dilluns vinent et diria una altra cançó.
2: Ai...
5: Bueno, Míriam, i tu què?
2: Sí? Doncs mira... Això. No marxeu. Però sí, intentarem sobreviure una temporada més. Serà la sisena.
4: Sisena, ja?
2: Sí.
19: Vamos allá, ¿no?
2: Ai, 6 temporades ja. La segona ràdio que et mereixes no podia ser per ningú més que pel Víctor Lozano. Avui tenim el Daniel Sánchez del control tècnic.
18: Hola!
2: I aquí al meu costat a l'estudi, Robert Calvo, bon dia.
4: Què tal, bon dia, bona hora.
19: Vamos allá, ¿no?
2: Gerard Sanz, bon dia.
5: Molt bon dia.
12: ¿Dónde está? No lo veo.
2: Montse Valls, bon dia.
20: Bon dia.
2: Guapa! Esteu preparats?
19: No. No.
2: Sí. No. És que no sé si fer-ho
20: passar. Tinc unes ganes. No. Dale.
12: Sí. Seguro.
2: Víctor Lozano, bon dia.
21: Oye, que em sento de bé, como quina rebuda. Honores de jefe de Estado.
22: Buenas noches. Quiero expresaros a todos mi cordial felicitación en esta Navidad.
21: Com no podia ser una trampa.
2: I què preguntes, l'audiència?
4: La pregunta és, quina és la seva cançó preferida en català? Una cançó en català que a vostè l'emocioni.
19: M'emociono.
4: Mira. Li agradi, la commogui,
21: ja
4: la faci vibrar.
2: Vinga, quina és, Víctor, la teva?
21: La moto de Pere Tàpies. La moto de Pere Tàpies.
4: Molt bé.
21: Una cançó que m'arriba al cor, és molt profunda en la seva
19: lletra. Quina ironia, quina cunyeta! No, això no serveix per res!
2: Ens podem prendre en sèrio respondre la pregunta?
5: Ha vingut aquí a riures de l'equip de la ciutat.
21: A mi la mina em va dir, vol que entri al principi, però que te'n fotis.

0: muerte, un vendedor de helados reparte dulces con terribles consecuencias para los niños que los consumen.
1: ¿Qué ha pasado?
2: Alguien le ha hecho daño a mi mamá.
1: ¿Quién?
2: Dios.
0: Un vuelo comercial acaba estrellándose y se convierte en el centro de un escalofriante misterio sobrenatural en la película Black Box, vuelo 298.
3: ¿Cómo? Sé que parece una locura, pero he visto unas luces en las nubes y se movían.
0: Y terminamos con una de las canciones de Jim Quinn, una película de animación para adultos en la que el protagonista emprende la búsqueda para curar un virus que convierte a los gays en heterosexuales.
4: San Sebastián, entre tanto, ya está todo listo para que comience el festival en 2 semanas. Es la edición número 74 y desfilarán por la alfombra roja Brad Pitt, Naomi Watts o muchos más. Terminamos este ratito de radio en la realización Gemma Esteban, en la producción Marga Zavala. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos ya, saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
5: Onda Cero Cataluña. La ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
6: Molt bona tarda. El Consell de Política Fiscal i Financera acaba d'aprovar el nou finançament autonòmic pactat entre la Generalitat, el govern espanyol i Esquerra Republicana. Un acord a 3 bandes amb què els socialistes paguen, després de 2 anys, la investidura de Salvador Illa. Un intercanvi de favors del que s'ha desmarcat la Comunitat de Madrid, avui absent a la cita, i contra el que han votat la resta de comunitats governades pel PP. I això, que ara per ara, tots els territoris hi surten guanyant i hi ha més recursos per a tots ells, especialment per a Catalunya. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, llançava aquest guant a Junts per Catalunya.
7: Podem seguir aquest camí que ja es va fer l'any 2009. Nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així. Evidentment, és important el paper de Junts per Catalunya.
6: I és que el següent terreny de joc serà el Congrés, on la formació de Carles Puigdemont, com dèiem, torna a tenir la clau. De moment, els juntaires continuen instal·lats en el nord. Ricard Jiménez, bona tarda.
8: Bona tarda, Gavi. El diputat Josep Maria Cruzet exigeix un concert econòmic en què Catalunya controli tots els impostos. No estan disposats a acceptar el que consideren un cafè per a tothom.
9: Junts per Catalunya ho tenim clar. Volem el concert econòmic per Catalunya. Volem que els diners dels catalans quedin a Catalunya, de la mateixa manera que els diners dels bascos queden al País Basc gràcies al seu concert econòmic.
8: Junts manté l'esmena a la totalitat igual que el PP. En una entrevista a La Brúixola, el número 2 dels populars de Catalunya, Juan Fernández, troba inacceptable que la proposta s'hagi portat al Consell sense cap negociació prèvia.
10: Nosaltres el que ens agradaria és que es posés damunt la taula un projecte per consensuar-lo entre tots, entre totes les comunitats, i que no arribem a una taula amb una proposta amb les cartes marcades, que és el que està proposant el govern de l'Estat, i que l'ha pactat amb Oriol Junqueras, que és un líder polític inhabilitat i que no representa Catalunya.
6: En plan econòmic, el gegant alemany Volkswagen tira endavant el seu pla de reestructuració, però es manté la incògnita sobre la marca SEAT. Ferran Cuixart, bona tarda.
11: Bona tarda, sí. La companyia reconeix en un comunicat que tots els escenaris estan oberts, mentrestant els sindicats admeten la seva preocupació pel futur dels treballadors de Martorell i ja reclamen que s'assignin noves produccions a la planta catalana si desapareix aquesta marca. El secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres a SEAT, Rafa Guerrero, critica que es plantegi una maniobra d'aquesta mena. Són declaracions a La Brúixola.
12: A mi me cuesta entender, más allá que pueda compartir o no una dirección, me cuesta entender el sentido de esa decisión de matar, con un lenguaje muy llano, una marca que tiene 76 años de historia, como bien decía.
11: El govern català garanteix que farà tot el possible per garantir el múscul industrial de Martorell, mentre que Volkswagen puja un 6% a la borsa després de l'aval del Consell de Supervisió al pla de reestructuració.
6: El Departament d'Interior estudia enviar missatges d'alerta al mòbil per avisar la població dels efectes de fenòmens meteorològics en curs o que acabin de passar.
11: Cal tenir en compte que alguns...
13: Donar temps perquè es puguin fer aquests avisos.

0: Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou no m'haig de posar en risc, si plou no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera, si plou no és el moment d'anar-me'n a l'exterior a sortir al carrer perquè em puc trobar amb una riarada. Això és el que hem de tenir en compte.
1: La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ho ha explicat durant la presentació de la campanya de sensibilització Tot pot canviar de cop.
2: I detinguda la mare del nadó trobat mort en un edifici de la mina de Sant Adrià de Besòs.
1: La dona de 33 anys va ser arrestada ahir per part dels Mossos d'Esquadra. Va ser una treballadora de la neteja de l'edifici que va detectar sang en un replà procedent d'una bossa de plàstic a l'interior del qual hi havia el cos sense vida del menor.
2: Repassem els esports, el món dels esports, amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Exigents rivals pel Barça a la fase grupal de la Champions femenina. L'equip de Pere Romeu jugarà contra l'Arsenal, el París Futbol Club, el Servette a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Koche danès a fora. Gavi s'ha tornat a entrenar aquest matí amb el grup i podrà reaparèixer en el partit que el Barça disputarà diumenge a Mestalla, duel pel qual ja serà convocat el recent fitxatge Gabriel Jesús. I avui comença la quarta jornada de Lliga Primera Divisió amb el partit a les 9 Betis en Real Madrid a l'estadi de la Cartuja.
2: I estem a punt d'afrontar un cap de setmana marcat per la primera onada de calor d'aquest mes de setembre. Segur que ja ho han notat en les últimes hores. Repassem i completem aquesta previsió del temps amb en Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui, temperatures màximes en ascens a Catalunya, perill important a les depressions centrals per valors significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 41 graus a Lleida, 38 a Girona, 33 a Barcelona, 31 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat. El vent avui al litoral i al prelitoral bufarà del sud i del sud-est amb algun interval moderat. A la depressió de Lleida bufarà de component oest i al Pirineu i a la Vall d'Aran de component nord. Demà les temperatures màximes baixaran lleugerament a l'interior de Tarragona i sense canvis o inclús en ascens a la resta. Demà continuen eixos valors a l'entorn dels 40 graus, especialment cap a l'interior. Continuaran així durant el cap de setmana, inclús també durant la primera meitat de la setmana que ve. Només a partir de meitat de setmana podrien començar a baixar les temperatures. Pel que fa a les mínimes, valors tropicals o tòrrids, la propera nit no baixaran dels 25 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Girona, 21 a Lleida. Aquests pròxims dies continuaran les nits caloroses durant la propera setmana. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Jordi. Passen 6 minuts a 2:45 de la tarda. Vicenç Armero al control tècnic. Ho acabem de dir en portada, el Consell de Política Fiscal i Financera s'ha acabat fa uns instants a Madrid, reunió finiquitada amb el vistiplau al nou model de finançament autonòmic. Tot i l'absència de la Comunitat de Madrid i el seu intent per boicotejar la trobada, el text ha quedat aprovat amb els vots de Catalunya i les Canàries i podrà començar, Ricard, el seu periple pel Congrés dels Diputats.
5: Sí, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha celebrat que la majoria de comunitats del PP hagin assistit a la trobada després que el passat mes de juliol el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aplacés la cita per seguir negociant amb els populars.
6: Avui la notícia és que majoritàriament les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen.
5: Espanya, però, porta el mateix model de finançament acordat de forma bilateral amb Esquerra Republicana, que beneficia fiscalment Catalunya, però, alguns apunten, perjudica a les comunitats que tenen menys capacitat per recaptar impostos. Per això, els líders populars tornaven a reclamar la seva retirada.
7: Esto es un modelo de financiación cocinado por el separatismo català.
8: Comprobamos que esa oferta del ministro de diálogo y de negociación es una propuesta, es una mera impostura.
5: Paraules de la consellera d'Hisenda d'Extremadura, Elena Manzano, i del seu homòleg a Galícia, Miguel Corgos, que juntament amb d'altres líders populars han arribat visiblement molestos al Ministeri d'Hisenda.
2: Com el govern d'Espanya té el 50% dels vots, en té prou amb el suport d'una comunitat per aprovar qualsevol reforma del model de finançament autonòmic. Ara bé, una vegada arribi al Congrés, la proposta d'Esquerra i dels socialistes necessitarà el suport de la majoria de la investidura i hores d'ara Junts per Catalunya continua sent el gran obstacle per la seva aprovació.
5: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, segueix repetint a tort i a dret que aquest model és bo per totes les comunitats autònomes, sobretot per Catalunya. A més, recorda que l'objectiu és que els governs autonòmics disposin de més diners per millorar els serveis sanitaris i educatius, que recordem són competències cedides per l'Estat. Són declaracions del Rojo Vivo.
9: Pues que sea un modelo que es bueno para todo el mundo, que no es malo para nadie, que todo el mundo sale ganando y que la distancia máxima entre el que más recibe y el que menos recibe se hace mucho más corta.
10: ¿Cuánto dinero más para Cataluña?
9: 4.700 millones, 5.100 más para Andalucía, 3.600 más para el País Valenciano.

0: importancia. Nadie saca menos, todo el mundo saca más y sobre todo se garantiza una financiación adecuada per a hospitals i escoles.
1: Però el diputat al Congrés de Junts, Josep Maria Cruzet, assegura que mantindran l'esmena a la totalitat a aquesta proposta. De fet, els juntaires van un pas més enllà i exigeixen un concert econòmic per Catalunya similar al basc, amb la Generalitat decidint quina quantitat d'impostos reparteix amb la resta de comunitats.
2: La durada de la legislatura està en mans del president del govern de l'Estat, per tant, mentre no es convoquin eleccions, doncs hi ha l'oportunitat per tal de poder tramitar aquest nou model de finançament, que des de Junts per Catalunya plantegem, com deia, que sigui no pas el model que sortirà avui del Consell de Política Fiscal, sinó el de concert econòmic.
1: A Junts no li convenç ni que Catalunya guanyi amb el principi d'ordinalitat. És a dir, recordem que els territoris que més aporten no acabin rebent menys recursos dels que donen. Ara bé, perquè realment totes les comunitats hi surtin guanyant, la clau és que l'Estat incrementi els recursos destinats als governs autonòmics i compensi així aquells territoris amb un menor capacitat de recaptació. Veurem si aquesta voluntat també es compleix en cas que Espanya entri en recessió econòmica.
3: En aquesta plana política parlem de finançament autonòmic i també hem de parlar de l'amnistia. La justícia catalana rebutja per ara aplicar aquest perdó a dos líders independentistes a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui els seus dubtes.
1: Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja de moment aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, els dos d'Esquerra, perquè considera que encara té dubtes sobre com s'ha d'interpretar la llei. Tot i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja es va pronunciar aquest estiu sobre altres casos relacionats amb l'amnistia, el TSJC creu que aquella sentència no resol tota les preguntes que va plantejar. Per això, manté la consulta oberta a la justícia europea i deixa el procediment congelat fins que Brussel·les respongui específicament sobre el seu cas.
3: Ben diferent, volíem dir, és la resolució del cas de Laura Borràs, publicada pel mateix Tribunal Català. Finalment, el TSJC ha aplicat l'indult a l'expresidenta del Parlament, aprovat prèviament pel Consell de Ministres.
1: La justícia rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó a 2 anys pels delictes de falsedat documental relacionat amb la seva etapa al capdavant de la institució de les lletres catalanes. A canvi, Borràs no podrà cometre cap delicte durant 5 anys. Ara el tribunal dona 10 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la suspensió de la pena. Amb aquesta rebaixa, Borràs ha evitat, de moment, l'entrada a presó.

0: Obrim la plana econòmica. Ja ho saben, el futur de SEAT es manté a l'aire. En un comunicat, la marca no garanteix la seva continuïtat, tot i que assegura que no s'ha pres cap decisió. Després que ahir, el Consell de Supervisió de Volkswagen aprovés un pla de reestructuració del grup fins al 2030. Aquest busca reduir costos i parla de retallar 50.000 llocs de treball. Tot això després que ahir un mitjà alemany avancés que l'empresa Ferran també pretén eliminar SEAT de cara al 2029.
1: Sí, SEAT deixa d'aquesta manera la porta oberta a diversos escenaris més enllà del 2030 i no garanteix la seva continuïtat. En funció, diu el comunicat, de com evolucioni la regulació d'emissions, la demanda i també les condicions del mercat, es valorarà aleshores la continuïtat de la marca SEAT. Tot i això, remarquen, no s'ha pres encara cap decisió. Aquest és el comunicat de la marca després de les informacions que arriben des d'Alemanya i que parlen d'una eliminació de la marca a partir del 2029. L'objectiu seria per reduir costos, fer la transició cap al cotxe elèctric i potenciar així la marca Cupra, que creuen supera ja a SEAT.
0: Una situació que viuen amb incertesa, lògicament des de la planta de Martorell. Allà hi treballen directament uns 14.000 treballadors.
1: Així és, tot i que una hipotètica eliminació de la marca no implicaria el seu acomiadament, ja que la planta del Baix Llobregat també treballa amb Cupra i també models elèctrics. Josep Carnero, president del Comitè d'Intercanvis de SEAT i membre del Consell de Supervisió de Volkswagen, assegura que no hi ha cap decisió presa. Això sí, demana que la companyia electrifiqui algun dels models o bé se n'assignin nous productes.
2: Estamos en un momento dulce desde el punto de vista de producción y plantilla, que eso no quiere decir que en el 29, si no llegamos a electrificar algún modelo SEAT, debemos de tener una segunda plataforma y esto ya lo recoge nuestro convenio colectivo.
1: Des de Comissions Obreres asseguren que, malgrat que la planta també treballi amb Cupra, es perdrien llocs de treball. Escoltem Rafa Guerrero, secretari general de la secció sindical, en declaracions a la brúixola.
3: A la pràctica significaria que en el centre de Martorell, que tenemos tres línies i que hay tres modelos que son SEAT, perderíamos una cantidad importante de empleo directo. Luego hay que tener en cuenta que Martorell es la sede de una compañía que se llama SEAT, en la que se fabrican dos marcas, SEAT y Cupra. Si Martorell no es viable, no es rentable económicamente en cuanto a rentabilidad del centro, la compañía tampoco. Y ahí se podría ir mucho empleo

0: que tiene que ver pròpiamente con lo que es una estructura de compañía.
1: Un nou pla de Volkswagen per poder competir amb els fabricants xinesos. Félix García, de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, apunta precisament a aquest fet. Són declaracions a Onda Cero.
2: La automoción a nivel europeo y mundial, con la introducción no solo del vehículo eléctrico, sino de la conectividad y de la conducción autónoma, afecta de lleno a un país como España, donde la industria del automóvil supone un 10%.
1: I remarca que és tot el sector automobilístic que està patint aquesta transformació.
3: En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet que farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i tots els llocs de feina.
4: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: I una darrera reflexió sobre aquesta qüestió. El fet és que la marca Seat, amb 75 anys d'història, està en dubte enmig d'aquest procés de reestructuració de Volkswagen i en un moment de transformació, com dèiem també, de tot el mercat automobilístic. Quin sentit té un canvi d'aquest tipus, que la marca acabi desapareixent? A la ciutat d'Onda Cero Catalunya n'han parlat amb Fernando de Córdoba, expert en marques, que assegura que Seat pot ser, hores d'ara, un actiu valuós, però que aquesta experiència i visibilitat no sigui un valor para el futuro.
5: Es que Seat es una marca conocida pues por prácticamente todos los españoles, digamos, y esto sin invertir en dinero. Cupra ya tiene más problemas para llegar a todo esto en todos los mercados, pero también esto supone que Seat tiene unas asociaciones que Cupra nace sin ellas, y muchas veces una marca se quiere cambiar estas asociaciones o ve que estas asociaciones no le valen para el futuro, como hemos visto con el caso de Cepsa y Moeve.
3: Segur que ja ho estan notant. Estem a punt d'encarar, o estem fent ja, un cap de setmana en què l'onada de calor Ferran assolirà el seu punt més àlgid.
1: Així és, seran dos dies de calor molt intensa i veurem si de rècord, després del que es va registrar, recordem, dimecres a l'Observatori Fabra. Mai, en un mes de setembre, s'havia arribat als 33,6 graus a la capital catalana.
3: Una calor que a més ha deixat una xifra rècord de mortalitat associada a les altes temperatures a Catalunya durant aquest estiu. Segons les dades de l'Institut de Salut Carlos III, entre els mesos de juny i agost, s'han registrat 1.835 morts atribuïbles a la calor, gairebé el triple que l'estiu passat, i és la xifra també més elevada des que hi ha registres. Montse Valls, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. La situació ha estat especialment greu durant el mes d'agost, que concentra més de 1.100 defuncions, sobretot durant la tercera setmana del mes, coincidint amb els episodis més intensos de temperatures extremes. També s'han registrat rècords de mortalitat vinculada a la calor durant els mesos de juny i juliol. L'impacte de la calor també s'ha fet notar als serveis sanitaris, i és que l'atenció primària ha assistit prop de 5.800 persones per insolacions, cops de calor o deshidratacions entre maig i finals d'agost. A més, més de 2.100 persones han hagut de ser ateses a urgències i unes 360 han requerit hospitalització. Les dades arriben després que aquest estiu hagi estat considerat un dels més càlids registrats fins ara a Catalunya i posen de manifest els efectes cada vegada més importants de les onades de calor sobre la salut de la població, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
3: Gràcies, Montse. I després de l'estiu es preveu una tardor que podria estar marcada per episodis meteorològics violents, cada cop més habituals pel canvi climàtic. En aquest sentit, el Departament d'Interior ha presentat avui una campanya de sensibilització ciutadana davant el risc d'inundacions.
1: L'objectiu és crear un marc de conscienciació del risc d'aquestes danes i esclafits i també de la necessitat de protegir-se. Més enllà dels avisos que es poden enviar als telèfons mòbils de les zones afectades, els anomenats S-Alert, la consellera del RAM, Núria Parlon, ha fet una crida a actuar amb anticipació i prevenció davant d'aquests episodis.
7: Si us fixeu, en aquesta és una imatge gràfica que ens hem trobat en un dels episodis recents de la Dana. Ens trobem amb un tot pot canviar de cop, és a dir, la idea és que el risc d'inundació no es pot infravalorar per desconeixement, i que és molt important que sapiguem que la velocitat dels fets pot canviar la situació i una situació es pot tornar molt perillosa de cop.
1: En aquest sentit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, també ha volgut explicar que no sempre es podrà enviar un missatge abans que es produeixi el fenomen meteorològic i que caldrà mantenir la cautela fins i tot un cop aquest hagi passat.
8: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre

0: de rebre una alerta. Per què? Perquè potser pot rebre la informació per altres canals, poden rebre la informació a través de vosaltres, poden rebre informació que ja hem donat prèviament. No vol dir que sempre que plogui tinguem que enviar un SAler.
1: Canviant de qüestió, un apunt breu. El govern ja ha decretat els serveis mínims de la vaga educativa convocada per USTEC i CGT el 8 de setembre. Hi haurà un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Els Mossos d'Esquadra han detingut la mare del nadó que aquest dimecres va ser trobat mort dins d'una bossa de plàstic al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
2: La dona de 33 anys ha estat detinguda aquest dijous en el marc de la investigació oberta per aclarir les circumstàncies dels fets. La troballa del cos va generar una forta commoció al municipi. L'avís es va rebre dimecres cap a la 1 del migdia quan es va localitzar el nadó sense vida al replà d'un edifici del barri fins al lloc. S'hi van desplaçar les patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius dels sistemes d'emergències mèdiques. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas i continua treballant per determinar què va passar i les circumstàncies que envolten la mort de l'infant.
1: També continua avançant la investigació per la mort d'un nadó a Santa Bàrbara. El jutjat d'Amposta manté detinguts els pares de la criatura després que aquest dijous hagin declarat davant del jutge mentre es practiquen noves diligències per aclarir els fets.
2: Recordem que aquest dijous es va trobar les restes del nadó al domicili familiar al municipi de Montsià. Els Mossos d'Esquadra van localitzar el cos durant un escorcoll fet amb els dos progenitors presents després que tots dos haguessin estat detinguts aquest dimecres a València. Ara, el magistrat haurà de decidir si els envia a presó provisional o si queden en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari mentre la policia i l'autoritat judicial intenten ara reconstruir què va passar amb la criatura.
1: I encara en plena de successos, la policia investiga també una presumpta agressió sexual a una menor que hauria tingut lloc dimecres a la tarda en un portal de l'Eixample de Barcelona.
2: Segons les primeres informacions, els fets es van produir cap a les 6 de la tarda i la víctima hauria denunciat tocaments per part d'un home. La policia ha obert una investigació per identificar el presumpte autor i aclarir també les circumstàncies dels fets. De moment, però, no s'ha practicat cap detenció i el cas continua sota investigació.
1: I 10 persones han resultat ferides aquesta passada nit per una intoxicació de monòxid de carboni al moll de l'energia del port de Barcelona.
2: L'incident va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència després que es rebés l'avís poc abans de la mitjanit. Segons el sistema d'emergències mèdiques, un dels afectats es troba ara en estat crític i ha estat traslladat a l'Hospital Clínic. També hi ha un home en estat greu, 4 ferits menys greus i 4 persones amb afectacions lleus que han rebut assistència sanitària. En total, els equips d'emergència van haver d'atendre 19 persones, tot i que 9 d'elles van resultar il·leses. Les causes de la intoxicació s'estan investigant.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
4: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
1: Repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano i ja tenim els rivals del Barça femení a la Champions.
5: I són rivals exigents, els quals les blaugranes s'hauran d'enfrontar en la fase grupal. Després del sorteig que s'ha fet aquest migdia a Nio, l'equip de Pere Romeu jugarà a casa contra l'Arsenal d'Ona Batlle i Mariona Caldentei, i campió fa dues edicions, el París Futbol Club i el Servet Suís, i a fora davant el Bayern de Munic, la Roma i el Koge danès. Això sí, les blaugranes, actuals campiones, han evitat el que va ser el seu rival en la final de la passada edició, l'Olympique de Lió. També rivals duríssims pel Real Madrid, que tindran com a equips adversaris de local el PSG, el París Futbol Club i l'Inter de Milà, i de visitant el Bayern de Munic, a la Roma i al Manchester City. La primera jornada es disputarà el 22 i el 23 de setembre i la fase grupal s'allargarà fins al 16 de desembre. Els 4 primers classificats es classificaran directament pels quarts de final. Els equips que acabin entre la 5a i la 12a posició hauran de jugar un play-off eliminatori per decidir les 4 places restants. La final es jugarà el 29 de maig del 2027 a Varsovia.
1: I avui torna també la Lliga amb un partidàs.
5: Ens trobem a les portes de la quarta jornada, primera divisió, que inauguraran aquest vespre el Betis i el Real Madrid enfrontant-se a partir de les 9 a l'estadi de la Cartuja. Per aquest partit, Manuel Pellegrini té la baixa d'última hora d'Abde per un fort procés gripal, mentre que José Mourinho no pot disposar dels lesionats Tchouaméni, Endrick, Thiago Pitarch, Militao, Rodri i Mendy. El tècnic portuguès parla del partit d'avui.
6: Tiene que ser un gran Real Madrid.

0: senão não ganha. Betis, como tu dizes, é um muito bom equipo. Os resultados últimos do Real Madrid aí, pois são muito objetivos. É difícil ganhar aí. E para ganhar, tens que estar a tu máximo nível. Não há outra.
1: El Barça jugarà diumenge contra el València a Mestalla. Per aquest partit, Hansi Flick recupera Gavi, que aquest matí s'ha tornat a entrenar amb el grup amb normalitat, després de superar les molèsties ocasionades pel fort cop al genoll que va patir durant el partit contra l'Elx i que li van obligar a ser baixa en els duels davant l'Atlètic de Bilbao i el Rayo Vallecano. El tècnic alemany podria fer debutar el recent fitxatge Gabriel Jesús, qui ja entrarà en la convocatòria. Pel que fa al seu rival, el València, que encara no coneix la victòria, arriba en quadre, ja que Carlos Corberán té fins a 6 baixes confirmades. Són Guido Rodríguez, Copete, Sadik, Justin De Haas, Diego López i Sergi Canós, mentre que són dubte Fulquier, Luis Rioja i Kane Van Oevelen. Encara en clau blaugrana, afegim que l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris es celebrarà el dia 19 de setembre de forma telemàtica. En ella, la Junta Directiva demanarà l'aprovació de l'ampliació del finançament de les obres per la construcció del Camp Nou. Pel que fa a l'Espanyol, també jugarà diumenge en el seu cas contra el Sevilla, a l'estadi de Cornellà al Prat. En la prèvia del partit, que el seu equip, l'Atlètic de Madrid, jugarà demà al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, el Xolo Simeone ha parlat de Julián Álvarez per primera vegada després de confirmar-se que no fitxa pel Barça i que es queda al club matalasser.
2: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo jugando y todos jugamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender. El paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro y tiene la oportunidad de en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente, lo hagan mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles.
1: D'altra banda, la Reial Societat i el Celta de Vigo van empatar 0 a l'estadi de Noeta en partit avançat de la 6a jornada de Lliga, que quan es disputi, tots dos tindran compromisos de l'Europa League. Més apunts de l'actualitat esportiva, en tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada de l'Open dels Estats Units després de perdre el partit de segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff per 6-4 i 7-6. En bàsquet, avui comença el Mundial Femení, que es celebra a Alemanya. La selecció espanyola debuta aquesta tarda a partir de 6:45 davant l'anfitriona. D'altra banda, el Quítanas Manresa es va imposar a la 6a Joventut per 84-78 en un partit amistós disputat a Sant Julià de Vilatorta. En handbol, avui comença a Vigo la Supercopa Ibèrica. El Barça juga el seu partit de semifinals a partir de 6:45 contra el Porto. I avui es disputa la 13a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya entre el Muñécar i Loja, de 193 km de recorregut. De fet, ja està en marxa aquesta etapa, una jornada que inclou 3 ports de muntanya, un de primera categoria i 2 de segona. Enric Mas sortirà de nou com a líder, després d'augmentar ahir el seu avantatge a la classificació general. El ciclista balear li treu ara 1 minut i 45 segons al segon, l'eslové Primoz Roglic.
3: Víctor Lozano, gràcies, bona tarda i bon cap de setmana.
1: Gràcies, bon fin de adéu.
3: En 3 minuts arribem a les 3 de la tarda, arrenquem la plana cultural. El Festival Transhumant de Cinema i Fotografia reconeixerà enguany el director de cinema Marcel Barrena i els fotoperiodistes Santi Palacios i Roser Vilallonga amb els Premis Transhumant 2026.
4: Es tracten d'uns guardons que distingeixen el compromís artístic i social dels seus treballs. Barrena rebrà el Premi a la Trajectòria Audiovisual i de Comunicació gràcies a una carrera marcada per l'impacte social de les seves produccions, especialment amb el 47, un dels grans fenòmens recents del cinema català. Per la seva banda, Santi Palacios serà distingit pel seu treball fotogràfic vinculat a les migracions, els conflictes i les missions humanitàries, mentre que Roser Vilallonga rebrà el reconeixement a tota una vida dedicada al fotoperiodisme i també a la fotografia documental.
3: En plana musical, avui anem fins a Vidreres, a la Selva, on estan de festa major, i aquesta nit hi actuaran Banda Neon i els Amics de les Arts.
4: El grup actuarà a les barraques de Vidreres, a l'esplanada del pavelló municipal, dins de la gira amb què celebra els seus 20 anys de trajectòria. La nit musical continuarà amb l'actuació de Banda Neon, que completarà el cartell d'un vespre que també inclou la participació del grup De Niros.
3: I seguim de festa major, en aquest cas a Sabadell, on hi actua Nil Moliner. I seguiré cantant de versos
4: a la luna que ve. El cantant i compositor actuarà a l'Eix Macià en un concert gratuït inclòs dins de la programació de la Festa Major de Sabadell. Nil Moliner presentarà alguns dels

0: temes més coneguts de la seva carrera en una actuació marcada pel seu característic estil que combina pop, optimisme i energia sobre l'escenari. El concert és una de les cites més destacades de la programació musical de la Festa Major i s'espera que aplegui milers d'espectadors.
1: Però la cita musical més destacada de la jornada es viurà aquí a Barcelona amb el concert d'Aitana.

0: Cultura popular catalanes es tornen les grans protagonistes amb espectacles gratuïts.
1: I acabem a Begur, on del 4 al 6 de setembre...
0: La Fira d'Indians de Begur, en què es celebren la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat, amb un cap de setmana ple d'activitats gratuïtes i de pagament.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, Onda.cero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. Onda.cero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: sacudiendo móviles y la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
1: Mira, si no, se compta las calorías.
0: Exacte.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida.

0: Santizano en Por Fin. Onda Cero.
1: Pues ya se acaba el verano.
2: Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
1: ¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
2: Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
1: ¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
3: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
4: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
6: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
7: Love, love, love.
8: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Caminatas hasta el cole, carreras en el patio. Los náuticos de Piel Kids El Corte Inglés por 49,99€ son perfectos para la vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
9: ¿Cómo era una sobremesa con Rita Barberá?
10: Larga.
11: Tenía un toque, tenía un cierto toque gamberro.
12: Es que le echaban flores a la Virgen y a ella.
13: El ayuntamiento era muy suyo.
11: Ese modelo deslumbraba.
14: Afloraron cuestiones pues bastante inquietantes, ¿no?
11: Era una forma de hacer política muy soberbia.
15: Valencia volvió a sentirse orgullosa de sí misma.
16: Salvados, la alcaldesa. Nueva temporada, el domingo a las 9:30 de la noche en La Sexta. Un pedazo de cadena.
17: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
18: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
19: Vint anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
20: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
18: La agenda de Onda Cero Cataluña. Aquestes són les propostes de la setmana.
21: A Barcelona, la Filmoteca de Catalunya recupera, amb el seu programa anomenat La Repesca, algunes de les pel·lícules més destacades de l'últim any.
22: La proposta permet recuperar pel·lícules que van tenir una trajectòria breu als cinemes o que van passar desapercebudes, en una programació pensada per gaudir sense presses i en comunitat. Les projeccions es poden veure a la Filmoteca de Catalunya fins al 30 de setembre.
21: A Girona, el Festival de Música de Begur celebra la seva 47a edició amb una programació que recorre diferents estils i espais del municipi.
22: Fins al 6 de setembre, el festival ofereix una programació gratuïta amb concerts repartits entre el nucli antic d'Escalanyà, el Parc de l'Arbreda i la plaça Esteve i Cruanyes. El cartell combina vaneres, flamencs, ritmes llatins i propostes de música contemporània amb artistes com Mescla, Les Xiques de l'Havana o Afro Latin Jam All Stars.
21: A Tarragona, el Manat obre gratuïtament els seus espais arqueològics el primer diumenge de cada mes.
22: El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix portes obertes per visitar de manera gratuïta diferents espais vinculats al patrimoni romà de Tarraco. La proposta inclou l'exposició Tarraco Menat a Tarragona, la Vila Romana dels Munts a Altafulla i el conjunt romà de Centcelles a Constantí. Es fa el primer diumenge de cada mes, de 10 a 2.
21: A Lleida, el Museu Morera presenta Contrapastoral, art i pagesia, una exposició que qüestiona la visió idealitzada del món rural català.
22: La mostra reuneix obres de més de 50 artistes sobre problemes que afecten la pagesia, com l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives o la sostenibilitat alimentària. Les peces mostren l'evolució del món rural català durant els darrers 150 anys. Es pot visitar fins al 29 de setembre i té un preu de 5 euros.
18: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
0: sempre va amb tu.
18: Entra a OndaZero.es.
0: /Catalunya.
18: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaZero.es/Catalunya.
10: En Onda Cero, por fin, con Cantizano.

0: Després de 12 anys amb un model de finançament autonòmic caducat, avui s'ha donat llum verda a una reforma, però no ha estat plat de bon gust per a tothom. El motiu? Doncs que no deixa de ser un intercanvi de concessions entre republicans i socialistes, tant a la Generalitat com al govern espanyol. El joc ha estat el següent: tu em dones un nou finançament i jo continuo donant suport a la teva legislatura. El rebuig del Partit Popular no ha estat suficient per evitar que aquest model camini ara cap al Congrés, on haurà d'afrontar un nou periple si vol ser tramitat. Avui a La Brúixola analitzarem els beneficis que pot tenir aquest nou model de finançament per a Catalunya i parlarem també de la viabilitat del principi d'ordinalitat, aquell que pretén que les comunitats que més aporten a l'Estat no quedin per darrere d'aquelles que aporten menys. Una ordinalitat, però, que malgrat la llum verda, no està garantida per Catalunya. Tot això en una brúixola marcada per quins punts cardinals d'aquest divendres 4 de setembre. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs continua pal·liant la incertesa sobre els treballadors de la planta de Seat després que Volkswagen hagi tirat endavant el seu pla de reestructuració sense fer menció a la infraestructura de Martorell.
0: I les agulles d'avui assenyalaran de manera ben clara la cultura, com ja és tradició a la brúixola els divendres, de ben segurs que vostès mateixos, o els seus fills, o els seus nets, s'han quedat atrapats alguna vegada enmig de les aventures de Tadeu Jones. Doncs avui parlarem de l'èxit rotund que ha tingut la quarta entrega de la saga i ho farem amb el seu productor català, Edmond Roig.
1: I acabarem amb més cinema, amb un nom nou, el del cinèfil Mario Herrera, que ens parlarà de cinema de terror després de 45 anys acudint religiosament al Festival de Sitges. Posarem la cirereta del pastís amb tota l'actualitat musical al ritme de la Marta Lozano, com és habitual.
0: Una brúixola que comença ara i que pilota el control tècnic Vicenç Armero. Hisenda aprova el nou finançament autonòmic dissenyat entre Esquerra i el Govern central amb els vots de Catalunya i les Canàries. Ni el rebuig de la resta de comunitats autònomes governades pel Partit Popular i pel PSOE, ni l'absència d'Isabel Díaz Ayuso han evitat el vistiplau d'una reforma que començarà el seu periple pel Congrés dels Diputats. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la trobada i cridarà el consens parlamentari perquè aquest model de finançament renovi l'actual, caducat des de fa 14 anys.
3: Nosaltres tenim una posició diferent, però en tot cas ho respectem i el que ens agradaria és que ara en el tràmit parlamentari, si superem l'esmena a la totalitat, la presa en consideració, puguin doncs treballar amb esmenes per millorar aquest model i que tots puguem tenir un nou model de finançament en breu.
2: Exceptuant Catalunya i Canàries, totes les comunitats i ciutats autònomes han rebutjat la reforma. Lamenten que el govern només l'hagi negociat amb Esquerra Republicana de forma bilateral. Entenen, doncs, que és un vestit fet a mida per l'independentisme amb l'únic objectiu de mantenir a Pedro Sánchez al poder. Per això, asseguran que es tracta d'un cas de corrupció política.
4: Por lo tanto, lo único que se está produciendo es un chantaje.

0: mensaje ante un gobierno débil que está utilizando el sistema de financiación para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política.
1: Alto y claro, este sistema atenta directamente contra la igualdad y contra la justicia, y desde Extremadura no lo vamos a permitir.
2: Paraules de la consellera d'Hisenda d'Andalusia, Carolina Espanya, i la seva homòloga a Extremadura, Elena Manzano, que entre altres dirigents populars i socialistes han sortit visiblement molestes del Consell de Política Fiscal i Financera celebrat aquest migdia a Madrid.
3: Ja que el govern d'Espanya té el 50% dels vots, en té prou amb el suport d'una comunitat per aprovar qualsevol reforma del model de finançament autonòmic. Ara bé, una vegada arribi al Congrés, la proposta d'Esquerra i dels socialistes necessitarà el suport de la majoria de la investidura. A hores d'ara, Ricard, Junts per Catalunya és el gran obstacle per la seva aprovació.
2: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, segueix repetint a tort i a dret que aquest model és bo per totes les comunitats autònomes, sobretot per Catalunya. A més, recorda que l'objectiu és que els governs autonòmics disposin de més diners per millorar els serveis sanitaris i educatius, que són competències cedides per l'Estat. Són declaracions al Rojo Vivo.
4: Pues que sea un modelo que es bueno para todo el mundo, que no es malo para nadie, que todo el mundo sale ganando y que la distancia máxima entre el que más recibe y el que menos recibe se hace mucho más corta.
5: ¿Cuánto dinero más para Cataluña?
4: 4.700 millones, 5.100 más para Andalucía, 3.600 más para el País Valencià. Nadie saca menos, todo el mundo saca más y sobre todo se garantiza una financiación adecuada para hospitales y escuelas.
2: Però el diputat al Congrés de Junts, Josep Maria Cruzet, assegura que mantindran l'esmena a la totalitat a aquesta proposta. De fet, els juntaires van un pas més enllà i exigeixen un concert econòmic per Catalunya similar al basc, amb la Generalitat decidint quina quantitat d'impostos reparteix amb la resta de comunitats.
6: La durada de la legislatura està en mans del president del govern de l'Estat, per tant, mentre no es convoquin eleccions, doncs hi ha l'oportunitat per tal de poder tramitar aquest nou model de finançament, que des de Junts per Catalunya plantegem, com deia, que sigui no pas el model que sortirà avui del Consell de Política Fiscal, sinó el de concert econòmic.
2: A Junts no li convenç ni que Catalunya guanyi més amb aquest principi d'ordinalitat, és a dir, que els territoris que més aporten no acabin rebent menys recursos dels que donen. Ara bé, perquè realment totes les comunitats hi surtin guanyant, la clau és que l'Estat incrementi els recursos destinats als governs autonòmics i compensi així aquells territoris amb una menor capacitat de recaptació. Veurem si aquesta voluntat també es compleix en cas que Espanya entri en recessió econòmica.
3: Gràcies, Ricard. Per cert, encara en política, però canviant de matèria, la justícia catalana rebutja per ara aplicar l'amnistia a dos líders independentistes a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui els seus dubtes.
7: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja de moment aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador perquè considera que encara té dubtes sobre com s'ha d'interpretar la llei. Tot i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja es va pronunciar aquest estiu sobre altres casos relacionats amb l'amnistia, el TSJC creu que aquella sentència no resol totes les preguntes que va plantejar. Per això manté la consulta oberta a la justícia europea i deixa el procediment congelat fins que Brussel·les respongui específicament sobre el seu cas.
3: Un quart de vuit, el futur de SEAT es manté a l'aire. En un comunicat, la marca no garanteix la seva continuïtat, tot i que assegura que no s'ha pres cap decisió després que ahir el Consell de Supervisió de Volkswagen aprovés un pla de reestructuració del grup fins al 2030. Tot això després que ahir un mitjà alemany avancés que l'empresa pretén eliminar SEAT de cara al 2029. Més detalls amb el Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, SEAT deixa la porta oberta a diversos escenaris més enllà del 2030 i no garanteix la seva continuïtat. En funció, diu el comunicat, de com evolucioni la regulació d'emissions i les condicions del mercat, s'estudiarà la seva continuïtat. Tot i això, remarquen, no s'ha pres cap decisió. Markus Haupt, CEO de SEAT i Cupra, màxima figura executiva, treu pit de les dues companyies. Assegura que Cupra és el motor de creixement i SEAT té diversos escenaris possibles. En ambdós casos, diu, Martorell està preparada.
9: Lo que es seguro es que hoy estamos construyendo un futuro sólido para nuestra compañía y nuestra fábrica. Un futuro que asegure nuestra competitividad, proteja y genere empleo y siga atrayendo inversiones y demuestre nuestra apuesta clara por Cataluña, España y nuestra ambición global.
8: Declaracions que arriben després de les informacions que ens venen des d'Alemanya i que parlen d'una eliminació de la marca a partir del 2029. L'objectiu seria per reduir costos, fer la transició cap al cotxe elèctric i potenciar així la marca Cupra, que creuen supera ja a SEAT.
3: Una situació que viuen amb incertesa, com no pot ser d'una altra manera, des de la planta de Martorell. Allà

0: i treballen directament uns 14.000 treballadors, Ferran.
1: Tot i que una hipotètica eliminació de la marca no implicaria el seu acomiadament, ja que la planta del Baix Llobregat també treballa amb Cupra i models elèctrics. Josep Carnero, president del Comitè d'Intercanvis de SEAT i membre també del Consell de Supervisió de Volkswagen, assegura que no hi ha cap decisió presa. Això sí, demana que la companyia electrifiqui algun dels models

0: declaracions a Onda Cero.
1: La automoción a nivel europeo y mundial, con la introducción no solo del vehículo eléctrico, sino de la conectividad y de la conducción autónoma, afecta de lleno a un país como España, donde la industria del automóvil supone un 10%.
0: I remarca que tot el sector automobilístic està patint aquesta transformació.
2: En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet que farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i tots els llocs de feina. L'escoltem.
3: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
2: Per tant, incertesa a la planta de SEAT, aquest és un dels temes del dia, i l'altre és la llum verda, el nou model de finançament. Doncs ara fem una petita pausa per la publicitat i precisament parlem del resultat d'aquest Consell de Política Fiscal i Financera que ha tingut lloc durant el dia d'avui entre les diferents comunitats autònomes.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
2: Set i 19, dèiem que la notícia d'avui en clau catalana i econòmica és la llum verda del nou sistema de finançament autonòmic que ha tirat endavant amb el suport de Catalunya i de les Canàries en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera que han celebrat avui les comunitats. Volem ara abordar aquesta qüestió amb Oriol Amat, és catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Amat, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
2: A veure, perquè ho entenguem tots, com podria veure's beneficiada Catalunya amb aquest nou model de finançament si supera la tramitació al Congrés?
6: El punt de partida és que Catalunya té un dèficit fiscal important. Aquest dèficit és per la diferència entre els impostos que es paguen a Catalunya a l'Estat i la quantitat que torna. Aquest és un dèficit important, segons... Es pot calcular segons diferents mètodes, normalment surt al voltant d'uns 20.000 milions d'euros de dèficit. Aleshores, el nou sistema el que fa és incrementar els recursos que rebria la Generalitat amb una mica més de 4.000 milions, són 4.686 milions. Per tant, és una quantitat que redueix aquest dèficit, per tant, redueix el problema. I, en aquest sentit, això seria un avantatge. És un sistema que, a més, es fa d'una manera que totes les comunitats autònomes rebrien més finançament. Per tant, el que rep Catalunya no és en contra de cap altra comunitat. Totes les comunitats reben més. De fet, n'hi ha alguna comunitat que rep més, que és el cas d'Andalusia, i d'altres, com és el cas del País Valencià, que per habitant doncs, rebrien més que amb el nou sistema que el que es rebrà a Catalunya. Per tant, el guany principal és que augmenta el finançament que rep la Generalitat.
2: Clar, aquí entra en joc, ara vostè començava a posar les bases per aquest concepte de la ordinalitat, que és la idea que qui més dona a l'Estat no sigui el que després més se li acaba traient. Tot i això, aquesta ordinalitat no queda del tot garantida. Com podem explicar el per què?
6: Primer, clarificar bé què vol dir l'ordinalitat. L'ordinalitat vol dir que es mira l'ordre entre les comunitats, el que aporten a l'Estat per habitant i el que reben. Aleshores, en aquests moments, Catalunya és la tercera comunitat a l'hora d'aportar per habitant, la tercera que més aporta. Hem de tenir en compte que en aquest règim de finançament no estan inclosos ni el País Basc ni Navarra. Per tant, de la resta de comunitats, la tercera que més aporta és Catalunya i actualment Catalunya és la número 10 en rebre. Per tant, això vol dir que no es respecta l'ordre entre els que aporten i els que reben. Que, en altres paraules, no respectar l'ordinalitat vol dir que Catalunya acaba rebent menys que tota una sèrie de comunitats que han aportat menys. És a dir, és important tenir en compte que en un sistema de finançament diria que pràcticament tothom està d'acord que té que haver-hi solidaritat.

0: És a dir, que les comunitats més riques han de contribuir a millorar les comunitats més pobres. El problema del sistema actual és que Catalunya, que en teoria és de les comunitats més riques, acaba rebent menys, amb la qual cosa es queda empobrida. I això és el que del sistema actual s'està criticant. I val la pena tindre en compte que aquest nou sistema de finançament, tot i que Catalunya millora amb 4.600 milions els diners que rebrà, l'ordinalitat no canvia massa. És a dir, passarà a ser de la tercera comunitat que més aporta, en lloc de ser la desena que més rep, passarà a ser la número 9. Ara bé, en el nou sistema es parla d'un concepte que se'n diu població ajustada, que el que mira és que les persones no generen totes la mateixa despesa pública. No genera la mateixa despesa pública una persona, doncs, anem a suposar, de 70-80 anys, que una persona de 30 anys, per exemple. Clar. El concepte de població ajustada té en compte aquestes diferències. I el problema és que aquest és un càlcul que és, diguem-ne, doncs, no clar del tot, i el que fa és Catalunya, amb població ajustada, sí que passaria a ser la tercera en rebre. Però el problema és que no serà la tercera en rebre en població real. En població real serà la número 9.
1: Clar, ara estem en un moment de bonança econòmica a Espanya, però seria sostenible aquest nou model de finançament en un escenari en què Espanya recaptés menys impostos?
0: Hem de tenir en compte que l'estat espanyol té dèficit. És a dir, l'estat espanyol, com la majoria d'estats de tot el món, gasta més del que ingressa. Per tant, el fet de que l'Estat posi més diners a les comunitats autònomes, que és el que fa aquest nou sistema de finançament, el fet de que posi més diners, doncs vol dir que l'Estat, per aquest concepte, augmenta una mica el dèficit. En la mesura que l'economia segueixi tirant amb tanta força com està fent fins ara, això l'economia ho pot suportar bastant bé. Ara, en el moment que l'economia afluixi, jo crec que passarà més d'hora que tard, perquè està tots els mercats financers estan molt exagerats i inflats, en el moment que l'economia afluixi, això pot incrementar el dèficit de l'Estat, perquè l'Estat tindrà que pagar més subsidis d'atur, tindrà que pagar més ajudes a molts sectors i a sobre recaptarà menys. Per tant, en aquest sistema, en cas de que l'economia afluixi, l'Estat tindrà més dèficit.
1: Estem clarificant conceptes que crec que és important perquè sempre és complicat tota aquesta qüestió del finançament. A més, portem molt de temps parlant-ne. Hi ha llum verda per part de les comunitats autònomes, podríem dir, tot i que és Catalunya i les Canàries, però clar, ara ha de continuar la seva tramitació política i legislativa. Es pot trobar amb alguna trava en aquest camí?
0: Aviam, ara ja quedarien diversos tràmits. El primer és que el Consell de Ministres faci la llei corresponent. Aquest tràmit segurament tindrà poques traves. El tràmit següent és que això ha de ser una llei que ha d'aprovar el Congrés. Aleshores, tenint en compte que aquest acord parteix d'una feblesa molt important, és que té un nivell de consens molt baix. Clar. Només han donat el seu acord a Catalunya i Canàries, a part del que és el Ministeri, que té el govern, que té el 50% dels vots. Per tant, neix amb un consens molt feble. El model anterior, que porta 12 anys caducat, aquest model en el seu moment es va aprovar, diguem-ne, amb tots els vots favorables. És veritat que en aquell moment les comunitats del PP es van abstindre. No van fer com ara, que han votat en contra. Per tant, neix amb un consens feble. Pensem que hi ha inclús alguna comunitat governada pel Partit Socialista que també ha votat en contra. Per tant, neix amb un consens feble. Caldrà veure quina evolució té això en el Congrés.
1: Com s'explica aquesta negativa del Partit Popular o inclús també d'alguna formació del PSOE quan estem dient que sobre la taula els números indiquen que aquest nou finançament és positiu per totes les comunitats?
0: Bé, això caldria preguntar-ho a cada una de les persones que ha votat en contra, no? Cada un dels dirigents, però és possible que sovint les votacions que fan els representants governants o representants polítics, a vegades ja pot haver-hi votacions que no es fan amb clau, potser, de què és el que més convé a la població afectada, i més en clau diguem-ne, del que són els interessos polítics de cada formació, i d'aquí poc tenen que haver-hi eleccions, i aleshores, clar, aquest pacte neix, aquest nou sistema, diguem-ne, neix d'un acord entre el Partit Socialista i Esquerra. Clar. Això, diguem-ne, que hi ha molts partits i moltes persones a l'Estat que és un tipus de punt de sortida que no els agrada gaire.
1: Doncs prenem nota tant dels punts de vista així més tècnics, podríem dir, al voltant d'aquests conceptes que hem tractat i també doncs, aquesta reflexió final. Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La Brúixola, el context de l'actualitat.
1: Més enllà d'aquestes qüestions, avui també encetem un cap de setmana en què l'onada de calor assolirà el seu punt més àlgid. Protecció Civil ha activat avui l'alerta Procicat per calor intensa davant, Joan, un episodi que s'allargarà fins diumenge.
3: Les comarques amb alerta vermella són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, especial atenció a aquestes zones. I amb l'augment de les temperatures també va a l'alça el risc d'incendis, que situa el Pla Alfa al nivell 2 de manera generalitzada a Catalunya i el nivell 3 en punts de Ponent, les Terres de l'Ebre i alguns sectors de la Catalunya central. Seran dos dies de calor molt intensa, per tant, els demanem prevenció i protecció davant d'aquest episodi.
1: I de fet, si posem el focus en la calor és perquè les seves conseqüències han estat especialment dures aquest estiu. Catalunya ha registrat una xifra rècord de mortalitat associada a les altes temperatures. Segons les dades de l'Institut de Salut Carlos III, entre els mesos de juny i agost s'han comptabilitzat 1.835 morts atribuïbles a la calor, gairebé el triple que l'estiu passat, i és la xifra més alta des que existeixen registres. Montse Valls, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. La situació ha estat especialment greu durant el mes d'agost, que concentra més de 1.100 defuncions, sobretot durant la tercera setmana del mes, coincidint amb els episodis més intensos de temperatures extremes. També s'han registrat rècords de mortalitat vinculada a la calor durant els mesos de juny i juliol. L'impacte de la calor també s'ha fet notar als serveis sanitaris, i és que l'atenció primària ha assistit prop de 5.800 persones per insolacions, cops de calor o deshidratacions entre maig i finals d'agost. A més de 2.100 persones han hagut de ser ateses a urgències i unes 360 han requerit hospitalització. Les dades arriben després que aquest estiu hagi estat considerat un dels més càlids registrats fins ara a Catalunya i posen de manifest els efectes cada vegada més importants de les onades de calor sobre la salut de la població, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
1: I després de l'estiu es preveu una tardor que podria estar marcada per episodis meteorològics violents, cada cop més habituals també pel canvi climàtic. En aquest sentit, el Departament d'Interior ha presentat avui una campanya de sensibilització ciutadana davant el risc d'inundacions.
3: L'objectiu és crear un marc de conscienciació del risc d'aquestes danes i esclafits i de la necessitat de protegir-se. Més enllà dels avisos que es poden enviar als telèfons mòbils de les zones afectades, els anomenats S-Alert, la consellera del RAM, Núria Parlon, ha fet una crida a actuar amb anticipació i prevenció davant d'aquests episodis.
5: Si us fixeu, en aquesta és una imatge gràfica que ens hem trobat en un dels episodis recents de la Dana. Ens trobem amb un tot pot canviar de cop, és a dir, la idea és que el risc d'inundació no es pot infravalorar per desconeixement i que és molt important que sapiguem que la velocitat dels fets pot canviar la situació i una situació es pot tornar molt perillosa de cop.
1: Passen gairebé dos minuts de 8:15 del vespre. Continuem repassant les notícies de la jornada aquí a La Brúixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Els parlem de la investigació per la mort d'un nadó a Santa Bàrbara, que continua avançant. N'hem parlat aquests dies. El jutjat d'Amposta manté detinguts els pares de la criatura després que aquest dijous hagin declarat davant el jutge, mentre es practiquen noves diligències per esclarir els fets.
3: Recordem que aquest dijous es van trobar les restes del nadó al domicili familiar al municipi del Montsià. Els Mossos d'Esquadra van localitzar el cos durant un escorcoll fet amb els dos progenitors presents, després que tots dos haguessin estat detinguts aquest dimecres a València. Ara el magistrat haurà de decidir si els envia a presó provisional o si queden en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari mentre la policia i l'autoritat judicial intenten reconstruir què va passar amb la criatura.
1: Encara en plana de successos, la policia investiga una presumpta agressió sexual a una menor que hauria tingut lloc dimecres a la tarda en un portal de l'Eixample de Barcelona.
3: Segons les primeres informacions, els fets es van produir cap a les 6 de la tarda i la víctima hauria denunciat uns tocaments per part d'un home. La policia ha obert una investigació per identificar el presumpte autor i aclarir les circumstàncies dels fets. De moment no s'ha practicat cap detenció i el cas continua sota investigació.
6: Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
7: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272.
8: Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca mantiene la testosterona. Energía masculina. Energisil Vigor.
1: Ja saben que aquesta temporada a La Brúixola hem estrenat una finestreta en la que volem, a través d'una excusa, podríem dir, de l'actualitat, analitzar una dada que ens deixa la jornada. I precisament ara parlàvem del canvi climàtic, d'una tardor que s'aventura convulsa pel que fa a possibles tempestes, sobretot venint d'un estiu molt marcat per les altes, altíssimes temperatures. Doncs precisament en aquest sentit és cap a on encaminem la dada d'avui, perquè ens deixa el dia mitjançant un element que avui és una xifra. Aquesta és la dada que ens deixa el dia d'avui. Un element mitjançant la xifra de 33,6.
3: Que són els graus que s'han registrat aquest últim dimarts a l'Observatori Fabra de Barcelona, una temperatura que ja és la més alta mesurada en un mes de setembre des que hi ha registres. Amb aquest nou rècord hem volgut fer una ullada a la classificació de les temperatures màximes registrades al setembre. Hi ha una dada curiosa. Més enllà del rècord assolit dimarts, al top 10 no hi trobem cap registre dels últims anys.
1: De fet, la segona temperatura més alta correspon als 33 graus registrats, atenció, l'any 1983, i la tercera, als 32,7 graus, al 1956.
3: I aquí és on apareix el dubte. Venim d'un estiu especialment calorós, ara ho deia la Lola, el canvi climàtic fa augmentar les temperatures i tot apunta que aquesta tendència continuarà, però llavors, com és que alguns dels rècords de temperatura de setembre continuen sent tan antics? Ens ho explica a La Brúixola la catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona, la Carme Llasat.
9: El que és important entendre és que una qüestió són temperatures màximes absolutes, són dades puntuals que poden estar afectades per fenòmens locals, la brisa, altres factors. I una altra qüestió és la tendència mitjana que s'observa no solament treballant amb els darrers 10 anys, sinó treballant ja en els darrers 50 o fins i tot més de 100 anys, com podem fer a Barcelona.
3: És a dir, un pic extrem de temperatura es pot produir en qualsevol moment de la sèrie històrica perquè respon a fenòmens locals i puntuals que fan pujar en un moment molt concret la temperatura. El que sí que mostra una tendència clara és l'augment sostingut de les temperatures mitjanes i és precisament aquesta evolució, més que els rècords puntuals, la que evidencia l'impacte del canvi climàtic.
1: A les 7:36 fem un cop d'ull a tota l'actualitat esportiva que ens deixa la jornada d'avui. I ho fem per primera vegada en aquesta temporada amb el Víctor Llucià. Víctor, què tal? Molt bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda, Lola. Sí, perquè d'aquí a poc més d'una hora, Betis i Real Madrid inauguren la quarta jornada de Lliga. El conjunt blanc està, recordo, empatat a punts amb el Barça, al capdavant de la classificació. Ha sumat 3 victòries en els 3 primers partits i vol encadenar la quarta de consecutiva. Són baixa per lesió al conjunt de José Mourinho, Tchouaméni, Endrick, Mendy, Thiago Pitarch, Asensio, Militao i Rodrigo. De moment, moltes baixes en el conjunt de l'entrenador portuguès, que forma amb Courtois a la porteria, Dumfries, Konaté, Hausen i Cucurella en defensa, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler i Bellingham al mig del camp, Mbappé i Vinícius a la davantera. Per part del conjunt verd i blanc, de la seva banda té 6 punts, ve d'encaixar una dura derrota contra el Llevant per 5-2 en l'anterior jornada. De la resta de la quarta jornada, demà serà el torn de l'Atlético de Madrid, que visitarà Sant Mamés per jugar contra l'Atlètic Club a 4:45 de la tarda. Ho farà amb la novetat del davanter argentí Julián Álvarez a la convocatòria després de l'absència del passat cap de setmana. El seu entrenador, Diego Pablo Simeone, l'encoratja per revertir la situació.
11: Para mí la vida está llena de oportunidades.

0: Y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo jugando. Y todos jugamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender. El paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro y tiene la oportunidad de en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente, lo haga mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles.
1: El torn pel Barça, en canvi, arribarà diumenge, quan s'enfronti al València a l'estadi de Mestalla, també a 4:15 de la tarda, amb les possibles novetats de Gabriel Jesús i de Gavi, que tenen tots dos números per entrar a la convocatòria. Demà al migdia, roda de premsa de Hansi Flick, i diumenge, també com el València-Barça, però més tard a les 9 de la nit, l'Espanyol i el Sevilla tancaran la jornada de diumenge a l'RCD Stadium. A segona divisió, el Girona es veurà les cares demà amb l'Sporting de Gijón, al Molinón Enrique Castroquini, a 4:15 de la tarda. El centre d'esport Sabadell no jugarà fins dilluns a casa contra el Córdoba. Més qüestions, el Barça femení ja sap quin serà el seu camí si vol revalidar el títol de la Lliga de Campions. Ha guanyat 4 de les últimes 6.
2: Increïble.
1: Dir, no està gens malament. L'última Oslo davant l'Olímpic de Lió. El que passa aquesta temporada ha vist com...
2: Molts canvis.
1: Se li han anat diverses jugadores. Evidentment, Alexia Putellas. Sí, també sí. Salma Parayuelo, vigorejadora en l'última final de la Lliga de Campions, ha marxat a l'Olímpic de Lió, però el Barça ja sap quin és el seu camí, no? Ja està definida la primera fase d'aquesta competició europea. Les actuals campiones jugaran 3 partits a casa davant l'Arsenal, el París Futbol Club i el Servet Suís, i disputaran 3 duels també a domicili contra el Bayern de Munic, la Roma i el Koch danès. Aquesta primera fase arrenca dimarts 22 de setembre i acaba el dimecres 16 de desembre. I acabo explicant 3 apunts de la plana poliesportiva. En tenis, Paula Badosa ha caigut davant l'estatunidenca Coco Gauff a la segona ronda de l'Open dels Estats Units. La jugadora local ha derrotat la gironina per la via ràpida, 2-7-0, 6-4 i 7-5. En bàsquet, la selecció espanyola ha començat amb victòria la seva participació al Mundial femení. Espanya ha derrotat l'anfitriona Alemanya per un supercontundent 83-53, més 30 per les de Miguel Méndez. Demà dissabte, segona jornada de la Copa del Món, a 2:15 del matí davant Mali. I un últim apunt també en bàsquet, l'Ilerna Lleida i el Radiofarm Ulm jugaran un partit de pretemporada a Sant Julià de Vilatorta a partir de 8:45 del vespre.
2: M'he quedat rumiant amb el que has explicat de l'equip femení del Barça, que ha tingut molts canvis aquest estiu. No sé si l'explicació, perquè venien de fer bona temporada i sempre han sigut un grup exitós, és perquè hi ha una espècie d'efecte dominó. Se'n va un puntal, com Alexia o altres puntals que s'han marxat, i la resta doncs comencen a marxar al vaixell per aquesta culpa, no ho sé.
1: Sí, el que passa és que al futbol femení evidentment hi ha un problema, i és que el Barça guanya totes les lligues i hi ha un moment en què si ho guanyes tot vols altres reptes o vols reptes diferents, i hi ha jugadores com Alexia que, per exemple, ja no volen jugar a la Ciutat Esportiva del Betis, a la Ciutat Esportiva del Sevilla o a la Ciutat Esportiva del Tenerife, i volen jugar a camps plens a la Premier League, que és el que passa a Anglaterra. Altres experiències. També està bé intentar aixecar un equip com el London City, que a base de talonari, però que no s'ha ficat a la Lliga de Campions, intentar classificar-se per la Champions i després, per què no, intentar guanyar-la.
2: Sí,
1: és un altre repte.
2: Busquen reptes perquè ja tenen el palmarès molt ple. I una última per acabar. Pel que fa al Barça masculí, Rodri, li toca ja titular?
1: Jo m'imagino que sí. És a dir, jo no sé si Flick estarà esperant a la Champions. Ha anat entrant, l'altre dia va jugar la segona meitat, el segon partit va jugar 20 minuts, jo crec que va entrant, però és que Marc Bernal està a un nivell altíssim.
2: Sí, tu, no li ha fet por la competència. No.
3: Víctor, molt ràpid, has vist a Déu Jones?
1: No.
3: Doncs ara parlem amb Edmund Roig, amb el seu productor, i escolta. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
4: Muy pronto se nos unirán 7 celebridades que han recibido una misteriosa invitación. Uno de ellos va a morir asesinado.
5: Siempre se van los mejores.
4: Y los demás tendrán que descubrir quién lo ha matado.
6: La fiesta más misteriosa de la televisión regresa con una nueva entrega.
4: Tenéis que estar muy atentos.
6: César Cadaval, Jorge Cadaval, Carlos Baute, Susi Caramelo, Isabel Forner, David de Jorge y Jorge Sanz.
4: Es hora de empezar esta fiesta de muerte.
6: Una fiesta de muerte. Asesinato en Canfranc. Presentado por Ángel Yasser. Mañana a las 10 de la noche, estreno en Antena 3.

0: Que els divendres de la brúixola la cultura sigui protagonista no canvia. Aquesta temporada és una condició sine qua non per nosaltres i, per tant, aquest primer divendres de la nova temporada comencem a obrir boca amb una entrevista que gira al voltant d'una pel·lícula amb un segell català, en bona part, i que ja podem considerar tot un èxit, Joan. Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, la quarta aventura d'en Tadeu Jones que ha marcat una setmana, podríem dir, per emmarcar. I per parlar sobre aquest èxit ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, com a productor, sabràs de primera mà que fer possible una pel·lícula com aquesta requereix esforços de tota mena. Ara bé, quan el primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola, entenc que el sospir d'orgull que suposa ha de ser immens.
1: Sí, és una enorme satisfacció i un gran regal perquè són molts anys per fer la pel·lícula. Quan acabem una pel·lícula del Tadeu, per entendre'ns, estem 4 anys per fer la següent amb més de 180 animadors i totes les persones que estan involucrades en el procés. Però clar, no tens visibilitat fins que realment estrenes i no tu tens les teves pròpies reaccions internes d'estudi, algun passi que has fet, però òbviament el que intentem és arribar al major nombre de públic, cada dia més una pel·lícula per nens de 3 a 99 anys, o sigui que és amb un ampli aspecte de que pugui arribar a tant a grans com a petits, i quan arriba així, si tenim aquestes xifres, són fantàstiques. És a dir, hem aconseguit el millor començament de qualsevol pel·lícula de la nissaga Tadeu, i mira que havíem tingut molt bons començaments i aquesta quarta ha superat les 3 anteriors.
2: Ara que parlaves d'aquests 4 anys, quan llanceu la tercera, diguéssim, el 2022, ja teniu al cap la quarta?
1: Tenim al cap la quarta, però no la comencem a fer fins que sapiguem que la tercera ha sigut un èxit tant aquí com arreu, com a fora d'aquí, no? Llavors nosaltres idees tenim, però no comencem a treballar en la realitat del que serà una nova pel·lícula fins que sabem que la que hem fet doncs segueix funcionant. En 4 anys passen moltes coses i nosaltres necessitem saber doncs que la vigència de la història, del personatge, de totes les figures que anem creant i que ens van acompanyar en aquests anys segueix completament en la seva màxima possibilitats, i això és el que després ens empeny a dir doncs sí, podem continuar i podem pensar en una següent.
2: Un productor, clar, és la figura encarregada de fer que la pel·lícula passi de ser una idea a una realitat als cinemes. Per fer-ho una mica didàctic, per aquests que no coneixin aquesta figura que tu has tingut, aquest paper clau al cinema que tu has tingut amb aquest Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, explica'ns fins quin punt t'involucres tu en l'apartat creatiu de l'obra, i d'altra banda, entenc que aquestes dades que comentàvem d'èxit per tu són molt importants, perquè demostra que el producte que has fet realitat està sent rendible i funciona pel públic que us dirigíeu.
1: Fantàstic, sí, això és la prova que diríem real, palpable, perquè una cosa és que la gent en parli bé, que hi hagi bones proves, l'altra cosa doncs és confrontar-ho amb unes xifres. I t'afegeixo una cosa, o sigui, aquí amb Tadeu Jones, que és una pel·lícula molt gran i que involucra molta gent, no sóc jo com a productor, som 4 productores diferents que sumem els nostres esforços per tal de poder fer la pel·lícula. Hi ha també Lightbox amb el Nicolás Maggi, hi ha també Telecinco Cinema darrere amb l'Àlvaro Agustín i el Guilán Barroàs, i hi ha Nangu també amb el Marc Xavier, i entre tots doncs ens posem junts per tal de treballar des del primer moment, i com molt bé dius tu, amb un apartat que no és només de finançar, sinó també d'aconseguir arribar al següent pas, no? Una de les coses que diu el nostre director, l'Enrique Gato, el director de totes les pel·lícules de Tadeu Jones, és que no val la pena fer un Tadeu a menys que estiguem molt convençuts tots de que serà millor que l'anterior. Per què? Doncs perquè la gent ja ha vist la pel·lícula anterior i el que volem és que si torna al cinema, doncs torni amb ganes de més, i no per veure una cosa que ja ha vist, sinó per arribar un pas més enllà. I això a vegades és difícil, perquè en cada pel·lícula et buides al màxim i creus que ja no pots superar el llistó que has posat allà, no? Llavors, aquí és una mica el compromís entre tots. I el fet de que siguem 4 productores diferents, doncs jo crec que també ens ajuda a ser encara més ambiciosos i a ser encara molt més estrictes a l'hora de que no hi ha res que, si no té la unanimitat absoluta entre tots nosaltres, no pugui passar endavant. I a partir d'aquí, doncs, és un procés també que hi ha els guionistes, en aquest cas, doncs, el Josep Gatell i el Manuel Burque, que treballen amb l'Enrique

0: amb el director i amb tots nosaltres els productors per tal de veure com una idea es converteix en una història i com una història es converteix en un reguitzell d'aventures amb els seus acudits, les seves bromes, les seves emocions i en tot l'art dels personatges nous i antics que tenim per tal d'intentar doncs, que aquest Tadeu sigui molt millor que els Tadeus que s'han vist fins ara.
1: Clar, imagino que també s'ha de mantenir una coherència i és aquella manera que la gent, evidentment, doncs, reconegui els personatges i reconegui l'ambient, però sense repetir potser moltíssim les fórmules i donant doncs, aquest espai a la creativitat i a la novetat.
0: Sí, són històries noves. Són històries, o sigui, són els mateixos personatges que viuen històries noves i històries que no poden calcar o repetir les coses que ja s'han vist abans. Òbviament no canviem la naturalesa dels personatges, i una de les coses també que a vegades és complicada al principi és veure els personatges que han acabat una pel·lícula quan comença la següent, perquè sempre ens agrada introduir personatges nous, però és que hi ha personatges nous que funcionen tan i tan bé que es queden, o sigui, que resten per quedar-se, no? Vull dir, quan va entrar Mòmia, doncs Mòmia es va convertir en la 2 en un dels personatges principals, la Ramona, que va entrar en la 3, també torna a ser un personatge doncs, que es queda i que continua aquí, no? Llavors, en aquesta pel·lícula també hi ha personatges nous, i un cop nosaltres tenim doncs, ja tot això, ens forcem doncs, a veure amb aquests personatges quina història podem fer. I en aquest cas, doncs, una de les coses, hi ha moltes coses en aquesta pel·lícula, hi ha viatges en el temps, en el passat, i moltes referències, però també hi ha doncs, el repte de la paternitat, perquè en aquest cas la Sara i el Tadeu són pares de l'Olímpia, i també tot el que suposa això amb la gelosia de la Mòmia, que està molt gelosa de que el Tadeu i la Sara li fan més cas a l'Olímpia que no pas en ella, i a partir d'aquí doncs, comencen a sortir d'una sèrie de coses que ens portaran, com dèiem, més enllà del que havíem imaginat en les pel·lícules anteriors.
2: Clar, hi ha una idea que ara comenta l'Edmond, que sobrevola, jo crec, totes les pel·lícules d'animació que han estat un èxit rotund. El primer és el que comentes, que transcendeix, diguéssim, de qualsevol etiqueta i edat, i és impossible, per exemple, no parlar de Disney, perquè la idea que sobrevola totes aquestes pel·lícules que són un èxit és la capacitat de, mitjançant l'animació per nens, com dèiem, i un argument fet a mida, potser per ells, poder parlar de sentiments o aprenentatges molt més complexos. Entenc que era una preocupació, especialment en aquesta quarta pel·lícula, que teníeu molt present precisament perquè Tadeu i la Sara són pares i, per tant, els propis personatges evolucionen en aquest sentit.
0: Sí, i és una història de paternitat. I ho dius molt bé, eh? Les grans pel·lícules de Disney, però també de Pixar i grans exemples d'animació, són pel·lícules adultes que es penses, ostres, vull dir, parlar de la mort de la mare de Bambi o del bosc de la Blancaneus, o sigui, hi ha tota una sèrie d'elements que són realment molt adults que els nens assimilen millor del que nosaltres podem pensar. I en aquest cas, en les nostres pel·lícules, doncs també intentem posar no tant elements més terrorífics, com les hi ha a les pel·lícules de Disney, però sí elements adults que ens permetin doncs, explorar emocions. En aquest cas, doncs, parlem de la figura del pare absent, parlem això dels pares novells, parlem de les relacions de família, de la gelosia en aquest cas, la germana gran que seria la Mòmia quan ve un nouvingut que seria l'Olímpia. Vull dir, hi ha tota una sèrie d'elements que figuren per allà doncs, que ens ajuden a relacionar-nos amb elements molt quotidians i aprendre una mica de les nostres pròpies experiències sense oblidar mai doncs, que és una pel·lícula d'aventures, entretinguda, d'emoció i que també tenim doncs, les nostres repassades sobre la història pròpia i sobre a través dels viatges en el temps i sobretot amb aquesta fantasia necessària en tot Tadeu, doncs que és el desig d'aquest arqueòleg que d'una manera molt poc ortodoxa doncs és capaç de recuperar els tresors del passat i aconseguir doncs, que les coses acabin encaixant.
1: Ja per anar acabant, Edmond, aquesta és una producció en participació catalana que s'estrena simultàniament en una desena de països, arribarà a 40 territoris en poques setmanes. Clar, fa uns anys semblava impensable que una producció d'animació feta des d'aquí competís de tu a tu amb les grans franquícies internacionals. Què ha canviat perquè això ara sigui possible?
0: Doncs jo crec que hem avançat molt, i això no ho trobem nosaltres, des del primer Tadeu, que ja és que vam començar el 2009, 2010, i que vam estar el 2012 fins ara, que estrenem la quarta part, doncs hi ha una evolució molt gran. O sigui, jo recordo al principi que era complicat trobar els perfils tècnics, sobretot sèniors, perquè poguessin fer determinades feines, I ara al revés, o sigui, ara tenim aquesta capacitat ja no només de trobar-los aquí, sinó que molta de la nostra gent estan treballant al mateix temps doncs, per projectes internacionals que ens multipliquen per 10 el nostre pressupost, però que venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. I això és un motiu d'orgull que hem anat experimentant en aquest temps amb la formació que es dona doncs, amb acadèmies d'animació que han permès doncs, que el que fa un temps era gairebé una labor d'aprenentatge de les persones que havien d'anar-se formant ells mateixos, ara existeixin pues, llocs on capaciten elements tècnics i artístics d'un grandíssim talent a expressar tot el seu potencial d'una manera meravellosa i que fa que no només aquí sinó fora d'aquí doncs arribi. I una de les proves és que Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Nosaltres quan vam estrenar a Xina, quan hem estrenat a molts altres països, sempre havíem d'explicar que no és una producció nord-americana, perquè d'entrada, i a més al tenir l'aliança de Paramount, que ens distribueix simultàniament a tot el món, doncs existeix aquest pensament una mica internacional. Aquí a casa nostra tots sabem que Tadeu és d'aquí, però a fora d'aquí doncs que es pensen que és una pel·lícula nord-americana. Llavors, que una pel·lícula d'aquí aconsegueixi, per exemple, com deies tu, no? Aquesta setmana que hem estat a França, ser el número 1 també de les estrenes a la setmana de França, tenint xifres estupendes, també doncs això a Turquia, a Alemanya, als Països Baixos, a tots els diversos llocs que es van estrenant, doncs ens dona una grandíssima alegria i confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món i, a més, que des de la pandèmia també s'ha afavorit això, vull dir que es pugui treballar des de fora i que artistes catalans estiguin podent treballar doncs, a grans produccions nord-americanes més enllà del propi Tadeu.
1: Doncs enhorabona per aquest èxit, que de ben segur que de cara a aquest cap de setmana també traurà doncs, números que també s'hauran de celebrar. Es veu a venir. Per tant, Edmund Roig, com dèiem, productor de Tadeu Junts. Moltes gràcies, enhorabona, bon cap de setmana, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt content que Tadeu estigui en els cinemes i arribant a la gent. I diem, i no només amb números, sinó una de les coses que a nosaltres ens fa més il·lusió, també que és el boca orella, no? I en aquesta pel·lícula no només tenim números molt bons, sinó també un boca orella que ens omple d'emoció i que ens fa voler seguir endavant.
1: Enhorabona, gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: I si les finances fueran fàcils de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
1: Parlàvem ara de Tadeu Junts i seguint una miqueta aquesta estela, obrim aquest apartat que ja coneixen tradicionalment a la brúixola, en què primer parlem de cinema, més tard ho farem de música amb la Marta Lozano, però anem primer a les pantalles i en aquest cas la persona que ens acompanya doncs és nova, tenim ganes de presentar-la, és el Mario Herrera. Mario, què tal? Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: A veure, estem molt contents de tenir-te aquí per fer front a aquesta secció de cinema i per ubicar-nos tots una mica et volíem preguntar, escolta, tu ets fanàtic del cinema des de fa molts i molts anys, ens ho has comentat durant aquests dies que hem estat parlant, explica'ns una mica doncs això, el paper que ha tingut el cinema a la teva vida i com has treballat tu al voltant d'aquesta qüestió.
4: Bueno, a veure, la meva afició sobretot és pel meu pare, passa ja molt, que a vegades els pares pues, són influència, sí. No? Dintre de... I el meu pare era molt cinèfil i, bueno, des de petit sempre anava molt al cinema i quan vaig acabar BUP estudiava també, vaig estar estudiant 3 anys de cinema perquè la meva idea era dedicar-me al cinema,
1: sí.
4: De qualsevol cosa, no era direcció, però guionista o... Estava en el món del cinema i, bueno, com se diu, doncs a vegades la vida porta per nosaltres
1: camins,
4: però com és algo que m'agrada sempre m'he dedicat doncs, en ràdios, col·laboracions, revistes, escrivint, i sempre ha estat ficat. És veritat que des de fa 46 anys, farà aquest any, vaig al Festival de Sitges, des del 81.
2: Mm-hmm. I al sense final, fallar, eh? Cada any sense fallar, sense Màrius? Fallar. Que això és molt, molt espectacular, sí, sí, que la gent ho sàpiga. Sí. Eh? Sí. Perquè tu, ets, diguéssim, t'agrada tot el cinema, però el

0: el fantàstic de terror el que més.
1: Eh? Exacte. Vull dir, jo veig tota classe de cinema, no és que m'encalli amb aquest, però sí que és veritat que sempre el fantàstic i el terror és el que més m'ha agradat.
0: Sí, sí.
1: I per això, bueno, pues, faig un programet amb una ràdio petita en el qual dediquem pues, a parlar de cinema de terror.
0: Molt bé, doncs aquesta temporada farem una secció de cinema sí. amb el Mario, on habitualment, en comptes de portar tres, com feia fins ara, portarem una i parlem doncs, del director, de les possibles seqüeles. I avui, Mario, perquè la gent et conegui, t'has centrat amb el gènere, amb sí, fantàstic sí. terror. Explica'ns què ens portes avui.
1: A veure, avui pues, viatgem a 1973, any en què les sales de cinema de tot el món es van convertir en autèntiques sales d'horror. Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista.

0: dirigida per al, bueno, el geni perquè va fer grans pel·lícules, el senyor William Friedkin, que ja és mort, que s'hi va morir fa poc, no sé si fa un parell d'anys o alguna cosa així. Una pel·lícula que, per entendre la seva magnitud, d'aquesta obra, cal viatjar als seus orígens. I els seus orígens són que el senyor William Peter Blatty, que és el que va escriure la novel·la L'Exorcista, se va basar en una història real d'un nen de 1949, de 14 anys, en el qual una suposada possessió i en el que se va fer un exorcista, un exorcisme, no? Amb això, el senyor William Friedkin va agafar la novel·la, el senyor Blatty va ser productor de la pel·lícula i el que van fer pues, és intentar portar aquesta terrorífica novel·la a la pantalla. I ho van aconseguir, ho van aconseguir perquè van fer una pel·lícula que després de 50 anys, perquè té més de 50 anys aquesta pel·lícula, la veus avui en dia i
1: s'aguanta, eh?
0: Sí, sí, és que s'aguanta totalment, els efectes pràctics, perquè ja, en aquella època no hi havia digitals i després entrarem en això perquè una escena que no es va poder filmar perquè no hi havia digitals i quedava molt, molt rara. Pues aquesta pel·lícula que va ser interpretada per Ellen Burstyn, que feia de mare, Chris McNeil, Jackson Miller, que feia el senyor padre Carras, Damien Carras, Max von Sydow, que a més era un home que en aquella època tindria uns 40 anys i lo van envellir com si tinguessi 80, que feia el senyor el padre Merrin, Linda Blair, que feia de la nena, Regan McNeil, i Kitty Wynn, també la parlo d'ella, que és la Sharon Spencer, perquè és la... Ella és actriu, la mare, i ella és com la seva secretària, que surta bastant amb la pel·lícula. Diguem que aquests, aunque surten uns altres personatges, aquests cinc són els que...
1: Els principals.
0: Principalment porten la... La història era perturbadora, però sobre el paper, en el que va passar a darrere de les càmeres, va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que, amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, o, segons parlen, una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena on passava tres quartes parts.
2: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
1: Sí, sí, tu Lola ho tens això, que a vegades quan veus senyals de l'univers
2: sí,
1: dius això
2: no
1: deu passar per alguna cosa
2: sí.
1: I segurament diguéssim per casualitats, però ostres, que en el moment els hi devia fer impressió seguir treballant amb aquesta pel·lícula.
0: Bueno, és que a més va ser tal les coses que van succeir durant tot el rodatge que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer beneir
2: el
0: set de rodatge. Sí, sí, o sigui, perquè van passar moltes coses, no només això, sinó que alguns actors que van tindre accidents, vull dir, bueno, una mica com una pel·lícula que igual en un futur parlem, que és la de Poltergeist, que també va veure moltes històries. També és veritat que això sempre s'ha dit que si era màrqueting, no? Que si era una manera
2: clar,
0: de vendre la pel·lícula, perquè a veure, coses d'aquestes poden passar, no? L'estrena a finals del desembre de 1973 va ser un autèntic histerisme, perquè la pel·lícula, tota la gent, les cròniques de l'època, els pues, diaris, sobretot de New York, pues, van parlar de bueno, ambulàncies fora de les sales, gent que sortia corrent, només sortir la nena ja possessa ja amb aquella, aquestes festes especials que també se van fer molts efectes i al final sembla que van aconseguir que era un tal Rip Baker, que era el senyor dels efectes especials, i després gent que va sortir pues, vomitant i que no podien aguantar la pel·lícula. Sobretot per les històries de la nena pues, en 360 graus que li girava el cap, o els salts que pegava allà levitant, o bueno, la veu d'aquesta nena, perquè clar, ella mentre era la nena parlava ella, l'actriu, Linda Blair, però quan estava possessa per al demoni, pues era una...

0: tal, Mercedes McCambridge, amb la seva versió original, no? I és una dona que va fer 10 pel·lícules, però casualitats de la vida, per la seva primera pel·lícula, que es diu El polític, a 1949, em sembla que és, va guanyar un Òscar.
1: Vull dir,
0: però no va tindre... Va ser, se va dedicar molt al doblatge i tal, no? I va doblar. Clar, entrant una altra vegada amb això de les llegendes i tot això, segons deien, per intentar fer aquesta veu, pues, bevia, o sigui, prenia clares d'ous, molt alcohol, o sigui, whisky, suposo, sí, seria, i que a base d'això va fer que la veu aquesta fossi totalment terrorífica.
2: Tot per la pel·lícula, clar, eh? Clar, vull clar. Dir, es fotia whisky només per tenir la veu,
1: sí,
2: i doblar.
1: Ah, és allò d'aquella gent, doncs, que també, doncs, ha de canviar la seva complexitat física per fer front, sí, al, sí, personatge que sigui. No?
2: Mario, m'ha impactat molt el que has dit del rebombori que va haver a les sales quan es va estrenar, aquestes, sí, ambulàncies, aquests marejos, però, diguéssim, el públic d'aquella època, d'inicis dels anys 70, ja estava habituat a aquest gènere. El que passa és que aquesta pel·lícula devia ser molt, molt
0: terrorífica. No, és que jo, aquesta pel·lícula va trencar una mica amb el que era el terror d'aquella, d'aquella època, clar, perquè després del 73, el 74 va arribar La matanza de Texas, per exemple, que també era una pel·lícula quasi documental, molt realista, i també va impactar molt, però fins a aquell moment, els efectes especials, tal com estava feta, és que era una pel·lícula que donava molta por de si. Jo la vas veure amb 11 anys, perquè jo vivia en aquella època, carai, en un poble, i allà entrava a tothom, no? I donava igual que fossi per majors de 18 anys que...
1: Lo sí,
0: que...
1: tot quedava
0: clar. I la veritat és que em va aterrorixar, jo vaig estar molts anys que els meus, bueno, malsons eren, tenien que veure amb possessions, amb tot el que té que veure amb, i bueno, i em va quedar una mica marcada.
2: Pel·lícula que marca un abans i un després, està, sí, clar, Mario. Sí, sí.
0: Amb aquesta pel·lícula va, ara parlem de l'escena aquella que diem que és el Spirit Walk, que era, ella, quan estava possessa, pues lo que feia era baixar les escales, sí, curvada, cap a darrere, sí, i baixava les escales. Això era un moment en el que havia, pues, bueno, com ella era actriu, pues, se juntaven allà el director de la pel·lícula i tal, i ella baixa. Què passa? Que això se va tindre que fer amb cables. I el problema és que els cables es veien. Per això he dit lo de la qüestió digital. Mm-hmm. No va veure manera d'intentar que això no es veiessi amb la pel·lícula i no se va passar amb la primera versió.
1: Clar, cosa... jugar amb els cromes ara és més senzill, no? Però en aquell moment...
0: Cosa que ara... al 2000, quan s'ha de fer, bueno, la
2: Redició,
0: director, no? Director's Cut aquesta del senyor William, sí, Friedkin, en el que van posar aquesta escena, un final alternatiu que era el mateix una mica allargat. Aquesta pel·lícula va tindre 10 Oscars. No és normal amb el cinema de terror, perquè, com ja sabeu, avui en dia encara una mica, però en aquelles èpoques el cinema del terror estava una mica com... Però
2: van ser... un cinema de segona, no?
0: Exacte, sí, ells tenien... I clar, i va guanyar dos estatuetes, una la de millor guió adaptat i una altra per millor so. Clar, aquella època, la veritat és que per mi ella, la Ellen Burstyn, per mi era la que tindria que haver triomfat, uh-huh, però va guanyar la Glenda Jackson amb un toque de distinció, que era una comèdia romàntica d'aquelles èpoques. Yeah. I que, bueno. Però la pel·lícula que va guanyar, que no va ser L'exorcista, igual el millor director va ser El golpe i el Joe Roy Hill, que era una gran pel·lícula.
2: Era una gran pel·lícula, una gran, això t'anava a dir.
0: Era una gran pel·lícula.
2: Va coincidir amb un any potent.
0: Exacte, vull dir, gèneres diferents, però clar, és que El golpe és una gran pel·lícula.
2: Li dones molt valor, tu, Mario, a aquests premis, a aquests reconeixements de nivell?
0: Jo no massa, no som massa d'Òscars. La veritat és que, a més, et dones compte, perquè jo, que els he seguit durant molts anys, ara ja no, et dones compte que hi ha moltes pel·lícules que al final han guanyat, però...
1: S'ha anat desvirtuant,
0: exacte,
1: no?
0: Vull dir, veus pel·lícules que... creus que seran les grans guanyadores per tot el que és ella, la pel·lícula. Després guanya, pues, tampoc entenc que pugui guanyar una pel·lícula millor pel·lícula, sí, i millor director per una altra pel·lícula. Vull dir, si és la millor pel·lícula, jo crec que el director ja té molta...
2: Sí, és un globus, no, tot plegat. I clar, i a la millor pel·lícula, a posar al mateix nivell de comparació una de terror i una de comèdia romàntica, home, és molt difícil. Que sí, que pots analitzar-ho a nivell tècnic i a nivell de moltes coses, sí, sí, però jo sempre ho he vist una mica difícil, perquè al final no deixa de ser un art, i un art no es pot objectivar,
0: exacte,
2: és subjectiu. No?
0: Exacte.
2: Ens volies explicar alguna cosa més d'Exorcista?
0: Sí, i tant. Després d'això, de mig segle, pues, L'exorcista continua sent una obra
2: canònica,
0: amb el terror estàndard.
2: De fet, imagino que has portat aquesta pel·lícula avui perquè el 2027 hem confirmat una nova,
0: exacte,
2: de L'exorcista. No?
0: Exacte, el 2027, exactament, em sembla que és el 13 de març, el director, que em sembla que lo tens tu per aquí, perquè...
2: Sí, és el Mike Flanagan.
0: El Mike Flanagan, un director que ja està consolidat i que ha fet moltes sèries, i... Bueno, sembla...

0: que no es un remake de la película, pero yo ya he visto el tráiler y he visto algunas escenas y tal, y aunque no es un remake, se basan bastante en la historia de L'Exorcista. Vull dir, es una película que intenta apropar-se, porque había un tal David Gordon Green que va a hacer la trilogía de Halloween y que va a intentar hacer la trilogía de L'Exorcista. La primera que va a hacer y única va a ser horrible, y lo van a traer de esta trilogía. No sé si el Mike Flanagan fará esta trilogía, pero...
1: És que és molt difícil, perquè clar, un èxit d'aquest tipus al 1973, amb un context molt concret que va impactar en un públic, recuperar-lo anys després, on ara ja la indústria del cinema està en un altre punt, amb uns efectes especials molt desenvolupats, a vegades sembla que ho fas millor, però perds l'encant perds l'essència de la pel·lícula.
0: Bueno, sí, és que hi ha moltes pel·lícules que han fet remakes i... A veure, jo sempre dic que d'una obra maestra, perquè L'Exorcista en el terror és una obra maestra, intentar fer un remake és una tonteria.
1: Clar.
0: Vull dir, perquè van fer La Profecia, que van fer 3 o 4 còpies, una amb nena, una amb nen, vull dir, i qual pitjor. Clar, el que no arribes a entendre és per què una pel·lícula no la deixes i, bueno, suposo que les productores veuen allà que poden treure diners. Exacte, i diuen...
1: Mario, tanquem L'Exorcista, que se'ns tira el tema de sobre. Comentar una cosa molt ràpida de la banda sonora, que m'ho has comentat fora micros i és molt interessant, això.
0: Sí, és que el senyor Lalo Schifrin va fer una banda sonora. Aquesta és la que al final William Friedkin va triar, que és Tubular Bells, del senyor Mike Oldfield. Però havia una banda sonora que se va crear per la pel·lícula, que era aquesta.
1: Res a veure.
0: Exacte.
2: Es va escollir Mike Oldfield al final?
0: Se va escollir perquè com Warner estava, era la productora o la distribuïdora de la pel·lícula, ell allà amb l'oficina de Warner pues, havia els discos i tal, i va veure aquest Michael, o sigui, el Michael Friedkin, que no sabia ni qui era, William Friedkin. Va començar a sentir-la i va creure que el tema... A veure, surta sobretot una vegada amb la pel·lícula, que és quan ella passeja la mare des del rodatge fins a casa, i que queda molt bé, però va indignar molt en Michael Friedkin perquè va dir que la seva obra només s'identifica ara amb la pel·lícula Exorcista i que ell va fer una altra cosa.
1: Va fer més coses.
0: No va fer una banda sonora de pel·lícula, sinó...
1: I aquesta que sentíem, al final no va ser escollida.
0: Al final no va ser escollida.
1: Perquè era totalment diferent.
0: Sí, perquè era terrorífica, segons el William Friedkin, cosa que no
2: entenc. Ja ho era la pel·lícula, què més donava,
0: no? Dic, i jo crec que pegava molt aquesta banda sonora. I el que no arribo a entendre és perquè al senyor William Friedkin no li va agradar gens. A més, un compositor com ell que va fer pel·lícules com Rocky, la banda sonora més coneguda, o sèries com Missió Impossible, que també és una sèrie que la banda sonora ja és molt coneguda.
2: Doncs una bona estrena en aquest sentit, en què ens hem endinsat, sobretot en el teu camp d'expertesa, no? el del terror, que pot agradar més o pot agradar menys, però que està clar és que no queda, no deixa ningú indiferent, sobretot també perquè l'imaginari de cadascú és sempre infinit. I quan parlem de terror, tu mires, però que després el que t'endús a casa, aquest món interior amb les pors i quan es tanca el llum abans d'anar a dormir, allà és un caldo de cultiu, podríem dir.
1: I el que deia el Mario, la influència que ha tingut amb el gènere i que ha sigut una pel·lícula canònica que va marcar un abans i un després.
2: Doncs Mario Herrera, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I que tinguis molt bon cap de setmana.
0: I sobretot dir-li a los oients que no serà sempre terror, que hi haurà moltes pel·lícules diferents.
2: Tindrem de tot i per tots els gustos. Perfecte, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
3: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
7: Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca.

0: Hi ha coses que, si funcionen, per què s'han de canviar? Doncs no cal fer-ho. Actualitzem sintonia, sí, però tanquem la brúixola com fèiem sempre la temporada passada i continuem fent d'aquesta setmana amb divendres amb la Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bé, molt contenta i molt contenta també amb aquesta nova música,
2: però
1: no?
2: No, clar, sí, perquè sí, és una decisió nostra i diem...
1: Exacte. Me l'he trobat, la veritat, però m'agrada.
2: Exacte, has fet a la teva mesura i que et sentis còmode en aquest espai.
1: Que bé, jo encantada, eh? Nova temporada, nova música, perfecte. Està molt bé això.
0: Què tal l'estiu, primer de tot?
1: Molt bé, bueno, com sempre, jo crec que us haurà passat com a vosaltres també, no? Que es fa molt curt, sí, però sí, molt bé. Vosaltres també bé?
2: Sí,
1: bueno,
2: a mi no tan curt, se m'ha fet. Ho hem passat molt bé aquí, ho hem passat molt bé, sí, sí.
0: Molt bé, doncs, a veure, ja ho saben, la Marta tanca la setmana amb la secció musical, proposant primer una mica doncs, d'agenda del sector, concerts que tenim els propers dies, i acabarem també una mica de safareig o notícies així més del sector musical en general, a casa nostra i més enllà. A veure, primer de tot, agenda, què tenim?
1: Doncs bé, com tornem de vacances, ho fem una mica per la Porta Gran, amb quatre concerts, sí, ni un, ni dos, ni tres, quatre concerts d'Aitana a Barcelona.

0: mateix Aitana està immersa en la gira de presentació del seu últim àlbum, que es diu Quarto Azul, i la tindrem actuant al Palau Sant Jordi avui divendres, demà dissabte i també dilluns i dimarts de la setmana vinent.
1: Molt bé.
0: Jo aniré dilluns, perquè jo l'últim disc de l'Aitana, de veritat, em té enamorada, m'agrada molt. Es tracta d'una gira mundial que també la portarà per Sud-amèrica i Europa, i per poder agafar forces, podríem dir, va fer una mica de vacances també, va decidir no fer concerts durant el mes d'agost, i per tant la seva tornada als escenaris doncs la fa a casa seva, a Barcelona, amb sold out les 4 nits, no queda cap entrada.
1: Molt bé, a veure, evidentment, entrades zero com a molt, si algú s'ha quedat allò que, ostres, al final no hi puc anar, doncs alguna revenda així,
2: o fem això, però...
1: Sí, vigilem amb això, exacte. El que sí. Està clar és que sigui com sigui, Aitana sempre bat rècords.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs a veure, comencem com deies, per la porta gran, perquè hi ha 4 concerts d'Aitana. Què més tenim aquests dies?
0: Doncs mira, ara parlem d'un grup amb un estil de música molt diferent, que són el Pony Pissador.
3: Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer la migdiada, menjar tiramisú. Jo t'espero amb una pintra la nova Vila de Sud.
0: Si us agrada El Senyor de los Anillos, doncs és probable que us soni aquest nom, no? El Pony Pissador, perquè es tracta del nom de la posada on van Frodo i els seus amics a la primera pel·lícula. Però, en realitat, doncs, com us deia, es tracta d'un grup que toca músiques tradicionals del món d'una manera, podríem dir, molt enèrgica i viva, com escoltem en aquesta, sí. La noble Vila de Sue. Com la seva música és per tots els públics, també tenen un format pensat per a famílies, que es diu El Pony Menut, que és,
1: mira.
0: Doncs bé, tenen un format més petit, estada més curt, i precisament actuaran amb aquest format demà a Sabadell a la sala de creació d'arts en viu a les 7 de la tarda. És d'aquests concerts que són gratuïts, per tant hi pot anar tothom.
1: Molt bé.
0: I bé, jo aquest estiu els he descobert i anava al cotxe com així cantant i ballant, sí, són molt animats.
2: Una música celta, no?
0: Sí.
2: Procedent d'altres èpoques, però que ara també està tenint la seva tirada, sobretot jo crec que amb aquest grup, principalment perquè ja no hi ha, diguéssim, tanta oferta com abans d'aquest tipus de música, i llavors agrada perquè és una cosa diferent que no tothom fa, i jo des d'aquí ho aplaudeixo. El Pony Menut, que és com dir dos vegades Pony, no? Perquè el Pony ja...
1: Exacte, sí, totalment.
2: Però que ho adaptin a nanos també és espectacular. És una gran iniciativa.
1: I amb què tanquem aquesta agenda musical? El nom també és d'aquí de casa.
0: Sí, tenim una miqueta de tot aquesta setmana. Veureu, és que el divendres de setmana vinent doncs és festa per alguns, no? I com jo no hi seré aquí, doncs he pensat, mira, anem a parlar del concert que farà la Rigoberta Bandini. Ja

de setembre, Rigoberta Bandini actuarà a la sala Razzmatazz amb un concert molt especial que serà l'últim d'aquest any, de 2026, i pel qual, doncs, òbviament, no queden entrades. Ara estava fent una gira d'estiu que acaba amb aquest show i imagino que estarà un temps sense pujar als escenaris perquè està embarassada, no sé si ho sabíeu, i ja al juny ho va anunciar d'una manera molt curiosa, no? Estava en un concert, deia que no sabia si dir-ho, si no, però com que s'estava ofegant mentre cantava, pobreta, doncs va dir, va, us ho dic, no estic sola actuant aquesta nit,

0: i bé, doncs ho va dir així en directe. Així que jo imagino que descansarà una miqueta com després
1: Rihanna,
0: d'aquesta gira d'estiu.
1: Com Rihanna de Super Bowl, que ningú s'esperava i de cop, bum.
0: Sí, va obrir la jaqueta, va dir, doncs mira, sorpresa.
2: Sí, sí,

0: no mocedades, no? M'agrada una mica que es tornin als orígens, però que segueixi reinventant de la manera que ho fa la Rigoberta, que és un artista espectacular, i escolta, aquest últim àlbum el revisaré.
1: Sí, fins i tot l'estètica ja veuràs, que també és així, sí, molt ochentera, podríem dir, no? Sí, sí.
2: Doncs agenda musical, Aitana, El Pony Pisador i Rigoberta Bandini, i pel que fa a notícies d'això, l'actualitat musical que tenim.
1: Clar, venim amb coses de l'estiu, perquè aquesta sí, és la primera agenda de la temporada. Doncs una de les notícies més destacades d'aquest estiu ha estat, lamentablement, la mort de Dolly Parton. Jolene.

0: Dolly Parton va morir a finals d'agost als 80 anys i va ser una trista sorpresa perquè just uns dies abans deia en una entrevista que estava treballant en diversos projectes, vull dir que estava molt en actiu. També és cert que la tardor de l'any passat va explicar que patia alguns problemes de salut i fins i tot va haver de cancel·lar una sèrie de concerts. Però ella deia que això, que li quedaven moltes coses a fer, molts projectes, i una dada curiosa que ens deixa és que, bé, doncs té una cançó preparada per llançar-se al 2046, d'aquí 20 anys. Doncs mira, va preparar el 2015 aquesta cançó, el va ficar en una càpsula del temps, que sabeu que això ho fan molt a Amèrica, no? De dir, posem una capseta i ho guardem on sigui i no es pot obrir fins un any determinat, i això va passar. Com us dic, el 2015 la va fer, la va ficar a la càpsula del temps i va indicar que no es podria obrir fins al 19 de gener del 2046, que és just quan hauria fet 100 anys. Clar. Per tant, ho volia celebrar d'aquesta manera tan curiosa i bé, doncs haurem d'esperar 20 anys, però afortunadament molt abans podrem gaudir del seu propi festival, perquè també la mateixa Dolly Parton va idear doncs, aquest festival per celebrar els 80 anys, que ja els tenia els 80 anys, però clar, com hi havia aquests problemes de salut i tal, s'havia traçat una miqueta, i finalment doncs, serà un homenatge a la seva carrera aquest festival, que es farà a Nashville i a Londres a l'estiu de l'any vinent, del 2027.
1: Ja hem vist que fer els 80 o estar a prop dels 80 no t'eximeix de seguir pujant escenaris, perquè hem vist Mick Jagger, Bruce Springsteen i molts artistes més que amb 80, escolta, segueixen defensant el seu directe molt i molt bé. I m'interessa molt aquesta iniciativa, no sé si s'ha fet molts cops, però això de deixar en una càpsula una cançó que es publicarà d'aquí molts anys, home, segurament quan no hi siguis, perquè si són 100 anys és una data difícil, no? I és una cosa xula, va haver molt de rebombori quan els Beatles van tornar a treure una cançó, us en recordeu?
2: Sí.
1: Amb molta intel·ligència artificial de per mig, però en aquest cas no, és una producció genuïna de la Dolly Parton, i em sembla una iniciativa curiosa, no? Tenir aquest diguéssim, aquesta gratitud cap als fans, que li ofereixes aquest regal sense segurament poder gaudir del retorn que et doni, no?
2: Sí.
1: La indústria careix una mica d'això últimament, de donar més que rebre, no?
2: Sí.
1: I home, és un gran gest, la veritat.
2: Sí, llavors, què passarà d'aquí 20 anys? Ara si pensem en la música de fa 20 anys, doncs evidentment identifiquem que no és una música d'ara, no?
1: Sí.
2: Doncs què passarà d'aquí 20 anys, no? Quan obrim aquesta capsa, serà interessant. M'agrada molt això, que és una persona molt enèrgica, que no ha parat, que ha seguit treballant la veu i la seva forma física fins a la que ha pogut per el seu estat físic per poder doncs, fer aquests festivals, que al final també m'agrada que el seu entorn i tot el col·lectiu musical, no?, s'hagi brindat a doncs, substituir els festivals aquests que ella no ha pogut realitzar per homenatge a la cantant, i una d'elles segur, perquè ella era madrina de Miley Cyrus, segur que Miley Cyrus estarà allà dins de l'organització de tot plegat.
0: Segurament. Sí que volia fer un parell de punts. Us volia dir que Ed Sheeran té un disc preparat per quan mori. Això també per portar-lo a l'actualitat, sí, ho té preparadíssim. I bé, doncs això també, la Miley Cyrus, que va ser de les persones que va dir a xarxes, doncs bé, lo mal que li havia fet aquesta notícia, perquè era la seva fillola, vull dir, la Dolly Parton era la seva madrina i bé.
2: A més, amb les veus, o sigui, ja veus que Miley Cyrus veu de Dolly Parton moltíssim.
1: Sí.
2: Escoltes a Dolly Parton i et ve al cap Miley Cyrus, perquè comparteixen aquest inclús color de veu, aquest timbre.
1: Sí, com un recull de testimoni molt orgànic,
2: molt,
1: no?
2: Molt, molt,
1: I,
2: molt.
1: I recomano a tothom, si no han escoltat, i diguéssim, celebro per ells que no l'hagin escoltat, perquè fliparan en la primera escolta la versió de Jolene.
2: De Jolene, de Miley Cyrus.
0: Sí, sí. A mi gairebé m'agrada més la de la Miley, que no.
1: Sí, amb un format acústic és preciosa.
0: Sí, sí, doncs bé, ja que parlem d'elles, anem a escoltar, que també van fer juntes.

Bé, no eren família directament, però realment tenien una molt bona relació. Com deien, eren madrina i fillola. I bé, la Miley va fer un petit comunicat a xarxes, com us deia, va rebre el suport de molts altres artistes i amics que saben, doncs, això, la falta que li farà la Dolly Parton. Però tot i això, ens ha sorprès perquè ha decidit donar, doncs, això, una sorpresa als seus fans, i és que el pròxim dia 18 d'aquest mes de setembre estrenarà el seu nou àlbum, Bass Persuades. Serà el desè àlbum de la seva carrera i farà un parell de concerts a Los Angeles per presentar-lo en directe. I avui mateix, avui divendres, ha estrenat el primer avançament del disc, sí, sí, que és precisament la cançó que li dona títol a l'àlbum.

0: canyera. Força canyera, un registre diferent. Lola, que et fa el pes?
1: Sí, clar, és que és diferent a l'última. A mi l'última em va agradar molt perquè hi havia doncs aquesta part més, crec que era més despullada i que era molt més la seva veu, i a mi això m'agrada molt perquè crec que és una veu super particular que és,
2: sí,
1: que tothom la reconeix super fàcilment.
0: Aquí sembla que no va per aquesta direcció,
1: i
0: una mica més barroc.
1: Exacte, aquí, i aquí va més, potser una part més comercial pel que escoltem en aquesta cançó, que a veure,
2: que és la primera no i l'única. Dir...
1: Exacte, exacte. A mi m'agrada molt quan gairebé se l'escolta amb ella i poc més, perquè, no sé, crec que té un to tan especial que
0: el,
1: val la pena
0: escoltar-lo. I el Raking Ball i el Flowers,
1: sí.
0: No, diguéssim que no l'han ajudat a reivindicar aquesta faceta seva,
1: exacte.
0: No? Que els que més han escoltat la seva discografia coneixen i saben que és una de les seves principals virtuts.
1: Sí, sí, sí.
0: Veurem, perquè queda molt poc per aquest àlbum.
2: Clar, és una cosa... El 18 de setembre està aquí.
0: És una cosa que cada cop més artistes fan d'anunciar amb menys antelació a l'àlbum, i jo crec que això és per la societat de consum.
1: Sí,
0: perquè cada cop retenim menys, tenim més estímuls, i per tant, quan abans ens diguin les coses i abans passin, millor, si no se'ns oblida.
2: Sí, però tenim les exposicions. Després hi ha gent que fa els avançaments que dius, però si ja no et queden cançons. Per quan surti el disc ja ho hem escoltat sencer, no? I després aquesta sorpresa. Doncs bé, a mi és una sorpresa que m'ha agradat, la veritat. I és cert que, com deies, amb el Flowers i tal, m'ha sorprès quan l'he escoltat, dic, ui, no m'esperava això, no? Però potser també vol marcar aquesta nova època i fer-ho amb un so completament diferent.
1: Sí, sí.
0: Veurem, perquè no queda res i ho podrem analitzar aquí,
2: sí,
0: amb la Marta.
2: Sí.
1: I parlant d'èpoques, la reina de les èpoques i de les eres és Taylor Swift.
2: Sí, acabem amb ella perquè el 20 d'agost l'Empire State Building es va il·luminar de verd i van aparèixer les lletres TS.

0: Automàticament els fans de Taylor Swift van començar amb les seves teories, perquè resulta que aquest octubre el primer disc de la Taylor, que es diu així, Taylor Swift, farà 20 anys. Així que molts Swifties creuen que hi pot haver alguna pista amagada darrere d'aquelles inicials a l'Empire State. Una de les teories apunta a un nou àlbum, però altres creuen que potser d'aquí poc podrem escoltar la Taylor's version del seu disc debut, d'aquest primer disc. Sí,
1: perquè també es va quedar, perdona, sense drets d'aquest disc.
0: Sí,
1: del primer.
0: Bueno, i ella va dir en algun moment que ja l'havia preparat, vull dir que el disc estava fet, falta treure'l, no?
2: Imagina't ser tan famós que algú il·lumina dues inicials com són TS, que podrien ser mil coses, per exemple, The Strokes. No, no, ja sé que no serà això, però podria ser, i que tothom ho relacioni amb tu. Clar, és pensava... un nivell de famositat.
0: Sí, sí, és un altre nivell. Però, clar, jo allò del verd dic, no sé per què verd. I, clar, ja vaig estar llegint una miqueta de teories i diuen que com el primer àlbum era més country i tot això, que a la portada hi havia una mica de verd i que era més dins de la natura i tal, doncs que el verd està associat amb aquella era.
2: També veiem el que volem veure, molts cops, quan són fans. No, quan són fans, vull dir.
1: Sí, clar, però... jo, o sigui, sabem del cert que realment aquest TS no...
0: No vol dir una altra cosa?
1: No.
2: No ho sabem, un artista que ens està oblidant, que també comença per TS i que ningú ha fet menció a ell, i el pobre està allà, diu, ostres, la Taylor Swift ha portat el meu Reddit. Sí. No crec, perquè si fas una estratègia així és perquè ja saps que es relacionarà amb tu aquestes inicials. Però
0: veurem. Sí. Però per això he parlat tota l'estona de teories, perquè al final és això, les xarxes s'omplen i la gent doncs veu el que vol veure i escriu el que vol escriure.
1: TS, teories socials. Sí. Marta, moltes gràcies. I res, ens veiem aviat. Molt bona tarda i bon cap de setmana.

Doncs amb aquest Love Story de Taylor Swift nosaltres tanquem la primera setmana d'aquesta nova temporada de La Brúixola. Ens emplacem a dilluns vinent amb tot el repàs de l'actualitat a partir de les 7 de la tarda i fins a 2:15 del vespre. Mentrestant, que tinguin molt bon cap de setmana.

0: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
1: I amb la realització musical del meu amic Vicenç Armero passen 4 minuts, gairebé 5, de 8:45, i és una hora magnífica, en tot cas, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça ens presenta la visita blaugrana a Mestalla davant el València, diumenge, 4:45 a la Lliga. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, quarta jornada i a la recerca de la quarta victòria en aquest present campionat. L'inici de moment dels de Hansi Flick està sent immillorable. 12 gols a favor, exhibicions ofensives i a més amb dianes ben repartides entre tots els jugadors de la part ofensiva del conjunt de Hansi Flick. Ja ho comentàvem ahir, Gabriel Jesús i Gavi tenen totes les paperetes per entrar a la convocatòria per aquest partit de diumenge. Tots dos s'han entrenat amb normalitat en el dia d'avui. Una altra cosa serà ja la quantitat de minuts que els doni el tècnic alemany. Demà, últim entrenament de la setmana a la ciutat esportiva Joan Gamper i posteriorment roda de premsa del tècnic de Heidelberg. Frenkie de Jong i Ronny Bargi són les úniques baixes confirmades pel partit de demà. Moltes més en té el València, de Carlos Corberan, que encara no ha guanyat en el campionat domèstic. Suma un punt dels 9 possibles i té la infermeria plena. Té les absències confirmades de Guido Rodríguez, de Copete, Omar Sadik, Justin De Haas, Diego López i Sergi Canós i d'altres jugadors com Fulquier, Luis Rioja o Kane seran dubte. Carai. Fins a darrera hora, sí, sí, té complicat el tècnic Carlos Corberan. Podria debutar el migcampista Harvey Elliott, que va arribar de les últimes hores del mercat de fitxatges cedit pel Liverpool. Darrerament, ho comentava l'Alfredo, se li ha donat bé al Barça visitar Mestalla. Només 2 derrotes en els últims 10 desplaçaments a aquest històric estadi del futbol espanyol. Serà la darrera visita del conjunt culer en aquest recinte a Mestalla, a no ser que es creuin a la Copa del Rei. Aquest València-Barça serà diumenge a 4:45 de la tarda. Demà serà el torn de l'Atlético de Madrid, que visitarà Sant Mamés per jugar contra l'Atlètic Club a 4:45 de la tarda, i ho farà amb la novetat del davanter argentí Julián Álvarez a la convocatòria després de l'absència el passat cap de setmana, abans del tancament del mercat de fitxatges i del no traspàs pel Futbol Club Barcelona. Julián es va passar 3 dies sense entrenar per una suposada indisposició, però demà tornarà a vestir-se de curta. El seu entrenador, Diego Pablo Simeone, l'encoratja a revertir aquesta situació que està vivint ara mateix.
3: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo jugando y todos jugamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender. El paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro y tiene la oportunidad de en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente, lo hagan mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles.
2: L'Atlètic Club, Atlético de Madrid, demà a 4:45 de la tarda. Més qüestions, el Barça femení ja sap quin serà el seu camí si vol revalidar el títol de la Lliga de Campions. N'ha guanyat 4 en les últimes 6 temporades i aquest curs vol aixecar el màxim trofeu europeu per 5ª vegada a la seva història. Les actuals campiones jugaran 3 partits a casa, seran davant l'Arsenal, el París Futbol Club i el Servet Suís, i disputaran 3 duels a domicili contra el Bayern de Múnich, la Roma i el Koch danès. Aquesta primera fase ha arrencat dimarts 22 de setembre i acaba el dimecres 16 de desembre en una jornada unificada. El director responsable del futbol femení, Xavi Puig, deixava clar després del sorteig d'avui, d'aquest migdia, quin és l'objectiu del Barça en aquesta competició.
4: Estamos ilusionados, somos un equipo competitivo e intentaremos, como siempre, cumplir los objetivos y ganar la Champions, por supuesto, ¿no? Los objetivos siempre son competitivos y ganar. Ir partido a partido, intentar pues bueno, llegar lo más lejos posible y ganar la Champions, por supuesto.
2: La final d'aquesta Champions es jugarà l'últim cap de setmana del mes de maig a Varsovia, a Polònia. Les de Pere Romeu ja són a Sevilla, on demà jugaran contra el conjunt andalús, la segona jornada de la Lliga F a 8:45 del vespre. I tant a bon matí, Clara Serra, Jordi, Laia Alexandri i Gemma Font són baixa per lesió, mentre que Aisha Camara i Carla Júlia tampoc no jugaran demà contra el Sevilla perquè estan convocades pel Mundial Sots-20.
5: ¡Vigor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.

0: 8:42, l'Espanyol rebrà l'RCD Stadium al Sevilla diumenge 9 de la nit. Víctor Lozano, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Un partit molt especial per una persona, Manolo González, ja que serà el número 100 del tècnic gallec a la banqueta blanquiblava. Va arribar com una solució d'emergència quan l'equip estava a segona divisió. Concretament va debutar el 12 de març del 2024 i dos anys i mig després podem dir que ja és un dels entrenadors més destacats en la història del Reial Club Deportiu Espanyol. Recordem que ha aconseguit un ascens a primera i dues permanències a la màxima categoria del futbol espanyol. Per cert, també una data que em sembla prou significativa és que diumenge Manolo superarà els 99 partits d'Ernesto Valverde, també un històric, en aquest cas com a jugador i també com a futbolista. Bé, ens centrem en el partit de diumenge, on l'Espanyol rep el Sevilla amb l'obligació d'almenys oferir una bona imatge després del pèssim partit que va donar de si l'equip blanquiblau en el partit contra la Reial Societat a Noeta. Hi ha una novetat que està prevista per aquest partit, la presència de Brian Zaragoza. Recordem que l'extrem no va entrar en la convocatòria pel partit contra la Reial Societat perquè encara no havia treballat amb normalitat amb el grup i per tant no estava en les millors condicions, però el propi futbolista va explicar ahir en la seva presentació que ja està preparat per participar diumenge contra el Sevilla, almenys disputar alguns minuts. També podria debutar, tot i que em sembla que és molt més difícil, Andoni Gorosabe, l'últim fitxatge al mercat d'estiu. El lateral va reconèixer que ha tingut una preparació complicada, que de fet no ha pogut disputar amistosos després d'uns petits problemes que va patir a l'adductor i per tant ara el que necessita és agafar ritme. Potser entra en la convocatòria, potser Manolo li dona alguns minutets, depenent de com vagi el partit, però vaja, sembla poc probable que Gorosabe el disputi minuts en el duel de diumenge contra el Sevilla, on sens dubte el gran objectiu de l'equip blanquiblau, a banda d'aconseguir la victòria, evidentment és això, tallar la ratxa de dues derrotes seguides que porta l'equip a la Lliga. Un Espanyol que podrà fer-ho davant de la seva afició, el qual és un punt a favor, intentar convertir aquesta temporada per fi en un fortí al terreny espanyolista i començant per aquesta victòria que donaria continuïtat a la de la primera jornada del partit i per tant a partir d'aquella hora sortirem de dubtes a les 9 del vespre aquest Espanyol-Sevilla a l'estadi de Cornellà al Prat.

0: 3 de 9, de seguida tertúlia, abans de segona divisió, també quarta jornada. Demà el Girona visita el Molinón a l'Sporting de Gijón i Quique Álvarez és l'entrenador blanc i vermell.
1: És important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia. Sempre que marquis molt, doncs bueno, és important, però jo crec que tampoc ens han fet moltes ocasions, sobretot els dos partits de casa, però bueno, sí que és veritat que estem encaixant, no? Llavors és una cosa a millorar el compromís. Jo crec que l'altre dia vam estar bé defensivament, però és veritat que en dues accions de 4 o 5, 9 ocasions, però més o menys arribades que van tenir, pues et fan gol, no?
0: Mate, Carles Pérez i Mauro Furtado, tres de les noves incorporacions que hi ha hagut aquest estiu, s'han sumat a la convocatòria per viatjar a Astúries. No hi figuren encara Porto ni Unai Hernández i cau de la llista Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. I el Centre d'Esport Sabadell, que tancarà jornada, però farà dilluns, rebent a la nova Creu Alta al Córdoba. Correcte, a partir de les 9 de la nit. Seguim en directe a tertúlia.
2: Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
3: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272.
4: Verisur. Basada en el fenómeno literario.
5: Menuda coincidencia. Su hija y mi sobrina nacieron la misma noche. Eso sí que es cosa de Meigas.
6: Si quiere te molestas en conocerlo.
4: Dos hermanas.
7: Clara es tan Valdés como Catalina.
4: Un secreto.
8: Y te tienes que hacer cargo de ello.
4: Que cambiará sus vidas.
9: No aguanto más en conocer a mi hija.
4: Para siempre. Las hijas de la criada. Esta noche a las 11 estreno en Antena 3.
10: La serie completa ya disponible en A3 Player. You must be single. That must be why.
11: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
0: I amb el bon amic Roman Martínez. Com està, Roman? Bona nit.
12: Bona nit. Molt bé, Albert.
0: Bueno,
12: tornada de les vacances.
0: Oh, sí. I què tal han anat? M'han dit que 4 mesos i una setmana, no? De vacances?
12: 5 mesos.
0: 5 mesos rodons, eh? Ja posats, eh? Ho arrodonim, eh? Bueno, és el que teniu els rics.
12: Eh? Ja m'agradaria.
0: Bueno. Carles Fite, director del programa La Frontal, contertuli del Chiringuito, que ja no és de 3 Media, i l'11 TV3, narrador dels partits del Barça en català a Dazón i director de l'empresa de comunicació Marficom.com. Hola.
13: Hola, què tal, Albert?
0: Hauràs notat que a la nòmina t'hem descomptat el fet de ja no estar a 3 Media. Ho hauràs notat, no?
14: A més, és cosa del Fiter.
13: Sí, sí.
14: Que a més és cosa del Fiter.
0: El què?
14: Que el fet que no sigui de 3 Media ja el Chiringuito.
0: Ah, sí?
14: Va mediar la negociació.
0: Ostres, que rajador. La mare d'en Tano. Què tal, tot bé?
13: Imagines que tingués aquest poder.
0: Bé. Ja has anat al nou programa o encara no?
13: Mira, diumenge.
0: Ah, diumenge de debutes. Bueno, vale. Ojo que no et plantis amb el taxi a Sant Sebastià de los Reyes.
13: A 3 Media, no? A 3 Media, no. El que estic content és amb el Sabadell, que juguem dilluns a 2:15. I
0: amb el Córdoba, ho he dit bé, no?
13: Brutal, Bueno, l'hora no, però està bé.
0: Ah, no he encertat, no eres a les 9?
13: És a 2:15.
0: A 2:00, però i per què si tothom juga a les 9 al centre es pot jugar a 8:30?
14: A segona, l'horari del dilluns és a 2:15, sí.
0: Ah,
13: i el del divendres, de fet, està jugant amb les Palmes Leganés.
0: Sí, però el Madrid ve que és a les 9.
14: A primera.
13: És primera divisió. Ja hi arribarem.
0: Bueno, escolta,
14: invictes de moment,
0: Va ser-hi capó, Vull dir, poca broma,
13: No, invictes i imbatuts, brutal.
0: Ara a més teniu el Quim Domènech d'accionista,
13: Ara, ja està. Ja estem ja llançats cap a dalt.
0: El Roman Martínez quan es farà accionista de l'Espanyol? Majoritari, No, escolta, tu
12: puteses,
0: no,
12: Està molt. Està l'Alan Peix,
0: Què l'has posat? Has delegat, no?
12: He delegat, sí.
0: Bueno, doncs parlem de calés.
12: S'ha posat uns quants...
0: Digues.
12: Necessita calés,
0: Sí.
12: Per entrar d'accionista i tenir cert pes específic.
0: Ja m'ho imagino. Sí. Parlem de calés, perquè ha sortit la llista Forbes dels clubs esportius, de tot arreu del món, i, escolta, el Barça, déu-n'hi-do, el Barça té supera els 7.500 milions de dòlars, perquè allà la Forbes sol volen dòlars, o bitcoins, si ets amic de Trump, de valor. La mala notícia pels culers és que Fité al Madrid 9.500.
13: Oh. Jo, la veritat, no entenc com ho calculen, això. És a dir, no sé quin idea, és el valor aquest, jo no hi entenc. Sí. Però vaja, de 7.500 a 9.500, sí, suposo que un val més que l'altre. Sí. Però vaja, no ho sé. És que de veritat, que quan veig aquestes llistes, sí, a mi em fa gràcia perquè no hi entenc gaire.
0: No.
13: Per arribar a entendre aquest valor que com es calcula.
0: Ja, doncs sigui com sigui que es calculi, els Dallas Cowboys de la NFL és el líder amb 13.000. Per davant de Golden State Warriors de la NBA, 11.000, els Rams de la NFL de Los Angeles, 10.500, els Giants de Nova York de la NFL, 10.100, els Lakers de la NBA, 10.000, que l'acaben de comprar per 12.000, els Knicks de la NBA, a l'actual campió...
13: Veus com no serveix de res? Tenen un preu i llavors ho venen per altres.
0: Ah, perquè van sobrats. Diu, què vale esto? 10. Pues quédate el cambio.
14: No, i a més, abans dels Knicks, quants dels que has dit que estan per davant dels Knicks són campions o fa quan que no guanyen les seves respectives lligues?
0: Pues és que, tela. No, tela.
14: És el que diu Fité, no té en compte...
0: El més a prop, els Rams, que són els tercers que es van quedar a final de conferència, van perdre amb Seattle.
14: Clar, és que...
0: Però d'aquí cap endavant, res. Darrere els Lakers, 10.000, dic els Knicks, l'actual campió de la NBA, 9.750. I el Madrid és el setè club del món esportiu amb més valua. El Barça és 15è.
14: Sí,
0: aquí la mitjana ha d'apartar. Això no pot ser.
12: I el Sabadell i l'Espanyol?
0: S'acaba la llista i no apareixen. Ja me sabe grave.
14: Bueno, perquè no interessa, Ford. No interessa.
0: Deu ser, no sé. Nois, està a punt de començar en 8-7 minuts el partit de la Cartuja, que obre aquesta quarta jornada de la Lliga. A l'11 del Madrid, roman tres canvis respecte al darrer presentat davant el Màlaga. Entra en Danfri, surt Trent, entra Konaté, surt Rüdiger, entra Güler, surt Brahim. Lectura de... comentari de texto.
12: A veure, a mi em crida l'atenció que per segona jornada consecutiva doncs no estigui Bernardo Silva.
0: Ah, mira.
12: M'està sancionat.
0: Sí, del que a jo t'he dit no t'ha cridat res l'atenció. Ja passa, eh? Em passa. Habitualment a la vida a mi em passa, això, eh?
12: No, això em crida l'atenció. Portugués, era un fitxatge important. Al final també recordo les crítiques de Mourinho quan a principi de temporada, la pretemporada, que encara no estava fi el Bernardo. Això sí que em crida, sobretot perquè no perquè està sancionat.
0: Sí, a la Champions.
12: Sanció amb el City.
0: Sí.
12: Per això, després que jugo un altre tal, Diomandé encara no està fi, no sé. No han posat encara titular, però clar. Està Vini, està... No sé, a mi em crida més l'absència aquesta. Després, bueno, que Camavinga torna a jugar... A veure, va permutant i canviant posicions. A veure, jo crec que és el partit a veure què fa el Betis, no? De més nivell, que fins ara el Madrid, tret del partit contra l'Espanyol, que crec que és l'únic equip que li ha plantat cara al Madrid, la resta de partits força fàcils, els altres dos del Madrid.
0: Expliqueu-me, Fité, Llucià, com pot ser que amb aquest equip sigui titular... Ja ho va ser al Màlaga, el dia del Màlaga, eh? Camavinga, és que no ho entenc.
13: Jo el tinc a la meva fantasia, que ho sàpiga, eh?
0: Però quin tipus de fantasy? Quin tipus de fantasy?
14: Bueno, ha reforçat, té altres posicions millors que el mig del camp, clarament, el Fité.
13: No, però en el fons, el Madrid tampoc està tan sobrat al mig del camp. És a dir, no tens a venir encara i per tant no és tan fàcil tenir jugadors al mig del camp. Està molt bé el de davant, està molt bé el de darrere, però el forat segueix sent al mig del camp. El Madrid aquest any no ha fitxat a Rodri, que per molt que ara vulguin treure la importància, crec que és el fitxatge que volien, que necessitaven, i necessiten jugadors que al mig del camp la toquin una miqueta i tinguin sobretot sacrifici defensiu, que és el que li falta al Real Madrid. Hi ha molta gent que diu que el Madrid aquesta temporada, el Barça i el Madrid poden arribar a la Lliga dels 100 punts, en el sentit aquest que van molt sobrats respecte a la resta. Jo no ho tinc tan clar. És veritat que han començat molt bé. La temporada passada el Madrid de Xavi Alonso també va guanyar les 6 primeres jornades, però recordem, contra l'Espanyol van guanyar l'últim minut. Jo no tinc tan clar que el Madrid vagi tan sobrat. Està molt bé tot, el de sempre, que tenen molt bé, tot és molt bonic.
0: La pegada, no? La pegada.
13: Sí, clar, però tenen els mateixos problemes de la temporada passada. Exactament els mateixos.
0: I de l'anterior.
13: Clar, és que no tenen mig del camp, tenen Tchouaméni i Valverde que es peguen al vestidor, tenen a Vinícius i Mbappé que fan veure que són amics i no ho són. Hi ha Mourinho, ja, però no, Mourinho no sé si suma o resta encara. Per tant, jo em genera molts dubtes encara aquest Real Madrid.
14: Sí, jo estic d'acord en una cosa, en el tema del mig del camp. Clar, veient la convocatòria, Jorge Cestero, 20 anys, Sergio Martínez...
0: Ja t'ho vaig dir l'altre dia.
14: Sí,
0: m'ho
14: has dit, però vull dir que els migcampistes suplents
13: no
14: que té el Madrid, Jorge Cestero i Sergio Martínez, que l'acaben d'incorporar al Racing. A més, evidentment, de, com deia el Román, Bernardo Silva, que no és mig centre, és a dir, et pot ajudar en la construcció, en la base, però no és un mig centre, clarament, Bernardo Silva, sí que et pot ajudar doncs, a jugar una mica millor potser que l'any passat, però insisteixo, no és un mig centre i per tant el Madrid no m'ha sobrat. Jo sí que difereixo una mica amb el Fiter, no per mèrit del Madrid, sinó per demèrit de la resta. Crec que la distància respecte al Madrid i al Barça i la resta d'equips, podríem incloure l'Atlético en aquest grup de Barça i Madrid, s'està ampliant i el que ha sigut anormal les últimes dues temporades és que el Madrid ha llançat la Lliga massa ràpid, però jo crec que, no sé si 100 punts els dos, però que es poden enfilar més de 90, sí.
0: Ja, però com no ha d'haver-hi diferència, Roman, com no ha d'haver-hi diferència, i torno a parlar de calés, si el Betis s'ha gastat 30 milions i mig en 3 jugadors i el Madrid s'ha gastat 225.
12: Això és el que t'anava a dir. A veure, jo veig una lliga, si no és de 100 punts, de 97-98. És que, a veure, és que la gran diferència de Barça i Madrid respecte als altres equips és que tenen gol i en partits que potser el Madrid doncs, no jugarà bé, doncs al final doncs una sortida d'un gol d'Mbappé, del Vinícius, després quan torni el Rodrigo... Tenen gol. Entenc el que diu el Fiter de no tenen mig del camp, però això a Mourinho li és igual. O sigui, té Camavinga, que és un tio esbojarrat, que estarà allà corrent i potser tindrà un desajust defensiu, però ara, al final, jo crec que acabarà jugant. Tenen un problema enmig del camp, evident, però bueno, el Madrid també és contracop. L'estil sempre ho dic, l'estil del Madrid és guanyar i és igual com guanyin. Si guanyen 1-0, tothom content.
13: Però el Madrid, ja perdona, el Madrid fa temps que no guanya. És a dir, aquest discurs de que el Madrid el que li val és guanyar i això és el que els ha funcionat sempre, està molt bé fins al punt que fa 2 anys que no guanya. I jo crec que no guanya perquè el futbol ha canviat, perquè tu no et val posar 11 cromos i que juguin i corrin i ja en marcaran algun. Avui en dia el futbol té una part molt important física i una part molt important d'equip, de jugar junts, de conjunt.

0: I això és el que no té el Madrid. I el Madrid, per molt que vulguin, fa dos anys que no guanya res. I alguns pensen que és per circumstàncies, perquè no sé què, i jo crec que és perquè no han entès que el futbol ha evolucionat. Ha evolucionat a un punt físic que han de córrer 11. Tu no et pots permetre que no corrin tots. I el Betis avui, jo crec que correran tots, i ja veurem com acaba el partit. El poden guanyar, eh? Però corren tots. I després hi ha un punt d'equip, de jugar, d'entendre's, de saber que un tio sol no guanya partits. I pot ser que guanyis un tio concret, però a la llarga no baixi això.
1: Sí, el Madrid és més individualitats, però si jo ara et faig la pregunta, qui és el rival del Barça a la Lliga? Qui penses que pot guanyar la Lliga?
2: El Madrid.
0: Sí, acabarà guanyant partits, però no de 90. És a dir, el Madrid l'any passat, jo crec, el Barça que va guanyar la Lliga 3 o 4 jornades abans.
3: El clàssic era, o sigui, quedaven 4 després del clàssic, o sigui, a falta de 5.
0: Pues imagina't, jo crec...
3: Però per això dic, jo crec, jo crec, Carles, que el que ha passat, és el que et deia, les últimes dues temporades no és el més normal de tot que l'Atlético estigui a 25 punts i el Madrid, a falta de 4, ja no tingui res a fer. No és el més habitual, i de fet, ho comentàvem avui a la redacció, de fet, això, és un fracàs que tant Barça com Madrid, en aquest cas el Madrid, les últimes dues temporades, a falta de 4 jornades, ja no tingui res a fer a la Lliga. És fracàs completament.
1: I el Madrid enguany té la pressió de dos anys en blanc i ara doncs Mourinho haurà de... Dins d'aquest vestidor, doncs jo crec que té una jerarquia, un ascendent que no tenia Xavi Alonso. Hi ha certes coses
2: que
1: Mourinho... No? Perdona.
0: No dic perdona, t'ho he detallat jo. L'Albert m'ha parlat de 200 no sé quants milions, sí, dels quals 140 és un tio que ni juga.
2: No, són 125, clar, no? Diomandé, són 125.
3: 125 més variables.
2: Més variables que s'han de complir, sí, clar, correcte.
3: 125. Sí, jo crec que...
2: Sí, l'altre dia ho comentàvem, han fitxat un suplent, clarament.
3: Sí, jo crec que com a mínim en aquest inici s'està demostrant, però segur, jo crec que Mourinho vol a veure com acomoda a Bellingham, que la temporada passada va fer una mala temporada, però després de la inèrcia del bon mundial que ha fet ha començat bé, el que passa que no sé si vol...
2: Clar, però Bellingham és un gran jugador.
3: No, però per això dic que vol acoplar el mig del camp jugador. I no sé si vol jugar amb... tres migcampistes i que un d'aquests sigui Bellingham i a més Diomandé, Mbappé, Vinícius, que són tres davanters, més Bellingham, que són quatre, i dos al mig del camp, o si vol
2: Bellingham, a veure, és veritat que va haver
3: Bellingham
2: moments...
3: no és un migcampista,
2: però és veritat que dins dels tres del davant, si posem Bellingham com a un dels tres,
3: sense Diomandé, no? Sempre?
2: Sense Diomandé, vale. No? O sigui, ja t'he dit que han fitxat un suplent. A veure, Bellingham és el més predisposat, no sé si estem d'acord, Roman, a córrer,
3: sí, home, sí,
2: a treballar, a empaitar els demés, a posar-li energia, lideratge, diria jo, fins i tot. El problema no és aquest. El problema és que fitxes un tio de 125 per no jugar perquè tens un tio que, per cert, està horrible... que no vull dir que no sigui mal jugador, però que està horrible, que és Vinícius, que per mi és el que no tenia que estar aquesta temporada, però bueno, això és la meva opinió.
1: Jo pensava que no, continuaria.
2: Jo també, i quan el renoven per 4 temporades dic, no entiendo nada, però bueno.
1: Cada dia està més desquiciat, sí, eh? Cada dia està, o sigui, és un expedient X, per molt que la claca madridista... doncs el defensa i tot això, hi ha coses que, a veure, en un camp que, com el de l'Espanyol, que ja el primer minut, ja no és d'aquesta temporada, sinó de l'anterior i de l'anterior, o sigui, és un jugador que allà on va, que no sigui el Bernabéu, té problemes, o sigui, no, si es concentrés, és un tros de jugador, si es concentrés en el seu futbol, és que al final no és una qüestió de pell, sinó una qüestió d'actitud sobre la gespa, de protestar, de tirar-se, de tot, o sigui, és un jugador que el protegeixen els àrbitres, com protegeixen a molts jugadors atacants. O sigui, el futbol actual no és el futbol dels anys 80, per exemple, que ja sí que era una escabetxina, allò. Ara, el futbol, els davanters, ostres, hi ha una protecció perquè la càmera lenta, o sigui, ha canviat el futbol, no? Però Vinícius, el pobre nano...
0: I d'equip, és a dir, en el sentit que tu avui en dia, per exemple, el PSG perquè guanya, quan ha deixat de fitxar cromos i Luis Enrique aconsegueix fer un equip. Vinícius és tot l'antagònic a fer un equip. És un tio que només pensa en ell, que només fa en ell, que els partits els juga per ell. Per tant, justament és l'antijugador que busques quan vols fer un equip.
3: I si el que necessitaves vas tenir a prop però no l'acabes fitxant, que és Rodri, per mi el mercat de

0: Madrid és bo, eh? No, no és excel·lent, perquè crec que cobreixes les mancances de la temporada passada, és a dir, Konaté perquè no sé si t'acabes de creure Hausen, clarament Cucurella perquè no t'acabes de creure
1: Hausen
0: Carrera...
1: titular, titular en tots els
0: sí,
1: partits,
0: no,
1: eh?
0: Sí, però sí, és que ha de fer millor temporada la temporada sí, de, del curs anterior, que sí. Va començar bé, després, bueno, és un noi
1: va mostrar
0: també...
1: més nivell no, en l'arribada és... del que va ensenyar la temporada passada.
0: I que és un noi jove encara, és a dir, jo no crec que el donin per, no, per perdut, no, evidentment. No. I escull Bernardo Silva per una mica aquesta, aquesta falta de joc al, al mig del camp, però la, és la, el que diu el Fiter, la gran mancança és que encara la tens i a més el fitxatge de Carlos Espic és una...
1: Aquesta és bona, eh?
0: Sí, sí, per això és un perfil que al Barça segurament li falti.
1: I tant que li falta.
0: No, no és Gabriel Jesús, però és un altre tipus de nou i crec que aquesta peça en, no s'obre a cap plantilla d'un equip
1: totalment
0: que vulgui aspirar a tots els títols.
1: Totalment d'acord. Jo no sé si pagaria 20, els 25 d'Espí,
0: sí, bueno.
1: Vale? Això ja no ho sé, però un nou referencial, sí, sí. Jo crec que a tots els armaris de tots els, les plantilles dels equips que volen guanyar totes les competicions, eh? Han començat.
2: I per què dieus que li falta al Barça? Per què? Perquè Hassan no te'l creus, no?
1: Bueno, a veure, no és qüestió que me'l cregui
2: no,
1: jo.
2: No, pregunto.
1: És qüestió que se'l cregui Hansi Flick. Té 18 anys.
2: Bueno, però tu creus... Ja, i tu creus que Carlos Espí és millor que Hassan? Jo vull veure això.
1: Home, s'ha de veure, per suposat. D'entrada, Espí ha demostrat la temporada passada en la recta final salvant el Llevant més que no pas
2: sí, sí,
1: el Hassan.
0: Hamza, no?
1: Li he donat la volta.
3: Hamza,
1: que encara, pobre, no ha tingut temps. Vull dir, bueno, siguem justos, no?
2: Perquè no l'ha necessitat el Barça i el Madrid.
1: No, perquè no hi creu aquest any. No, no, oblida-te'n, perquè no hi creu.
2: No, mira,
1: està jugant amb un tio de banda de nou.
0: No, però...
2: No, jo el que et dic és que el Madrid treu a Carlos Espí el dia que contra l'Espanyol va 1-1 necessita un tio diferent.
1: És que l'han fitxat per això.
2: El Barça ha arribat de moment. No, però el Barça... tenint a Hassan a la banqueta, sí, té tres partits que els guanya de golejada. Jo no sé el dia que
1: vols dir que no l'ha necessitat
2: 1-1 al minut 70.
1: Pues
2: ja ho veurem.
1: Pues tens raó.
2: Ja ho veurem. Pues si necessito un tio que fixi els centrals. Però clar, com que el Barça ha anat sobrat aquests tres partits, no
1: també,
2: ho sé.
1: També és veritat. Han començat a les 9 de la nit dos partits. A la Cartuja ja roda la pilota. Des de fa, ajuda'm amb el temps, 3 minuts
0: 3 40. 3 minuts 40.
1: Saps què passa? Que la pantalla és de, què serà això, de 28 polzades
0: sí,
1: no i clar,
0: alguna
1: està, o d'alguna menys, i està, aquí estic jo, a 5 metres de la pantalla, que entre sí, això i la meva edat, doncs, nois, a la mosca del temps no es veu fàcilment, eh? Empat a 0. I ha començat a, com es diu? Es diu Portman Road, al camp del Ipswich Town, que és retornat a la Premier, no m'equivoco, Llucià,
0: sí, sí,
1: correcte, al Ipswich Liverpool. I em direu, i a mi què m'importa? Correcte. Doncs perquè Araujo crec que és debut de titular, perquè sí que ha sortit des de la banqueta, i a què no sabeu de què juga? Lateral dret, Fiter.
2: En sèrio?
1: En sèrio, perquè clar, hi ha Jaquet,
0: sí,
1: que té una
0: Jaquet
1: pinta brutal a l'internacional francès, i hi ha el jefe, Van Dijk, o Van Dijk,
0: Van Dijk. Veteraníssim, per ser el marcat del Liverpool, ja el 0-1, ha marcat Alexander Isak.
1: Bueno, doncs pues això, l'ex de la Real. Vull dir que Araujo també bueno, lateral allà, eh?
2: Bona operació del Barça.
1: Sí.
2: Però per ser el Barça no tenia sí, lloc avui en dia veient sí, que hi ha i per sí, tant, sí, escolta, que la mostri sí, sí, i si no, pues adéu. Sí, sí, molt bé.
1: Sí, sí, a mi em sembla bona.
3: Home, s'ha anat al Liverpool, tampoc no...
1: No, ha anat a l'Altafulla, no, està clar. Està clar.
0: No, i que com a mínim el Liverpool cobreix tot el salari, és a dir, que en aquest sentit
2: per això.
0: No treu diners. De moment, si es revaloritza en una normal o bona temporada al Liverpool, el Barça podria fer una mica de caixa.
1: Un Barça que visita Camp Paella, que li dic jo a un amic meu valencianista, el diumenge... Sí, home, són les millors del món allà, tu. Un quart de... Bueno, a Lleida igual m'estiren de les orelles, fa molt bons...
2: I a Terres de l'Ebre, també.
1: També. Però com que no hi ha el Tatai, que és de Torredembarra, doncs aprofito. Dic que el Barça debuta... pot debutar, demà ho veurem, si entra a la convocatòria, Gabriel Jesús, m'han fotut una rajada a l'estanc que no t'ho pots ni creure. Resulta que el que porta l'estanc d'aquí baix és brasiler, d'aquí a les Rambles. I li he dit, oye, Gabriel Jesús, ¿qué te parece? I em diu, calla. Diu, único jugador que ha llevado la camisa, perquè ells diuen la camisa a la samarreta, la camisa 9 de Brasil que no ha marcado en un mundial.

0: Mundial.
1: A Rússia 2018 va ser, sí.
0: Correcte. I he pensat, ostres, dic, ostres, li diré el fiter.
2: A Camisola, no? Aquest
0: fitxatge. Camisola, l'únic, eh?
3: M'encanta el fitxatge.
0: Ah, sí?
3: M'encanta. A mi em va sorprendre, jo crec que tots, no sabíem, no?
0: Sí,
3: quan vam veure el nom, jo crec que ningú ens ho esperava,
0: no,
3: eh?
0: No.
3: Llavors, en un moment de mercat en què el Barça no pots fitxar Julián Álvarez, perquè no te'l venen, em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus, hòstia, no, bé, agafa-ho, és que dir, que el farà servir, dic, no ho sé, però no ho veus.
0: Clar, el problema és, si
3: agafa-ho.
0: Va, però el problema és si l'oferta és a Tiffany's o al Cepu.
1: Jo clar, això li
0: no
1: compro, això li compro al Fiter amb,
3: no,
1: amb una mica més de...
3: Milions.
1: Sí, jo això t'ho compro completament, jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió, sí que és un davanter que té qualitat, el Barça genera moltíssima dalt i si té minuts jo crec que pot fer xifres, però no sé, a mi em costa creure. El que sí que crec que és una operació amb poc risc, són 10 milions més algun variable.
3: Lucia, per 10 milions?
1: No, per això
3: tu mires al mercat.
1: Sí, sí.
3: No, tu mires al mercat i et diuen, per 10 milions el Barça ha fitxat el davanter del 17è de la Premier.
1: Sí, sí, no.
3: I dius, clar, és que és el preu que pot valdre.
1: Sí, és que vas a
3: el 17è de la sèrie.
1: Clar, però sí, és que vas a per Krupi, que el Barça no va anar perquè es va lesionar amb el Bournemouth i demanaven una milionada insana. Lo de Lautaro Martínez després, no?, que es va rumorejar.
0: Bueno, ah, oblida't.
1: No, però vull dir que l'Inter et demanaria una milionada també. Bé, 10 milions, una última opció, doncs està ben tirat, per Deco, jo crec.
3: Que surt bé, demà ja val més.
0: L'Arsenal
2: per què deixa marxar Gabriel Jesús? Perquè els seus
0: millors... Ah, aquesta és la meva teoria.
2: Per què el deixa marxar?
0: Ah.
2: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
0: També.
2: No sé, eh?
3: No, però no comparem. Aquest vas pagar una pasta. És la diferència.
0: 10.000 quilos pels dos. De pessetes.
3: No comparis.
2: Per 10 quilos i també el mercat que hi ha de davanters, que no n'hi ha, bons. Gabriel qualitat té, però jo crec que els millors partits de Gabriel Jesús...
1: Sí, ja segurament.
0: Jo vaig dir el 125.
2: Ha tingut dos lesions molt fortes, sobretot la darrera. A veure, si jugant, doncs, pot fer números, perquè al final, si ens posen a qualsevol de nosaltres al Barça, segurament també faríem gols, al final.
0: Bueno.
2: Per tant, sí, no.
0: Bueno.
2: I tant.
0: Lucià, després, de cara a barraca, no, Lucià, no.
2: És que és així, no és igual. O sigui, jugar al Llevant que jugar al Barça o jugar al Madrid. I sobretot al Barça, pel joc col·lectiu que fa i tot això. A mi em sembla, qualitat-preu, una bona operació. Però a veure, jo no crec que sigui titular, però a veure, una bona...
3: No, és que no ha de ser titular. És que només faltaria que el Barça tingués de titular un davanter de 10 milions.
2: Ja no molt,
0: però si
2: vol... ja no jugarà molt.
0: Però sí que volies Julián per ser titular, no?
3: Clar, evidentment, si jo fitxo Julián, evidentment em serà titular.
0: Ah.
3: Però ara mateix no he fitxat a Julián i per tant em reinvento i trobo que amb Rafinha no m'està anant malament. Però hi haurà partits que necessitaré donar-li un descans a Rafinha, necessitaré una alternativa i tal. I he trobat un tio per 10 milions que dieu, per què l'ha venut l'Arsenal? Doncs segurament l'Arsenal l'ha venut perquè allà ja hi havia un cansament, a vegades estàs cansat del dia a dia, necessites un canvi d'aires, que per mi és molt semblant a la situació de l'Araujo, per exemple. L'Araujo va tenir aquests problemes mentals, ella té uns problemes de lesió, necessito canviar d'aires, començar de zero i a veure si en un entorn diferent funciono millor. És una aposta? Evidentment que és una aposta. Arriscada? Evidentment que és arriscada. Però per 10 milions em sembla una situació que pots permetre aquest risc. I a sobre són 2 anys més un, que si no acaba d'anar bé... No l'estàs hipotecant aquí, te l'has d'aguantar durant els propers 5 o 6 anys.
0: 10 minuts a la...
3: Una molt bona opció al Barça.
0: 10 minuts a la Cartuja, empat a 0, forçant un corna Vinícius a favor dels de Mourinho. 0-2 ja de Liverpool, Ipswich. És ciutat, Ipswich? Pregunto.
1: Ipswich Town.
0: Vale, sí. Vale. No, jo que sé que no és el nom del club. No està en ma vida. Ja, jo que sé. No sé, que no fos el nom. I... És que no ha estat mai. No tinc ni idea. Ha marcat el segon gol Isak, doblete en 3 minuts, tu. Una cosa tremenda. Igual
1: que,
0: era
1: per exemple,
0: el nou.
1: Per exemple, el que li va costar Isak al Liverpool la temporada, 140 milions.
0: No,
1: va pagar el Liverpool.
0: Allà,
1: el Newcastle. Li va passar la temporada passada, lesionat. També va tenir mala sort. però clar, al Liverpool li van demanar 95 per Ekitike, un altre davanter d'Ekitike, que està lesionat ara també, pobre, però jo què sé, l'any passat també el Newcastle va pagar 70 per Voltemade a l'Stuttgart.
0: Sí, però no per l'equip del bàsquet, eh?
1: I l'ha hagut de cedir

0: a la Juve, és a dir, que el mercat de nous està gairebé impossible, i a part que tampoc tens tan bones opcions, per tant, poc risc.
1: Setmana passada vaig veure un ratet del City, va marcar Haaland, oi?
0: És que no és raro.
1: Veig tants partits.
0: Però és va marcar que... Cherky, sí, la setmana passada va marcar
1: Cherky. Minut 16, va marcar Haaland.
0: Va marcar Cherky 2 la setmana passada.
1: I a més, jo crec que l'assistència del gol de Haaland és de Cherky.
2: I el Cherky és brutal.
1: I el comentarista de... A mi m'agrada més Haaland. El comentarista de Zone deia... aquest tio pot estar 16 minuts sense haver tocat la bola, perquè no la va tocar, però literalment, i surt de no se sap, amb el cap, bum, cap a dins. I dius, buah, vaya bèstia, però clar, aquest tio...
0: Va firmar 10 anys, no?, pel City.
1: Bueno, com si firma 15. Ah, aquest tio deu tenir un valor de mercat de, jo què sé, 200 quilos. O sigui, és que és una cosa...
3: Ah, és que ara mateix el millor davanter del món, sense cap dubte.
1: Totalment.
3: Com a nou.
1: Sí, bueno, i darrere no li perdrien gaire ni Kane ni Mbappé, eh?
0: Sí. Però, bueno, a veure, però a mi Mbappé qui el consideres? El Cyborg, consideres nou, també?
1: Ja, és més all around, és veritat. Els altres dos són més de dins de l'àrea. Tot i que Kane, ens estem anant una mica de tema, eh? Kane ha après a sortir, bueno, darrerament més.
0: Sempre ho ha fet, eh? El Tottenham
1: bueno,
0: també...
1: No
0: el Tottenham ho feia amb son.
1: Amb son i despert. Escolta'm, València continuarà la ratxa, perquè els pobres de Corberán Roman estan fatal les darreres temporades, eh?
3: Mira, el València, és que el València porta 5-6 anys jugant a la ruleta al descens.
1: Sí.
3: No sé si serà aquest any. Hi ha gent que diu, no, aquest any no poden baixar perquè tenen el nou Mestalla, però la destrossa que està fent el Peter Lim allà és al·lucinant. O sigui, tu parles amb gent de València, l'afició, bueno, estan desesperats. O sigui, és una cosa, és un projecte cada cop més. El que era el València, el València d'ara, el València és un equip que està en moda supervivència. Supervivència i és un equip que lluita, perquè intenta lluitar per no baixar.
1: Renovat Luis Enrique fins 2030, m'ensenya el Llucià amb el PSG 2030, a més han renovat dos jugadors més, no? De la mateixa tacada,
0: sí, és que
1: això acaba de passar ara mateix.
0: Han renovat a Beraldo, han renovat a Joao Neves, mira, Luis Enrique fins al 30, William Pacho, el central equatorià, fins al 31, 3, Lucas Beraldo al 2031, Fabián Ruiz fins 5, al 28,
1: ala.
0: Joao Neves fins al 31 i Sene Mayulo fins al 31 també, és a dir, sis renovacions d'una tacada al Paris Saint-Germain.
2: I no han començat molt bé,
1: I no han començat bé la Lliga Francesa, sí.
3: El community manager
0: va boig ara.
3: No ha dosificat la informació.
0: Estan 0-0 empatant a 0.
1: Han fet un here we go, però en francès i multiplicat per 6, eh? Sí, sí. El Fabrizio aquesta no l'ha vist venir, eh? No l'ha vist venir, eh? Sigui com sigui, el Barça, noi, està en un nivell... Clar, a veure, és buscar-li tres peus al gat, però no sé, clar, sempre penses, no comencen massa forts, massa intens, massa gols, massa aviat, Fité, però clar, mantenir aquest nivell, és que clar, el Barça de l'Elche i del Rayo, ostres!
2: A mi m'ha sorprès el Barça, sobretot, oi, el Madrid, ui, a mi m'ha sorprès el Barça perquè ha començat molt bé, però realment ha començat molt bé. Sí, sí, amb molts suplents, és a dir, tu mires la banqueta del Barça, Rodri no és titular, Olmo no és titular, no, vull dir que té fons d'armari, encara té, a lateral esquerre és Xavi Espar, Koundé no és titular, em refereixo, que no és allò que dius, hòstia, és un Barça, no, és un Barça que per primer cop en molt de temps, jo crec que té 16 tios titulars, i això feia molts anys que no passava al Barça, per tant, aquest inici fort, jo me'l crec, perquè pot tenir continuïtat, perquè pots tenir rotacions de veritat, rotacions amb jugadors de primer nivell, que abans no passava. I crec que aquesta és la gran avantatge que té el Barça aquest any per afrontar realment el competir a totes les competicions, que fins ara li donava per la Lliga i a Europa no li donava, però aquest any li pot donar a totes les competicions.
1: El Fité es creu al Barça, es creu el Romà Martínez, aquest espanyol?
3: L'Espanyol, bueno, una miqueta projecte, jo sí que me'l crec, sobretot en el sentit, una miqueta en paral·lelisme al que deia el Fité, però en versió blanquiblava, enguany Manolo González té més plantilla, té més arguments futbolístics, té les posicions pràcticament doblades, tret d'Edu Expósito, i després un jugador diferencial com Brian Zaragoza, que jo crec que és un futbolista 1 contra 1 que donarà molt de joc, molt de joc.

Aquí tens un Roberto que està en forma, has fitxat dos centrals sobretot experimentats, un lateral ara amb Gorosabel, doncs tens un millor plantilla que no pas

0: I la veritat és que ha fet un creixement espectacular
1: Espectacular.
0: a l'últim, espectacular, i és un futbolista que jo crec d'aquests que... Tres assistències,
1: Sí,
0: per
1: clar.
0: partit, molt control de pilota, joc per dins, tant per fora, o sigui, no, és un futbolista que jo crec que aquest any, la connexió aquesta, Javi... Roberto pot ser molt interessant. I això és l'Espanyol, que ha de mirar el planter, ha d'agafar jugadors i esperant que després continuïn a l'Espanyol i que no ens els fitxin, que encara tenim present el que se'n va anar
1: Clar,
0: a l'altra
1: clar.
0: banda de la Diagonal.
2: Jo l'altre dia vaig escoltar el Camp Nou, Joan Garcia és de la Masia, eh?
1: No, en
2: Ah,
1: sèrio?
2: és de...
0: Sí, home, sí,
2: És
0: de tota la vida,
1: de... Per
0: sí.
1: favor. No, hi ha coses que no, clar. És com el cucú. El cucú de qui creieu que és més? Del Barça o de l'Espanyol? Han jugat els
3: Bé,
1: dos.
3: ara del
2: home,
3: Madrid, ara del
2: del
3: Madrid.
2: Madrid, no?
1: Ara,
2: Clarament.
1: no,
0: Ara de l'Espanyol,
1: ara està
0: segur.
1: sent un professional. Jo us pregunto de qui creieu que és més, del Barça o de l'Espanyol? Perquè
2: El Barça es deia que no.
1: el Cucu es forma a l'Espanyol de petit.
2: I bueno, els dos
1: I
2: han passat
1: després
2: per
1: al
2: diverses...
1: Barça, per això et
2: Molts
1: pregunto.
2: jugadors han passat per diverses pedreres.
1: Ja, però bueno, en fin.
0: I abans del Mundial,
1: Sí.
0: va sortir amb el que es van fer, va sortir en un reportatge amb la samarreta de l'Espanyol, que això, dels clubs on s'havien format, i va sortir ell, quan, sí,
2: La seva
0: no
2: nòvia va
0: sé què
2: explicar
0: serà
2: que és del
0: més.
2: Madrid de tota la vida, la seva
1: Sí, la
2: nòvia.
1: nòvia, sí. Sí que ho
0: No,
1: és.
0: del Madrid de tota la vida no pot ser.
1: La
2: La
1: nòvia,
2: nòvia, la nòvia, dic, eh?
1: sí, la nòvia,
0: Ah,
1: sí.
0: la nòvia,
1: Sí, que l'hi vaig
0: sí.
1: escoltar. En fi, que de tota la vida, si ells volen, seran d'aquest humil programa futbolero i de molt més de ràdio, els meus dos bons amics. Román Martínez, cuida't molt, amic, fins quan tu vulguis.
0: Igualment,
1: Carles
0: ja ho
1: Fité,
0: saps, a
1: agafa un
0: disposar.
1: Embranzida, director del programa La Frontal, contertulia del Chiringuito, ja no de 3 Media, i l'11 de TV3, narrador dels partits del Barça en català de Zon i director de l'empresa de comunicació marficom.com. Gràcies, amic.
3: Una abraçada i que et donin més temps, eh? Parlem amb els directors. Això és molt ràpid, això.
1: No marxis, Llucià. Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
1: Les 9 i 22, una hora fantàstica per conèixer un abans de continguts al Nits de Ràdio amb el David Cervelló de 2 de 2 fins a les 6 en punt de la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
6: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada a Nits de Ràdio tornem amb el clàssic del divendres a la nit, que és el cinema i la història. Al cinema farem una mica d'anàlisi de com ha anat aquest estiu i dues grans produccions cinematogràfiques han dominat. És una mica com el Barça i el Madrid, diguem, de la Lliga, ha sigut la de l'Spider-Man i l'Odissea. I a la secció de història parlarem d'un tema que surt una mica a l'Odissea de Nolan, que pels que Nolan vist, doncs que es donin pressa, ja porta temps. Parlarem amb l'autor de Fuego y Bronce, una epopeia de los pueblos del mar, que sortien allà. Està escrit per Luis Villalón i l'entrevistarem juntament amb l'Òscar González. Us esperem a partir de 2:15, com sempre, a Nits de Ràdio, que vagi bé.

0: A la brújula de Radio Estadio, la prórroga.
1: 9 i 23 i 21 minuts a la Cartuja. Continuen les ulleres al marcador. Marcador inicial, Betis 0, Real Madrid 0. Comencem la pròrroga. A la brújula de Radio Estadio Catalunya, què ens deixa aquest divendres 4 de setembre al marge del futbol, Víctor?
2: Doncs tenim bàsquet en directe a Sant Joan de Vilatorta, partit amistós entre l'Ilerna Lleida i el Raciofarm Urm. De moment, els lleidatans que s'estan emportant per 19 punts el partit davant el conjunt alemany. 53 Ilerna Lleida, 31 Raciofarm Urm al partit del descans. Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina ha començat amb victòria la seva participació al Mundial. Espanya ha derrotat l'anfitrió en Alemanya per un contundent 83-53.

0: Demà dissabte, segona jornada, a 2:15 del matí davant Mali. I encara en l'esport de la cistella, el Barça ha informat que Tosan Ebumwan pateix una subluxació a l'espatlla esquerra. En tenis, Paula Badosa ha caigut davant l'estatunidenca Coco Gauff a la segona ronda de l'Open dels Estats Units. I en futbol sala, demà arrenca la Supercopa al Palau Blaugrana. La primera semifinal la jugaran el Pozo Murcia i el Palma Futs a 2:15 i la segona la disputaran el Barça i el Jaén a 4:15. En parla l'entrenador culé Javi Rodríguez.
1: Hemos ganado la Copa Cataluña y ya Supercopa, y si podemos y tenemos la suerte de ganar Supercopa será lo siguiente. Sabemos la exigencia que tiene este club, nosotros queremos ganar o intentar ganar todos los títulos posibles, luchamos para ello, trabajamos para ello, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Lo importante son las sensaciones, y las sensaciones están siendo muy positivas desde que empezamos el año pasado. Ahora con las nuevas incorporaciones creo que hemos dado un salto adelante y bueno, contento.
0: La final entre els dos vencedors de cada semifinal es jugarà diumenge a 6:45 de la tarda també al Palau Blaugrana.
2: I ara els quatre gats, cada divendres el José Agustín Gómez o el Víctor Llucians acosten a protagonistes de produccions literàries o cinematogràfiques relacionades amb temàtica esportiva. Avui toca Llucià, llibre, futbol i pomes daurades.
3: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.
4: La compra bien, hay que ir a
5: Vuelve al hogar con toda la carne en el asador con el 30% de descuento en todas las hamburguesas que te llevas en un cupón que te rinda un montón. Válido en hipermercados, solo el 5 y 6 de septiembre.
6: A la brúixola de Radio Estadio, els quatre gats, Víctor Llucià.
0: No hi ha una única manera de jugar a futbol, com tampoc no hi ha una manera de tenir èxit jugant a l'esport més popular del planeta. Però per què hi ha tantes i tan variades maneres de jugar? Doncs a Golden, el futbol de la terra, de l'editorial Fonoll, el Llorenç Bonet fa una anàlisi antropològica, social i fins i tot territorial del futbol per tractar de contestar a aquesta pregunta. És el seu quart llibre, el tercer amb el futbol com a eix vertebrador, i avui ens visita aquí a l'estudi d'Onda Cero Catalunya els quatre gats. Què tal, Llorenç Bonet? Bona nit.
7: Bona nit.
0: Ets un vell conegut ja del programa, això ho hem de dir, perquè vam xerrar l'anterior temporada del teu llibre El meu germà era futbolista, una història realment colpidora. Primer de tot, tu ets entrenador, ets escriptor, màster en direcció d'equips i psicologia esportiva, també t'encarregues d'un campus de futbol durant l'estiu. No sé si els teus dies també tenen 24 hores, com els de la resta.
7: Bueno, com bon autònom treballem això, els 24, 7, 365.
0: Ara parlarem de Golden, el futbol de la terra, però abans, un dubte, t'agraden les pomes Golden a tu o no?
7: Molt, les preferides.
0: Sí, eh?
7: Sí.
0: I no hi ha cap dubte, o sigui, aquestes han de ser les pomes, són les millors pomes que hi ha.
7: La poma Golden de Lleida i la pera llimonera, els dos.
0: Fent una mica de terra, exacte. Aquest tipus de poma és qui dona nom al títol del llibre, Golden, però Golden també pot fer referència al color daurat, al color de la Copa del Món de la FIFA, realment tot està relacionat.
7: Bueno, es buscava un joc de paraules, per això hi ha el subtítol, el futbol de la terra, per no confondre, però és un joc de paraules. La paraula sol gol,
0: sí, sí,
7: ja és específica.
0: Exacte.
7: Els premis daurats Golden, no? Distribuïts i relacionats amb el futbol, i perquè treballem de territori i provenim de les terres de Lleida, doncs la Golden és, diguéssim, la poma més, diguéssim, exclusiva, la més comercialitzada, la més exportada,
0: la més coneguda,
7: no? Per tant, la suma de les tres conformen el llibre.
0: El llibre, no, el títol està superben ben trobat. M'agrada com defineixes el llibre a l'epíleg, no? Dius que és un assaig divulgatiu creat en una barra de bar dirigit a persones originals. M'ha agradat molt aquesta definició perquè parteix d'un tema molt tractat, molt manit, el futbol, però des d'una perspectiva que segurament no té tanta literatura, que és el de que hi ha equips o seleccions que juguen diferent segons el seu territori, segons les característiques de la seva geografia. Perquè, ho deia al principi, es pot tenir èxit jugant de moltes maneres.
7: Completament d'acord. Jo penso que el futbol, amb aquest llibre precisament no es vol sentar a cap càtedra ni vol ser una cosa taxativa. És simplement una mirada. Jo crec que Golden és una mirada que ens pot

0: veure el futbol d'una altra forma, que ja està inventada, però que no se li preste, des del meu punt de vista, molta atenció o no hi ha molta literatura al respecte, que poden ser determinants tant amb el rendiment com sobretot amb el resultat final. Com és saber que en funció d'on has nascut jugues d'una forma determinada.
1: Sí, sí, i analitzar quines són les característiques distintives de cadascuna de les maneres de jugar. És veritat que tu intentes o poses, et centres en el futbol professional, en els mundials de futbol, per exemple, qui ha guanyat més mundials de futbol? Quines particularitats tenen aquestes seleccions? Però és extrapolable a moltes zones del planeta.
0: Sí, això, de fet, el llibre fa com un... va de lo més universal
1: sí,
0: al més local i del més local al més universal, perquè segurament a qualsevol barriada perifèrica de Barcelona es juga diferent que, no sé, per exemple, l'Adam, per exemple.
1: Sí.
0: No? Cada club té una identitat i moltes d'aquestes identitats a vegades estan determinades amb la forma de ser d'aquesta identitat, que evidentment està influenciada pel seu territori, pel conjunt de les persones que treballen, viuen i conviuen allí. No? I això és curiós perquè pots analitzar com juguen a futbol en funció de com ets. No, no guanya tant qui juga bé, sinó qui sap qui és.
1: Exacte. També és un llibre que pot agradar a gent que no li agradi el futbol, perquè parla de sociologia, d'antropologia, no? de geografia, també. Busques aquest públic, també.
0: M'he trobat amb sorpreses molt agradables, que gent molt allunyada del futbol, persones que directament no els agrada el futbol, l'han trobat molt interessant, perquè s'ho han aplicat a la seva pròpia especialitat i ho veuen que és extrapolable en d'altres disciplines. Amb el futbol es veu molt clar, no? Il·lustrativament tots sabem que, per exemple, el Brasil juga d'una forma i Alemanya juga d'una altra, per exemple, no? Però això és extrapolable a molts treballs diferents.
1: Se centra en el llibre Golden, el futbol de la terra, del futbol de seleccions. Clar, si tu escoltes això, si tens bon clima, bones platges, al Brasil, estem parlant del Brasil, evidentment, si escoltes Más que Nada, jugues d'una manera diferent a una altra zona del planeta. És inevitable, és així.
0: Està supeditat, està més que estudiat, està comprovadíssim que en zones tropicals, en zones on predomina el sol, en zones de platja, hi ha un tarannà molt més alegre, molt més festiu. Aquesta alegria, aquesta festivitat, com poden ser els carnavals, com poden ser els balls com la capoeira, la música com el bossa nova, com moltes coses d'aquestes poden influenciar en el joc que sigui més alegre. No? En zones nord-europees més fredes, on hi ha menys hores de sol, on hi ha més fred, la gent és més com tendència trista, més depressiva, o en el factor físic és més determinant que el creatiu, per exemple. No? I això es veu en les formes de jugar. Després hi ha una altra cosa, que és cada generació té futbolistes
1: clar,
0: més
1: clar,
0: excel·lents
1: clar.
0: O altres i poden triomfar, no? I molt. De fet, al Brasil es parla molt, no?, de la decadència del futbol brasiler dels últims anys, fruit precisament de que els seus jugadors no han fet la mutació com una universitat allí.
1: És que aquí anava, clar, hi ha molts jugadors que amb 17-18 anys, havent jugat mitja temporada o una temporada només al futbol brasiler, ja fan alça a l'Europa, bé, perquè si els equips europeus saben que si el fitxen dintre de 2 anys ja no podran fitxar-lo perquè ja serà molt més car, etc. Però clar, el jugador no s'acaba de formar i realment està més format gairebé a Europa que al Brasil.
0: Llavors què passa? És la globalització del futbol. Els jugadors brasileños s'han europeïtzat, han perdut l'essència. Jo crec que l'últim gran reducte del futbol brasiler podria ser Neymar.
1: Sí, Neymar, clarament.
0: I d'enrere hi ha Ronaldinho, Romario, Rivaldo, aquests jugadors que eren més màgics, més creatius, han desaparegut perquè el procés formatiu que feien de anem amb un equip de segona fila europeu, fem una transició.
1: Exacte.
0: I després saltem al futbol europeu d'elit, s'ha reduït tant que ara ens trobem que Vinícius, Rodrigo, Rafinhas venen abans al futbol europeu, que és molt més tàctic, que no te dona tanta importància a la creativitat, i això es nota. I qui ho paga? La selecció amb resultats mediocres.
1: Perquè tu ja parles en el llibre del concepte de la globalització. Jo no sé si en algun moment arribarà un punt que tots els equips i totes les seleccions juguin d'una mateixa manera.
0: Es va per aquí, però hi ha un bri d'esperança on cada vegada el futbol... Hi ha una dada que penso que t'agradarà molt, Víctor. El món s'està globalitzant, doncs el futbol s'està globalitzant. Els estadis ja no detecta si són del Mediterrani, del nord, tot, perquè abans havia tribunes on es ploia, on no havia tribunes, tot el Mediterrani, Camp Nou, Sarrià, Vila-real, València, Màlaga, tots els camps,

0: tenien la tribuna només a les zones, diguéssim, amb una part. Ara ja tots els camps són tancats, són càpsules, no? Què vol dir això? Que ja no es detectes.
1: I molt semblants entre si.
0: I molt semblants, per tant es perd la pròpia identitat. Però hi ha un dato que a mi em dona aquesta esperança. Hi ha una esperança que és, el futbol és tan sumament bèstia que el poder econòmic, tot i que cada vegada incideix més i cada vegada té una incidència més gran i notòria, les dues potències mundials més grans actualment econòmiques són els Estats Units i la Xina. I els dos han volgut comprar el futbol, però com que no tenen la cultura, encara els diners no poden comprar la cultura. Encara no tenen els carrers, encara no tenen els barris, encara no tenen els camps de terra, encara no tenen la marginalitat. Llavors ens trobem que ells, amb tots els recursos del món, com poden ser dues potències mundials que dominen quasi totes les àrees de qualsevol disciplina, en el futbol, que el voldrien, perquè ho han dit, voldrien, no poden. I això ens dona a pensar que encara que per molt que es globalitzi el poder econòmic, com l'Aràbia Saudita i tot això, no tenen encara la clau per tindre els codis del futbol autèntic.
1: Sí, sí, és molt difícil d'explicar perquè jo crec que la Índia mai li guanyarà un partit de futbol a Uruguai, per exemple, que són 3 milions d'habitants contra 1.200 milions d'habitants. Sí, és realment increïble que no puguis trobar 11 jugadors que siguin bons, però sí, sí, i de fet, Estats Units i la Xina ho han intentat, portant talent europeu. Molta gent, per exemple, de la Masia ha anat a entrenar a la Xina, a entrenar als Estats Units, és a dir, ho estan intentant per aquí, però és que és un procés molt, molt llarg, realment.
0: Falta l'essència del carrer, i tornant una mica als Estats Units, a vegades hi ha dos casos que són molt, molt interessants. Per exemple, als Estats Units el futbol femení funciona. Dels 9 mundials que s'han fet, en femení parlem, 4 els ha guanyat Estats Units. I tu diràs, però per què funciona el futbol femení i no funciona...
1: I ja omplien estadis abans i demés, sí, sí.
0: Pues molt fàcil. A vegades, polítiques socials són més efectives que polítiques esportives. A l'any 1972, Nixon va firmar una llei on totes les universitats, que és la Title IX, que es diu, va ser molt determinant perquè va obligar a les universitats a becar amb les mateixes igualtat de condicions dones que els homes. Això, la conseqüència va ser que van anar moltes noies a practicar el futbol i li van donar una visibilitat, perquè les beques eren més econòmiques i estaven becades. No es va pensar per guanyar mundials aquesta llei. Va ser una llei educativa per igualitari, no? En aquest cas va bé. En canvi, en el futbol masculí encara es busquen exestrelles, ja des del Cosmos de Johan Cruyff, el Messi de Miami.
1: Beckenbauer, sí, sí.
0: Busquen jugadors que han triomfat d'Europa aquí, però no generen prou interès i això no crea adherència amb els jugadors del carrer, no? França va saber entendre que el seu potencial africà, amb les, diguéssim, amb les qualitats i recursos, sobretot europeus, podia ser una bona mesura per tindre èxit. Ho ha fet. Jo crec que Estats Units, que té 350 milions d'habitants i rendeix menys que Islàndia, que té 350 mil habitants, només crec que pot sortir endavant si entén el que va fer França amb Sud-amèrica. Els llatins, que estan creixent molt i tenen cultura futbolística, poden ser el futur del futbol d'Estats Units, tot i que ells tenen tres esports reis molt americans que no estan massa disposats a que els prengui el protagonisme.
1: Exacte.
0: Sí, per tant, és un tema molt interessant. És a dir, al final el Golden ve a dir que la geopolítica, la cultura, l'antropologia té una incidència directa en el resultat i en el rendiment molt més que la majoria de tertúlies futbolístiques que es fan tàctiques.
1: Vaig a canviar de tema perquè corregeix-me si m'equivoco, ara anem a una mica a un tema més local, perquè tot aquest projecte neix a partir d'un estudi sobre els jugadors nascuts a la província de Lleida que han jugat a primera divisió, no?
0: Aquí ens vam trobar la primera gran sorpresa i va ser, l'estudi el començo a fer el 2010, quan Espanya guanya el Mundial de Sud-àfrica, on havia l'equip titular dos jugadors de Lleida, que és Carles Puyol i Joan Capdevila. Dos jugadors titulars. Em va cridar l'atenció que els dos fossin defensa.
1: De Tàrrega i de la Pobla de...
0: De Tàrrega i Pobla de Segur.
1: Pobla de Segur.
0: Em va cridar l'atenció que fossin de poble i defenses, i físicament forts, i que el tècnic no fos una gran especialitat d'en ells, però en canvi fossin un compromís. Vaig voler veure si això era
1: un patró, una
0: tendència o una causalitat. I aquí és com van fer l'estudi. De tots els jugadors nascuts a la província de Lleida des del 1929 fins al 2025, l'any passat, que han jugat a primera divisió. I aquí ens trobem una gran sorpresa. On els jugadors de muntanya, de zones allunyades del poder, on la gent no mira el futbol, on tenen dificultats de recursos, aquells són els que han arribat. I en posicions defensives, de pivots...
1: Més de sacrifici, més de...
0: I té una relació directa, perquè quan tu estàs a la muntanya, el llibre és la comparativa
1: sí, sí, sí.
0: Puyol-Gerard Piqué, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Gerard Piqué és Sant Gervasi i elegant.

0: Puyol, muntanya, contundència.
1: I és el tàndem, és a dir, la barreja...
0: És positivíssima. Els equilibris en qualsevol disciplina és bona, no? El poli bon o el poli malo, el defensa fort, el defensa tècnic, no? Sempre hi ha sinergies que ajuden. I en el cas dels jugadors de Lleida, el 80% que han arribat a primera divisió són de zones allunyades de les ciutats i de caràcter defensiu i físicament forts.
1: És una mala notícia, no sé si bona o dolenta, perquè aquest llibre necessitarà una revisió dintre de 20 anys, hi ha moltes coses, sí. O que hauran mutat, o que hauràs de matisar, potser, no sé si t'animaries a fer una revisió, una actualització, podríem dir, d'aquest llibre.
0: El llibre s'ha d'anar actualitzant cada 20 anys perquè la societat es va evolucionant.
1: Clar.
0: Conforme evoluciona la gent, evolucionen els models de joc. Per tant, el llibre necessitarà revisions. Però seran revisions de matisos, no de concepte.
1: Sí, és veritat. Abans he començat dient que aquest era el quart llibre. Hi ha algun projecte, algun esbós que tinguis al cap ara o no, Llorenç?
0: Jo tinc dos projectes, que és un el vivencial, que seria el camp de terra que vaig treure el meu germà era futbolista, sí. I ara estic escrivint camp de gespa, que són vivències, i el mes de mirades, que seria ara el Mel Golden que han fet, vull fer jugadors que són la pera. I l'últim, la cirereta del pastís, la cirera. No? I ara estic molt entusiasmat amb un treball que fem amb un professor de la Universitat de Maryland, Walter Valdivia, un tio fantàstic, que el vaig conèixer als Estats Units, on estem fent un estudi precisament del futbol a Estats Units perquè no funciona i quines respostes podem donar just a través de les tesis de Golden, de dir, Estats Units està buscant la seva identitat futbolística, la trobarà? La vol trobar,
1: clar.
0: Farà el pas, ho voldran liderar o no? Llavors jo ara estic entusiasmat amb aquest projecte.
1: Doncs superinteressant, i estarem realment pendents, perquè si el futbol és l'esport més seguit del planeta, el que deixen a les emocions més primàries, el que mou milions i milions d'euros, és entre d'altres raons perquè és un esport superhumà, és un esport realment proper a les persones i en el que influeixen tants i tants factors, uns quants aquí resumits en aquest Golden, al futbol de la terra. Llorenç Bonet, un plaer que t'hagis passat per aquí, per Onda Cero Catalunya, pels Quatre Gats.
0: Per mi és un plaer enorme, gràcies.
2: Como era una sobremesa con Rita Barberá.
3: Larga.
4: Tenía un toque, un cierto toque gamberro.
5: Es que le echaban flores a la Virgen y a ella.
6: El ayuntamiento era muy suyo.
7: Ese modelo deslumbraba.
8: Afloraron cuestiones pues bastante inquietantes, ¿no?
9: Era una forma de hacer política muy soberbia.
10: Valencia volvió a sentirse orgullosa de sí misma.
11: Salvados, la alcaldesa. Nueva temporada, el domingo a las 9:30 de la noche en La Sexta. Un pedazo de cadena.
12: Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca mantiene la testosterona. Energía masculina. Energisil Vigor.
13: A la brújula de Radio Estadio, Sports USA.
14: Per tancar setmana, per tancar edició de la brúixola de Ràdio Estàdio, avui divendres, com sempre, un repàs, una ullada al món dels esports als Estats Units, i ho fem de la mà del company de Dazón i Pal de Paller, del millor podcast que trobareu arreu online sobre futbol americà. Es diu El Capologist. Santi Tomasi, hola.
15: Muy buenas.
14: Abrimos con la NBA y para levantar acta de la mayor sanción de la historia moderna de la liga. Se la llevan los Clippers.
15: Es una sanción histórica, parecida a la que tuvieron los Timberwolves por el mismo motivo, y es que los Clippers han sido sancionados por saltarse el límite salarial, en este caso con Kawhi Leonard, a través de contratos con múltiples empresas que o bien eran pantalla de los Clippers o bien patrocinaban a los Clippers y que por tanto se aprovechaban por ahí. Las sanciones primero a Kawhi Leonard, $700,000, nada más, podrá jugar este año. Al presidente, a Ballmer, le sancionan con un año de suspensión de todas las actividades y $30,000,000, y luego a los Clippers le quitan 5 primeras rondas de los siguientes 5 años, empezando en 2028, y de las cuales no podrán acceder, lo cual evidentemente pues ha provocado un grave problema en Clippers, los cuales se han quejado amargamente, pero parece que no habrá opción de arbitraje a una decisión franquicia-liga que no tiene que ver con la sanción al jugador.
14: Kawhi Leonard efectivamente podrá jugar, pero habrá que ver dónde, porque cuando estalló todo el escándalo, él estaba negociando con Toronto para un traspase de Los Ángeles a Canadá, y habrá que reiniciar las negociaciones con el equipo de Toronto. El tercer jugador más alto de la historia de la NBA está de vuelta.
15: Taco Fall, el cual recordemos que lleva 4 años fuera de la liga, que estuvo en

0: cerrado el mercado de fichajes. La intención es que la gente aprenda, que aprendamos cómo funciona todo eso, e iremos teniendo estas conversaciones todos los viernes. Así que, y algo más, alguna sorpresa que me guardo para que la gente lo escuche a partir de las 11:30 este viernes, noche de viernes, debutamos nueva temporada en el Radio Estadio Noche. Un abrazo grande.
1: Un abrazo enorme, Aitor, que te vea fantásticamente. Todas las nits de els divendres i els dissabtes al Radio Estadio de Noche amb el meu amic Aitor Gómez. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornarem, però, dilluns amb una nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Ara toca la brújula, amb Marta García Aller, o la segona part del Betis Real Madrid a través de la web i de l'app amb el Radio Estadio. En qualsevol cas, ràdio tot el cap de setmana. Que sigui bo, cuideu-vos molt.

0: I és que sou molts els que aquesta secció de nits de ràdio l'espereu amb moltes ganes, i quan passen unes vacances, quan hi ha la parada del mes d'agost, sé que se us van acumulant les pel·lícules que voleu que us expliqui i que digui què li han semblat al grandíssim Pablo Mérida. ¡Vamos!
1: Hola, uy, que viene caballo desbocado.
0: Sí,
1: que,
0: sí, bueno, sí, después, ostras.
1: Madre mía, ¿qué? Cómo he entrado encabritado. Claro, es lógico, tantas semanas sin hacer este paseo, ya lo echaba de menos. Ay, y yo claro, sobre todo de tener la oportunidad de estar contigo, David, y con todos los oyentes. Ha sido un verano, bueno, no nos podemos quejar, que hemos podido descansar. Un poquito caluroso, hay sí, que reconocerlo, sí, ¿no? Se ha puesto un poquito intenso el tema del calor. Pero bueno, estupendo que ya estamos aquí dispuestos a ver qué nos ofrece la nueva temporada cinematográfica.
0: Bueno, i que a veure, que hem de comentar una mica d'aquest estiu, de com ha anat i de totes les pel·lícules. Que bé, vam poder, doncs això, no?, que ens expliquessis què tal, per exemple, t'havia semblat l'Odissea. Teníem els nostres, diguem-ne, més o menys pronòstics de com podia anar, però intuïem que seria una de les pel·lícules no de l'estiu, sinó de l'any, però quedaven moltes preguntes per fer. I ara que tenim...
1: Sí, además,

0: Seguim a Nits de Ràdio i seguim parlant de cinema, com teníem ganes d'estar en aquesta secció amb en Pablo Mérida, igual com també tenim ganes d'escoltar l'Òscar a la secció d'història d'aquí una estona, però és que clar, la vida sigue, todo vuelve, la vuelta al cole, i les vueltes a que en Pablo Mérida ens explica què arriba aquesta setmana, que com dèiem abans a la pausa, poden venir amb moltes bones intencions, però que es posin a fer una redacció de com ha anat l'estiu, perquè el top 3 ja us avancem que serà Tadeo Jones, l'Odissea i Spider-Man d'aquesta setmana.
1: Sí, sí, jo crec que estoy de acuerdo contigo que ninguna pienso que vaya a colarse en el top 3. Es una semana muy original en el sentido en el que podríamos agrupar los estrenos en dos grandes grupos. Por un lado tendríamos el cine más inquietante, ¿no?
0: Sí.
1: Y por otro lado, el cine de lo rural.
0: Vale, vale.
1: Porque coinciden tres estrenos muy ambientados.